me sobren paraules, agulla, fil de cosir, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules tan curtes, pi, paraules tan llargues, estir nuclès, mestre i deu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat. Me falten paraules per explicar què significa per jo.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls

0: són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Avui, en aquesta hora, els tècnics de disciplina urbanística i de seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, han de començar a revisar l'edifici del barri de Foners, afectat dilluns per un esfondrament parcial.
1: La revisió prevista per avui ha de permetre avaluar l'estat real de l'estructura, pis per pis i planta per planta, explica el bomber Jaume Crespí.
2: És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessaris per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
1: Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com documentació o medicació.
0: I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
1: Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític. Fernando Simón és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
3: En Cabo Verde van a repatriar des d'allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
0: I els estudiants del CEIP Sant Pisà de Palma tornen avui a les aules, excepte els de quart de primària. Aquest és el curs.

0: Y de hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto.
1: I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona a Capdepera, Mallorca, l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.
2: Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven en un moment determinat. Segons el relat de la Fiscalia, l'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell, on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la amb coces.
1: I la plataforma del voluntariat de les Balears reclama suport institucional amb una línia d'ajudes que els permeti arribar a més persones necessitades. Ho ha defensat fa uns minuts la seva directora, Marga Gaià, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ara que es compleixen 20 anys de l'entitat.
3: Abans de que una acció sigui lo guapo que veu tothom, que aquella persona voluntària pugui anar a la platja a fer un estudi de microplàstics, darrere hi ha molta feina de molt de professionals i de moltes persones voluntàries. I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
1: I a mesura que s'acosta l'estiu es reforcen les línies de bus del TIP a Mallorca, algunes rutes, especialment les que connecten els municipis turístics, veuen aquests dies augmentades les seves freqüències, ho explica Lluïsa Serra, gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
4: A l'inici d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
1: Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimecres.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: cosa. Puc fer un experiment?
1: Sí.
2: Sí.
0: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
3: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
4: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
5: Ràdio de Pollença, viureixo.
6: Ràdio Pollença, vine, escolta.
7: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
8: Som Jombilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
9: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i audit del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí i avui és dimecres, dia 6 de maig. Estan preparadíssims per donar el sus al magazín dels matins de Ràdio Pollença. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Bruno.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
3: Bon dia, com va?
0: I però m'estàs un minut donant bon dia a l'equip. Bé, esteu preparats?
2: Preparadíssims.
3: Aquí som, estem. Sí,
0: aquí.
3: Sí.
1: Funciona tot.
0: Demanem-nos oient disculpes si sintonitzau la ràdio des de primera hora o ha estat una estoneta sense escoltar res. Han tingut

0: problemes tècnics, que pareix que ja hem solventat. Això, esperam. Si hi ha qualsevol problema al llarg del dematí, com deien, disculpes avançades, però bé, tenim els nostres tècnics informàtics que ens donen una mà i ens ho solucionen tan aviat com poden. I de començar.
1: Vinga.
0: Vinga. I hem de començar anunciant que Pollença manté les tres banderes blaves per les platges aquest estiu.
1: Sí, les platges d'un municipi amb un distintiu seran un any més Cala Barques, Cala Molins i Formentor, són les mateixes que l'any passat, segons ha informat qui atorga aquestes banderes, que és l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, amb les dades que varen donar a conèixer ahir. Els distintius de banderes blaves, recordant, premien les platges per la seva qualitat de l'aigua, l'accessibilitat i la seguretat.
0: I la policia local de Pollença anuncia restriccions de carreteres per l'Ironman.
2: Així és, aquesta prova esportiva serà dissabte, 9 de maig a Pollença, serà la prova ciclista la que afectarà a la circulació. Concretament, des de les 7:30 del matí fins a les 11, la carretera del CUDI direcció Port de Pollença i Pollença estarà tancada a la circulació de vehicles. La cursa anirà per la via de circunvalació, utilitzant només un carril, i per tant, el mateix carril i sentit de circulació del CUDI a Pollença estarà tancat. El carril i sentit de circulació de Pollença Port de Pollença al CUDI estarà obert a la circulació, però amb aturades i retencions a les rotondes. La carretera de Pollença a Lluc de 7:55 a 12:20 romandrà tancada a la circulació de vehicles també. Per més informació, si teniu dubtes, podeu telefonar al 628-367-795 a l'atenció al ciutadà de l'organització de l'Ironman.
0: I l'Ajuntament té publicades les bases específiques per a constituir una borsa d'informadors turístics personal, laboral, temporal.
3: Sí, el termini de presentació a distància serà fins dia 15 de maig. L'instància està disponible a la seu electrònica. De moment, al web de l'Ajuntament ja podeu consultar la publicació del BOIP amb la informació detallada. S'hi especifiquen els requisits dels aspirants, la presentació de sol·licituds, els mèrits o com serà el procediment de selecció, entre altres.
0: I també estan obertes, recordant, les preinscripcions per les estades d'estiu que es faran als poliesportius municipals.
1: Sí, les preinscripcions estan obertes, són per infants i joves empadronats en un municipi, amb activitats que es fan mesos de juliol i agost, hi ha serveis opcionals de matinera i menjador. Les places, recordant, són limitades fins a exaurir-se. Són per infants nascuts entre el 2014 i 2022 i han de recordar que per un no empadronats les inscripcions s'obren dilluns de la setmana que ve, dia 11 de maig. La informació és al web de l'àrea d'esports.
0: També l'àrea d'esports ha anat avançant. Quan seran les dates d'inscripcions per a altres activitats?
2: Sí, hem de parlar d'altres activitats, com per exemple les inscripcions per als parcs de juny i setembre, que s'obriran els dies 25 i 28 de maig, les de les classes de natació d'estiu, que s'obriran els dies 1 i 8 de juny, i per les activitats esportives d'estiu, dia 25 per usuaris d'hivern i dia 1 de juny per nous usuaris.
0: I pel que fa a les prescripcions per les activitats de l'Escola Viva d'Estiu del Port de Pollença, s'obriran la setmana que ve.
3: Sí, aquest estiu torna a Escola Viva d'Estiu, un projecte socioeducatiu i preventiu adreçat a nins i nines del municipi nascuts els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. Durant els matins de juliol i agost faran activitats educatives i d'oci adaptades a les edats i interessos dels participants. L'horari serà de 10 a 2, el lloc es el Port de Pollença. El preu de l'inscripció són 60 euros al mes. Preinscripcions ja obertes del 12 de maig a les 8, serà l'horari fins al 14 de maig a les 23:59. El formulari també el podreu tot estar disponible al QR. Després del tancament es comunicaran les places assignades. Els infants que hagin participat a l'Escola Viva durant el curs escolar tindran sempre prioritat.
0: I d'això és Escola Viva. També la setmana que ve s'obrin les preinscripcions per les activitats d'estiu jove.
1: Sí, Punt Jove ha informat que la sol·licitud de plaça se podrà fer a través d'un enllaç a partir de dilluns que ve, dia 11 de maig, a les 8 de l'hora baixa. Recorden que ho registres. Abans d'aquella hora quedaran eliminats. Bé, les activitats d'estiu jove Se fan 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, durant 2 mesos de juliol i agost, i en aquest cas estan adreçades a joves nascuts a partir de 2014 o més grans, i el preu mensual és de 195 euros i no és possible fer mig mes.
0: I recordant també que ja es poden comprar els abonaments del Festival de Pollença.
2: Ahir es va obrir el termini per comprar aquests tiquets fins dia 18 de maig. Es podran comprar a l'oficina del festival també paquet d'entrades per als concerts d'enguany i estaran disponibles els tipus d'abonament de 3, 4, 5 o 6 dies i també el de tots els concerts.
0: I el programa complet ja s'ha donat a conèixer, un programa que inclou 7 concerts al mes d'agost, un al mes de maig i 3 audicions comentades al mes de juny.
3: Sí, ja dins el mes d'agost el concert inaugural serà el dia 5 a càrrec de Mahler Chamber Orchestra i el pianista Daniil Trifonov, que interpretaran obres de Brahms. Després, el 8 d'agost, Alban Gerhard, el violoncel, acompanyat de la Simfònica de les Illes Balears, interpretaran conegudes obres de Wagner i Korsakov. Beethoven ens arribarà de la mà del quartet Ebene el 13 d'agost. Una cita curiosa serà la del 15 d'agost, dedicada íntegrament a obres tant vocals com instrumentals composades per Mozart. És per això que reunirà grans cantants i músics de renom. Dia 19 d'agost hi haurà recital de piano a càrrec de Seung Yin Cho, i l'Orquestra Barroca de Brussel·les, les Mufatí, faran un concert de música antiga dia 22 d'agost amb un programa amb obres de Bach. Com a cloenda, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana interpretarà la Sinfonia número 7 de Beethoven i les Variacions Enigma d'Elgar. Un any més es tornaran a repetir les audicions comentades, que es faran el mes de juny, els dies 4, 11 i 18, a la Fundació Roger Villalonga, que aniran a càrric del divulgador Pere Estorric. En aquest cas, són xerrades gratuïtes i ja es poden reservar a ticketip.com.
0: I a més, a part de tot això, el primer dels concerts ja és la setmana que ve. És un concert solidari a benefici de Weimar.
1: Sí, concretament es diu menja que ve, de la setmana que ve, dia 17 de maig, on se farà aquesta actuació fora de temporada i serà un recital de la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Hereu, que interpretaran obres de Falla, Debussy i Fauré, entre altres. Trobareu tota la informació d'aquest 65è Festival de Pollença al web festivalpollenca.com.
0: I passant ja a la informació esportiva, recordeu que arriba aquest cap de setmana la segona diada d'Iberbàsquet per un més petits del Club de Bàsquet Colònia Pollença.
2: La jornada, com deia, serà aquest dissabte 9 de maig des de les 11:30 d'un matí fins després de dinar i és per jugadors i jugadores i famílies de l'escoleta, iniciació i prèmini. Hi haurà un dinar d'hamburgueses, begudes, gelats, jocs, castells inflables, música i, de més, el preu dels tiquets pel dinar és de 6 euros. La venda de tiquets la podeu adquirir o tiquets a l'oficina del club fins dijous 7 de maig, de dilluns a dimecres de 5:30 a 8 i dimarts i dijous de 6:30 a 8.
0: I més planificacions de cara a l'estiu, el Mallorca Futbol Camp ja té les inscripcions obertes.
3: Sí, aquest plaç és de 22 de juny al 24 de juliol al Parc de Pollença, un campus 100% en anglès on millorar el joc, divertir-se i fer noves amistats, adreçat a infants de 4 a 16 anys. Inscripcions fins al 31 de maig a través de l'enllaç de Google Docs, que trobareu, per exemple, les xarxes de l'àrea d'esports. També més informació al telèfon 636 36 67 48.
0: I de Feimar, un repàs com surt Pollença avui a la premsa escrita.
1: Avui trobam tant a l'Última Hora com al Diari de Mallorca aquesta notícia sobre les banderes blaves a les Balears, que també xerra de les de Pollença, vos ho hem explicat també fa uns minuts. L'Última Hora publica el següent, diu: les platges de Balears guanyen una bandera blava i aquest estiu n'hi haurà 33. Diu, a més, lluirà a 14 ports esportius a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, és a dir, les mateixes que l'any passat. Però bé, concretament de Pollença, recorda que tindrem bandera blava a Cala Barques, a Cala Molins i a Formentor. I explica que bé, que les banderes blaves n'hi ha aquest any una més, que seran 33, repartida en 15 municipis, i això són dades de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, la ADH, que va donar a conèixer ahir. El Diari de Mallorca també ho publica, molt més breu, amb aquest altre titular. Mallorca tindrà 22 platges amb bandera blava enguany, i entre tots els pobles hi destaca també Pollença.
0: Són ja les 9 i 17 minuts abans de fer un repàs a les portades digitals. Informació d'una esquela. Ha mort Maria Dolores Pineda Escribano. Maria Dolores Pineda Escribano. La vela és divendres, dia 8 de maig, entre les 4 i les 7, al cementeri de Pollença.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem a l'actualitat d'aquest dematí, anem a la portada digital del diari de Mallorca, on s'ha d'anar amb el següent. Diu, nou Llevant a Palma, barri de contrastos, una tenda de campanya en peus d'habitatges de luxe en construcció. Detingut per retenir la seva parella i no deixar-la sortir de casa a Palma, els bombers van haver d'intervenir el passat dilluns al capvespre per obrir la porta del domicili. I en tribunals condemnat a 7 anys de presó, l'acusat d'assassinar la seva parella a Palma per maltractar-la durant 15 anys. El desgast, la falta d'autonomia, degradació, atemptats a la dignitat, integritat corporal, moral, soferts per Rosario Díaz durant 15 anys per part de l'acusat, mereixen, sens dubte, la indemnització de 15.000 euros. Això és el que subratlla la sentència. El vandalisme ha fet de ple el casal de barri de Molinar i la policia local de Palma cerca els responsables. En planes de salut, Balears, davant del brot de hantavirus, a un creuer, diu, el risc de que arribi és molt baix, però estem en alerta. En planes culturals, entrevista Carles Francina, diu, si existeix res per escut algun dia a una altra revolució a Espanya, haurà de ser per l'habitatge. El periodista dirigeix La Ventana, programa que el proper 8 de maig se farà des de l'Auditorium de Palma. I la Serra de Tramuntana presenta a la UNESCO l'Aliança de Països Culturals. Llorenç Galmés planteja a la UNESCO i a l'Ambaixada d'Espanya una col·laboració per impulsar projectes comuns i projectar la Serra de Tramuntana en l'àmbit internacional. També perforaran el 15% dels establiments comercials de Manacor. Estan buits. L'Ajuntament elabora el primer cens per determinar quant de locals hi ha actius, quina superfície tenen o a què es dediquen per implementar mesures i solucions també basades en la intel·ligència artificial. I el Col·legi Sant Josep Obrer acosta la lectura i el teatre als infants ingressats a Son Llàtzer. Diu, volem que els més petits puguin viure aventures. PP i Vox eliminen el requisit de català a places docents de difícil cobertura i eximeixen de la seva avaluació a alumnes temporals. El Col·legi d'Arquitectes apunta a un ús indegut de la coberta a l'edifici esbocat a Palma. I en arts visuals, l'artista Janine Cook, la pionera a Mallorca de la punta de plata, la creadora, fincada a Palma, és l'única a l'illa i una de les poques en tot el món que dibuixa amb la tradicional tècnica promoguda per mestres com Leonardo da Vinci. El refugi de Can Boi comptarà amb un nou camí peatonal des de la carretera de Deià. I acabem amb titulars esportius. De Michelis cerca un altre lateral per rebre el Villarreal. L'ascensió de Pablo Maffeo per acumulació de targetes obliga el tècnic argentí a cercar un relleu en el carril dret amb Antonio Sánchez i Mateu Morey com a principals candidats. Per altra banda, també un titular en futbol sala. Ryanair perd les equipacions del Palma Futsal en el seu viatge a la Final Four de la Champions a Pesaro. L'aerolínia extravia la maleta amb les camisetes oficials a 3 dies de les semifinals de la Champions a Itàlia.
1: Molt bé, i passam a les portades digitals de l'Arbelea. El govern crea un cos propi d'agents per vigilar tots els edificis públics de l'Arbeleas. Han aprovat un decret que amplia les funcions dels treballadors de seguretat existents que podran controlar accessos, sistemes electrònics i retenir persones. Pedro Bestart, envoltat d'enemics dins i fora de vots. El vicepresident segon del Consell de Mallorca ha estat qüestionat per quadres del mateix partit. També tenim la reunió de la Conselleria d'Educació, en les quals els mòbils estan vetats. Segons explica l'administració, els dispositius han de quedar fora de la sala per evitar distraccions i mantenir un espai de feina serè. Una crida als propietaris i una esmena, les mesures de proents davant les renovacions del lloguer. La presidenta del govern vol introduir bonificacions fiscals per qui no pugi el preu de la llei de projectes estratègics. Continuam en cor demana a Benamics continuar la col·laboració per celebrar la festa de l'orgull LGTBIQ+. L'Ajuntament assegura que hi ha marge administratiu per tramitar totes les activitats i espera que Benamics confirmi si continuarà com a entitat col·laboradora a la verbena. i ja per triar un article d'opinió de David Abril, prioritat habitacional. Les reunions

Seguint repassant d'altres notícies de l'Ara Balears, llegim una entrevista sobre educació. Espanya modifica la llei de protecció del menor per impedir situacions com la de Miquel Roldán. La reforma reforça els controls d'accés a professions de menors i endureix els requisits per treballar en entorns educatius i socials. Més denuncia també que el PP avala esmenes de Vox que afebleixen l'ús del català a l'educació. La formació critica que el PP hagi avalat esmenes de Vox que, segons diu, debiliten la presència del català a l'educació i no fixen terminis d'acreditació lingüística. I Palma rebutja el projecte del bar Pesquero, el port per distorsió visual al centre històric. Ara serà l'autoritat portuària de les Balears que va adjudicar el projecte inicial, la responsable de decidir com continuar l'adjudicació. I els tècnics apunten a un ús indegut de la coberta i a la humitat com a causants de l'esfondrament d'un pis a Palma. Han recordat l'importància de que els edificis disposin dels informes d'avaluació obligatoris. També els alumnes nouvinguts a l'escola es disparen en només 5 anys. La població educativa creix a un ritme moderat, mentre que els estudiants de necessitats augmenten el doble de velocitat. I un cop judicial a Alcúdia Mar anul·lar l'ús hoteler del Botel. Alcúdia Mar diu que la sentència no té cap efecte, ja que no explota actualment com hotel. També d'altres articles, reportatges. Compraries una capsa sense saber què hi ha dins? El fenomen dels paquets perduts arriba a Mallorca. Una pop-up a Portopí permet comprar paquets del comerç online extraviats o no entregats. També un altre reportatge, l'últim joc on Siri Hasbet pot trobar-se amb Paul Auster. A Històries de Fantasmes, l'escriptora reflexiona sobre la mort recent del seu marit i mostra com es recordar un acte d'amor, però també una condemna. També la primera capital del món que prohibeix els anuncis d'hamburgueses. La capital neerlandesa també veta qualsevol publicitat de combustibles fòssils.

0: Jimena Co posa en ordre les xifres comercials. El gran competidor ve en furgoneta, diuen. L'Ajuntament vol reforçar els eixos comercials, impulsar l'emprenedoria i orientar millor les accions de dinamització. I ara llegim un parell de titulars de planes internacionals. Els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita en crisi per la guerra, perquè s'han allunyat. Trump torna a recular i suspèn el seu pla per escortar naus a través d'Hormuz. Rússia llança un dels atacs més mortífers a Ucraïna, tot i l'alto el foc anunciat per aquest cap de setmana. Per acabar, un tribunal israelià allarga l'atenció dels líders de la flotilla Gaza fins diumenge.
1: I acabam el repàs de les portades digitals a l'edició del diari Última Hora. I diversos titulars de l'ús privat dels cotxes públics. Més demana les despeses de benzina dels dos cotxes del Consell usats per vestars sense rotular. El partit sol·licita al govern insular que faciliti informació sobre l'ús de tots els vehicles del Departament de Vicepresidència després de la polèmica. Vestart ha utilitzat el vehicle en xòfer unes 3 vegades a la setmana entre els mesos de setembre i gener. Vestart donarà compte de l'ús dels cotxes públics sense rotular davant d'una comissió. I el MES el manté a Vestart, però exigeix rotular els cotxes i que no se'ls emporti a casa. Altres titulars: emergència habitacional, tallen l'aigua a 40 residents d'un edifici del carrer Concepció de Palma per forçar-ne la sortida. En clau de successos, condemnat l'home que va matar la seva dona al coll d'en Rabassa per maltractar-la durant 15 anys. Rosario era controlada a totes les esferes de la seva vida. Investigació. La Universitat de les Illes Balears cerca infants entre 2 i 8 anys en sobrepès per tastar un aliment que millora la seva salut. Protecció de dades, multa de 100.000 euros per deixar tirats al carrer informes mèdics de 18 policies nacionals de Palma. El PP planteja que els consells puguin elevar el límit de places dels albergs. Detinguda una dona a Palma per assetjar el seu amant i a la parella d'aquesta. Li escrivia a la parella: quan et diu que va a pàdel, no només jugui a pàdel. Testimoni en primera persona d'una veïna de Palma que denuncia la Seguretat Social, diu: "Em mataneu on tallo les venes". La premiada Anna Travesset, en entrevista al diari Última Hora, diu: "El premi confirma que la ciència a les Balears és molt potent i ha molt de talent, la investigadora que treballa per entendre i protegir els ecosistemes". Ahir ho anunciàvem que han tingut el Premi Nacional de Recerca. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears eleva una queixa pel mal funcionament dels telèfons als jutjats. L'agència tributària posa el punt de mira al sector immobiliari. Arrenquen la notificació de l'Agència de la Defensa del Territori en un assentament a la Indioteria Rural. El port de Cabrera recuperarà el seu antic i emblemàtic moll de pedra. Què és el hantavirus i com es propaga, símptomes, contagi, riscos del virus que manté aïllat un creuer? Espanya acollirà el creuer de l'hantavirus a les Canàries. Fernando Simón, sobre l'arribada a Espanya del creuer, diu: no és un risc alt. Els arquitectes apunten a un ús indegut de la coberta i a l'humitat com a causants de l'esfondrament a un pis a Palma. Part de Mallorca en alerta per fortes pluges aquest dimecres. Després en farem un repàs. Maria Santoyo, directora de Foto Espanya, diu: si el doctor Frankenstein fos una xarxa social, el seu monstre seria Trump. Obituari: mor la periodista Soledad Gallego Díaz als 75 anys. I acabem fent un repàs als esports. Un tsunami a la zona baixa de primera. L'Arin en serioses opcions de no tornar al Mallorca. Idò, arribam així a les 9:31. Ara tot seguit repassam el temps.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Són les 9:32, ja ho avançava el diari Última Hora en aquesta previsió meteorològica. Part de Mallorca en alerta per fortes pluges. Explica quines són les zones que més plourà aquest dimecres. La EMET ha avisat que poden caure fins a 20 litres d'aigua en només una hora. Inestabilitat meteorològica en aquesta jornada d'avui dimecres 6 de maig a part de Mallorca en alerta groga, com deim, per fortes precipitacions. Això es deu a que la vaguada que s'apropa a l'illa s'assuma a l'arribada d'un front, així ho informa l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears. Anem a veure quines són les zones afectades. No serà la zona de Pollença, serà l'interior i el sud de Mallorca. Entre les 12 del migdia i les 6 del capvespre poden caure uns 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora. Per tant, atenció si heu de circular per l'illa, l'interior i el sud de Mallorca. Tenim un dimecres amb un predomini de cels poc ennivolats, en nivells d'evolució diurna, amb aquestes tempestes disperses o cap vespre que poden ser fortes i en tormentes. Per demà dijous s'esperen intervals de nivells augmentant a cels coberts al dematí en tempestes que podrien tornar-se localment fortes. No hi ha, per ara, alertes activades de l'Agència Estatal de Meteorologia per demà dijous. Les temperatures amb poc canvis i el vent bufarà fluix amb intervals de moderat. I ho tens inestable, continuarà divendres 8 de maig, però la novetat que és possible que hi hagi precipitacions dèbils que vagin, en aquest cas, acompanyades de fang. El cel el tindrà encobert, anirà disminuint el vespre, aquest cel tapat, i ho valors tèrmits molts parescuts en aquests dies. Ho vent bufarà entre fluix i intervals de moderat. Una situació meteorològica que es mantindrà dissabte, quan s'esperen també cels tapats, coberts, amb probabilitat de tempestes acompanyades de fang fins al capvespre. També hi haurà brumes i pols en suspensió. Se destaquen que ja dissabte les temperatures tornen a pujar. I d'aquesta és la previsió, com dèiem, aquí a Pollença no tenim alertes activades. Hi ha una possibilitat que plogui no massa entre les 12 i les 6. No és una pluja tan intensa com s'anuncia al sud i a l'interior de Mallorca i al capvespre s'espera destapat. Sí que per demà dijous mos anuncia un cel ben tapat i precipitacions a partir del migdia. Divendres podia ploure durant el dematí i dissabte torna a anunciar pluja. Les temperatures màximes entre 22 i 23 graus que se recuperarien al voltant de 24 ja de cara al cap de setmana diumenge, si que ara, hores d'ara, tindrem un bon sol i les temperatures s'enfilaran fins als 26 graus. I d'aquesta és la previsió. No tenim alertes aquí, sí que anava en compte que s'anuncien aquests ruixats protagonistes, especialment a l'interior i al sud de Mallorca, a on hi ha avís groc. I donem a veure com tenim ara mateix les dades meteorològiques a les nostres estacions. La temperatura que marca l'estació del Calvari ara mateix és de 17,8 graus. La mínima s'ha donat a les 5 del dematí, el termòmetre ha de ballar fins a 13,3 graus. Ara el vent està bufant de llevant de l'est i ho fa a 3,2 km per hora, amb una humitat del 60%, i tenim la pressió atmosfèrica en 1012,9 hectopascals. Avui vespre ha plogut i en aquesta estació, la del Calvari, s'han enregistrat 2,6 litres. Dos litres han registrat de precipitació a l'estació del Club Nàutic al port de Pollença, on ara la temperatura és de 18,9 graus. El vent està bufant a 1,1 km per hora, també la direcció és de llevant, està bufant suau, amb una humitat del 78,8% i una pressió atmosfèrica en 1012 hectopascals. I acabem fent una ullada a la situació marítima. La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia de Formentor Cap de Pere, predomini del nord de tramuntana de força 2 a 4, el vent que pot girar cap a est i sud-est al llarg de la jornada. L'estat de la mà, marejol, amb ones petites, una mà bastant navegable, amb algun tram de maró si el vent es reforça, mà de fons d'un metre aproximadament. Un dematí més estable, una mar relativament ordenada i cap al migdia i cap vespre pot haver aquests canvis de direcció i una mar un poquet més moguda. Però bé, en general les condicions són bastant bones. I d'ara mateix ja són les 9:37 i és el moment de conèixer curiositats d'un 6 de maig. I d'anem a conèixer curiositat d'un 6 de maig, com per exemple començam, com sempre, amb un santoral. Qui fa festa avui?
2: I de la Joana, avui hem de dir que fa festa Domènec, en català, Sant Domènec, i Santo Domingo, en espanyol, no? Perquè hi ha molta gent que és catalana, mallorquina, que se diu Domingo, però també n'hi ha de Domènecs. Així que molt d'anys també Sant Edbert, no sé com se diu, però bé, Sant Edbert.
1: No és Albert.
2: I Sant Patronac, així que molt d'anys a tots i totes. I ens hem de parar per feina, ja que hi ha molt de dies mundials. Avui, per exemple, un de més aleatòries és el Dia Mundial de l'Acordeó, així que molt d'anys. Sempre és aquest instrument que el sents i dius, això ha de ser difícil de tocar, no? Perquè has de fer moltes coses a la vegada, però sona bé, està xulo, no? Un acordeó, si toques l'acordeó, sempre...
1: Tu el saps tocar? Tu que ets un pop músic.
2: No, això, estic veient una foto ara que té moltíssim de botons, jo ni m'imagino com ha de ser tocar això.
3: Has de coordinar tres coses. Les claro. Tecles com un piano, que ja és molt... Has de les tecles de botons i inflar i desinflar.
2: És mig gaita, mig piano, mig... No sé, però...
4: Que és de d'aire, l'acordeó. Com està catalogat? D'aire, de vent? D'aire i vent tot el mateix,
2: és una bona pregunta.
4: Per fusió.
2: És un instrument musical harmònic de vent.
4: De vent,
2: sí, sí, sí, sí, sí. Així que bé, molt guai. Sempre s'associa un poc en un músics de carrer perquè... Escòcia és un dels països on més se toca aquest instrument i sempre s'ha tocat en el carrer, no? Música tradicional, música popular, així que mirau, és per aquest motiu. També d'altres dies internacionals, per exemple, és el Dia Mundial de la Filatèlia, segur que és això. Segells, exacte. Però bé, això és molt més que col·leccionar segells, sinó que és una manera de conservar un tros d'història, de política, d'art i fins i tot d'identitat d'un país, no? I cada segell és una petita finestra, no, final, en un moment que es va crear, no? Hi ha segells molt, molt, molt, molt antics. I el primer segell postal modern és el Penny Black, que és el més valorat de tots, el 1840, i va revolucionar el sistema de correu mundial i molts de països han utilitzat segells també com a eina de propaganda política, no? Per commemorar polítics, esdeveniments importants, i existeixen col·leccions de gran valor econòmic i històrics. Hi ha segells molt poc comuns, com per exemple aquest Penny Black, que s'han venut per milions i milions d'euros, així que no és cap tonteria la filatèlia. Però bé, al final és un hobby, no? Que en una societat que tot és digital, ensenya un valor d'un petit tros d'història i d'art. També més dies mundials. És un dia mundial sense dietes, enguany, però el lema és...
3: Sense dietes, eh?
2: Sense dietes.
3: O sigui, avui vam fer la que mos
2: van enganyar. No, però és d'una reflexió important. Però bé, un lema d'enguany no promou menjar sense control, sinó qüestionar la cultura de les dietes extremes, no? I fomentar una relació més saludable amb el menjar i el cos. I un poc de context sobre aquest dia. Se va crear el 1992 per Marie Evans Young per combatre l'estigma corporal i es calcula que la majoria de dietes restrictives fracassen a llarg termini, això està demostrat.
1: Efecte rebote.
2: I pot comportar trastorns alimentaris, com l'anorexia o la bulímia, i tenen una incidència creixent, especialment els adolescents. I per què és molt important tenir una dieta equilibrada i no una dieta estricta, com deia Joana, l'efecte l'efecte rebote, no? Que en el final...
1: Rebot.
2: Rebot, sí. És el mateix. El cos necessita energia i nutrients per funcionar correctament, no? Proteïnes per mantenir la massa muscular, hidrat de carboni per l'energia i greixos saludables, preferiblement, per les funcions hormonals i tenir una dieta equilibrada, aprendre a conviure amb una dieta equilibrada, se pot sostenir al llarg termini, però una dieta estricta, al final, pot comportar tot el que he dit abans. Idò, què és l'ideal? Fer entrenament, ja sigui de força, cardio, el que sigui, i tenir una dieta saludable que es pugui mantenir, que és més fàcil del que ens pensam. I tot això manté un metabolisme actiu, ajuda a prevenir malalties, millora el rendiment físic i mental... I, com deia, és molt important l'entrenament de força, i cada vegada està més demostrat, és clau perquè augmenta la massa muscular, que li ve un metabolisme basal i també cremes més calories quan estàs en repòs, millora la salut òssia, prevé lesions i ajuda a regular el pes de manera més sostenible que només fent dieta. I això és el que dèiem, l'efecte rebot que deia Joana, que si quan restringeixes massa calories el cos s'adapta reduint el metabolisme i quan tornes a menjar normal recuperes el pes. És a dir, que no té cap sentit fer una dieta estricta d'aquesta, hi ha molt de noms estranys, no?
1: I totes les que surten, eh? En aquesta època de l'any.
4: I molt de gurus, també. Hi ha molta gent que xerra sense saber què sap, què diu. O sigui,
2: exacte.
4: No, molt poca informació.
2: I són incompatibles amb la vida social i el benestar emocional, no? De menjar quatre coses i tenen un impacte psicològic molt gran. Però bé... I a pics la salut ens hem de recordar que no és sinònim de primes extrema, ja que el cànon de la societat que tenim avui en dia, però és que tots hem d'estar prims, amb percentatges de grassa molt baixos, però no és així. Dieta equilibrada i esport és lo millor, segons tots els estudis i gent que sap d'aquest tema. Molt bé, més coses. El Dia Mundial de la Salut Materna també és avui, ahir va ser el de les comares o matrones, que van descobrir que se podia dir de les dues maneres, i avui és el Dia Mundial de la Salut Materna. I això és per commemorar que cada any moren centenars de milers de dones per causes relacionades a l'embaràs o al part, majoritàriament evitables. I el 95% d'aquestes morts es produeixen en països amb menys recursos. Aspectes claus de la salut materna, perquè a la societat occidental tampoc és tan greu, no?, aquestes morts per l'embaràs, perquè el sistema sanitari, per sort, està més desenvolupat que altres països amb menys recursos, però bé, s'ha de tenir un seguiment mèdic durant l'embaràs, accés a un part segur, suport al postpart i una educació sanitària i nutricional. I bé, això seria en quant als dies mundials internacionals d'avui. Efemèries musicals, n'hem de recordar un parell, ja que avui va ser un dia important. Per exemple, el 6 de maig de 1946 va néixer en Bob Seger, el 6 de maig de 1957 en Chuck Berry va gravar el tema Rock and Roll Music, mítica cançó. En James Brown, un dia com avui de 1965, va gravar un dels seus grans clàssics, I Got You, no? La de I Feel Good, jo crec que a tothom li sona. Aquesta, que és la que deixarem per després, i no sé si ho en recordeu, que fa unes setmanes varen parlar d'un rècord de Led Zeppelin, que d'assistència a un concert, i el varen superar, no? Un mes després, no sé quina era la xifra anterior, però varen fer un concert que varen actuar enfront de 76.000 persones, i va ser un dels concerts més... Després vas dir, Joana, a Brasil, que era de
1: millor,
2: 3 milions.
1: Millor, un parell de milions.
2: Na Shakira, no sé qui era.
1: No, na Shakira no me'n recordo.
4: De Madonna, crec que va ser. De Madonna, Rio de Janeiro. No, no va ser...
3: No. Que era la platja i era...
1: Era la platja...
3: Era un cantant o una cantant?
4: De Madonna, Rio de Janeiro.
1: No era...
3: Entre tot quatre. No me'n recordarem.
4: La Madonna de Rio de Janeiro va fer va tenir un rècord de que no sé si
1: no, va ser en Rod Stewart 3,5 milions a la platja de Copacabana. Rod Stewart.
3: Sí.
2: És que no. Bé, però...
1: Clar, na Shakira, no anaves en fora, perquè na Shakira, 2 de maig, no? Això ja, vull dir, això és molt recent, 2 de maig de 2026, fa dos dies, no? Uh-huh. 2 milions. És a dir, que quan vàrem parlar, encara no hi havia hagut na Shakira, no s'havia celebrat un concert de na Shakira, però així tot, en Rod Stewart, 3,5.
4: Quin any era, en Rod Stewart?
1: 94.
2: I la Zeppelin, en un 76.000 persones.
4: Ja n'hi ha.
1: Ja n'hi ha.
2: I era un dels més, Bé, crec que ho recordo, tenien Beatles, com sempre, tenien un rècord de tot.
3: No, Michael Jackson li pren un paio de rècord davant de la disco,
2: no? Sí, bueno, sí. Han de xerrar ara.
4: En Bruno i Beatles no els...
2: Claro. I ara han de xerrar dos antagonistes, dos enemics de Beatles, que eren... o Rolling, òbviament, que no s'havien tan malament, al final era més la premsa. Però bé, un 6 de maig de 1965, en Keith Richards, guitarrista, i Mick Jagger, vocalista, van començar a gravar un tema, I Can't Get No Satisfaction, a la seva habitació d'hotel a Florida. El guitarrista no podia dormir perquè tenia un riff de guitarra en el seu cap que li feia voltes, va aixecant en Mick Jagger, van posar a gravar una cinta i després de dormir-se se va aixecar el matí següent per descobrir que havia gravat un riff de la cançó i que pot després se va convertir en uns dels grans clàssics de la història del rock. I he cercat un poc, com a curiositat, ara ho he perdut, però aquesta cançó ha generat entre 60 i 80 milions d'euros, amb euros, només una cançó, imagineu-vos. És un parell, són un parell d'euros, 60 milions. Així que bé, si vos pareix, escoltam aquesta mítica cançó.

0: Idò, un temazo que estem escoltant aquests darrers segons d'aquesta cançó. Hem de contar què tenim avui.
1: Ho poden contar.
0: Perquè tenim canvis ara, no. Ara mateix.
1: O no, d'en sorpresa. I escoltau.
0: Escoltau tot de matí, perquè nosaltres mos caven les coses avui.
1: Avui, sí, avui hi ha hagut un parell de baixes ja davant de matí. Bé, davant de matí, de fa no res.
0: Sí.
1: Bé, primer de tot hem de dir que a partir de les 10 i quart parlem amb en Cete Benavides, que és olímpic i ara per mi és per terres llunyanes normalment, però el tenim ara per aquí, m'escontrà un poquet...
0: D'aprofitar, que és aquí.
1: Sí, que és de la seva vida, ell és entrenador i tenim ganes i do de que mos expliqui què fa. A les 10 i mitja, 10:40, més o manco, parlarem amb en Pep Perelló perquè tornem a tenir prova esportiva aquest de setmana. No sé si ho heu sentit fa una estona. Hi ha l'Ironman i a nosaltres, a Pollença, mos passa la prova ciclista i afectarà carreteres des del Cudi cap a Numoll, cap a Pollença, cap a Lluc. Després mos donem un altre picos horaris. En Pep mos explicarà el que se fa, que se tallen d'algunes carreteres un sentit de circulació, d'altres se tallen sense haver. Després ho donaran detall. Mos ha llegut la campana d'avui, no hi ha campana avui, entre 11 i 12, ja veurem què fem. A les 12 hi ha informatiu, repassarà l'actualitat d'aquest dematí, l'actualitat municipal, i a les 12 i quart, no sé com l'has convençut, Joana, perquè costa, però avui hi ha Ràdio Rebessó.
0: Avui hi ha Ràdio Rebessó, a veure. Bé, li poden dir si vol venir a les 11?
2: Sí, segur que sí, perquè fa voltes per aquí.
0: Avui no, no l'hem vist.
2: No.
0: Bé, Rebessó, si mos sent vint abans i així faran l'informatiu tranquil·lament. Si vull a Ràdio Rebessó, no sé, ah, clar, però si té convidats... Bé, ho aclarirem. Avui a Ràdio Rebessó. És a dir, que passarem una bona estona, riurem.
1: I això és un dematí. És dimecres a migdia, allà al món del vi, amb en Toni Campomà, i no sé què té preparat, però mos ho contarà ell mateix, no?
0: Vinga, idò, ara és que encara té l'espoti...
1: Amb el rolling de fons, en Toni i Roli.
3: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, farem com una cloenda de la que va ser el pòdio de la fira de vi passada. Avui tindrem, com sabeu, que estava en el meu Facebook, jo vaig publicar la llista dels vins més votats per visitants, que aquesta vegada van ser molts, entre blancs i negres, i he fet una petita llista, però la veritat és que tots són guanyadors, no? Però una llista de qui van votar més, i els atendrem avui, bueno, he convidat tots els que podria, però no sé, potser serem 6 o 7 entre ells, menys si mos podem comentar com han fet el vint, però crec que tindrem un d'honor, en Joan Gutiérrez, també Jan Xenet, Jan Certell, Mortich, i també Son Prim, i qualsevol altre més que s'afegirà. Molt bé, idò, si voleu sentir aquest programa i voleu saber aquest pòdio, a l'1:15 us espero.
0: 1:15, Toni. Cap vespre que tenim?
4: I d'avui tindrem, com cada primer dimecres després del ple, la tertúlia política en regidors i regidores de Pollença. Crec que Unió Mollera Pollencina no podrà ser el dia d'avui en el final, però bé, tindran tota la resta de partits i parlaran sobre temes d'aquest darrer ple. Això segurament s'allargarà fins les 6:30 i a les 7 començarem en rebentat anglès amb en William Matt, amb Matt and Will, que no van poder venir la setmana passada, i vendran
0: avui. Tenim mono de ràdio.
4: Sí, a menys que mos conten, perquè clar, ells també tenen exàmens, tenen... En Matt segur que mos contarà qualque cosa de... qualque anècdota, no? Sempre li passen coses estranyes, en Matt no sé què té, però bé, avui a les 7, i amb això arribarem fins a les 8 i fins demà, no?
0: I fins demà.
4: I fins demà.
0: Tenim 5 minuts per l'agenda i anem... Ai, no, i hem de destacar una cosa important.
1: Podem fer un destacat perquè ho acaba de publicar l'Ajuntament fa no res, i és que avui és 6, sí, exacte, avui, demà i passat demà, Enser ha de reparar alguns trossos de paviment de l'asfalt, d'alguns carrers, i han donat ja tota la informació a les xarxes, per si voleu consultar concretament, però bé, són carrer, la zona de carrer Lleó, carrer de l'Hort, carrer Mallorca, via Argentina i diversos trams també de carrer Ramon Llull. Avui, demà i dijous, idò, se faran aquests asfaltats. Hi haurà, per tant, talls de trànsit, concretament avui, ja poden dir només ho d'avui si voleu, avui de 8 a 9 ja passat, de 9 a 10 i mitja, en un carrer de l'Hort, entre Pare Vives i Padró, hi pot haver el trànsit tallat per aquest asfalt, i de 10 i mitja a 11 i mitja, en un carrer de l'Hort, entre Conon Cifre i carrer Lleó. I bé, desigual, també demà de demà, tot el dia a partir de les 8 fins a 100 demà, fins dijous, estarà també tancat el carrer Ramon Llull.
0: I de, ja podeu tenir també aquestes previsions, i ara sí, 4 minuts per l'agenda. M'hi de començar amb l'agenda recordant que... Però on començam? Perquè tenim poc temps, que aquest dissabte hi ha tallers infantils a Sant Vicenç, que organitza Little Lemons, se fan en el carrer Molins, però queden molt, molt poquetes places, eh? Si voleu anar, 611-884-266.
1: La tercera edat de Colònia fan una excursió cultural dia 1 de juny, visiten un museu del ferrocarril de Mallorca, un mercat de Manacor i dinen en un restaurant Molí d'en Sopa. Val 30 euros, heu de pagar directament a Caixa Colònia.
4: També d'altres coses que vos poden recordar, tenim inscripcions obertes, per exemple, per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 a Port de Pollença, litechip.net. Són 5 euros, si voleu jugar un xip 2 euros més, i bé, teniu tota la informació a litechip.net fins l'11 de juliol.
5: També per aquest dijous 7, cicle de conferències de l'UOM a la xerrada de l'òrbita al cementer, atalaiant la sequera des de l'espai, mesurarem els pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits, a càrrec de Doctor Boussà, del Centre de Tecnologies de la Informació Geogràfica, al Saló Cultural del Moll, Port de Pollença, a les 6, i serà gratuït.
0: I d'això és demà, i demà també hi ha Cineclub al Club Pollença, es projecta la pel·lícula Jo te creo, a les 8, entrades 4 euros, socis, 6 no socis.
1: I anem a divendres perquè el Club Nàutim us proposa una xerrada ben interessant per entendre una part de l'actualitat internacional, i és que se fa una xerrada titulada Comerç Internacional del Petroli, el seu transport i finançament. La farà Giorgio Comotti, és a les 7, allà mateix en el Club Nàutic, i és gratuït.
4: I dissabte serà també la segona edició del Pollença Folk, a partir de les 6 a la plaça Miquel Catllong a Numoll. És gratuït en l'actuació de Figuera d'un altre paner, a les 7:45 Música Nostra, a les 9:15 Nou Romancer, i a les 10:30 serà el Correfoc a càrrec dels Dimonis Cada Bou, que celebraran també el seu 20è aniversari en colles convidades.
5: I per acabar setmana, aquest diumenge 10, trobada d'escoles de Vall de Bot, Aires de la Cala, de 9 a 2, al claustre del convent de Sant Domingo, i també el mateix diumenge, a les 10 de matí, concert del viatge d'hivern de Franz Schubert, amb el tenor Marcus Schaeffer i Francesc Blanco al piano. A les 7, el Museu Dionís de Dionís Benassa, banda d'entrades Euroclàssics i etiquetip.es.
0: I a més hem de recordar que torna a estar l'exposició que va hivernar la muntanya màgica a l'Iglesi du Convent. Està oberta cada dia de 10 i mitja, 1 i mitja i de 5 a 8.
1: Si voleu donar sang aquest mes, hi ha campanya dia 22 en el Centre de Salut de Pollença, en OPAC, entre les 4 i mitja i les 9. Ja podeu reservar cita prèvia a donasang.org.
5: I recordeu també que hi ha inscripcions obertes per la trobada de la gent.
4: Festa. Festa, festa.
0: No, no, Jaume, perdona.
1: Mosa. Que s'embuia. Jaume.
5: Sí? Sí. Bé, vos recordant que estan obertes les inscripcions per la trobada de la gent gran a Lluc el proper 17 de maig, organitzat per el grup Güell. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament facilita el transport, preu serà de 10 euros, inclou dinar allà mateix. Inscripcions fins al 12 de maig. Per apuntar-se, cal reservar...
1: Plaça.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. El president de les Canàries en rebutja que el creuer amb persones afectades per antivirus faci escala al seu arxipèlag i demana una reunió urgent amb Pedro Sánchez. Fernando Clavijo lamenta que la decisió de deixar el vaixell fer una aturada a un port canari no respon a cap criteri tècnic. Està previst que l'embarcació trequi a Tenerife a partir de divendres.
8: El president canari ha carregat contra el govern espanyol, el qual acusa de deslleialtat institucional i poca professionalitat per no haver-lo mantingut informat com a màxim responsable polític de l'arxipèlag. Són declaracions de Fernando Clavijo aquest matí a Onda Cero.
9: Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente, porque entendemos que esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni hay ahora mismo información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria.
8: Recordem que Espanya ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut que creuer faci escala a les Canàries per gestionar l'atenció sanitària de passatgers i tripulació seguint un protocol estricte. De moment hi ha 7 persones afectades per l'antivirus, de les quals 3 han mort i una es troba en estat crític. Dins l'embarcació hi van prop de 150 persones.
7: En plana de tribunals, avui està previst que quedi vista per a sentència el judici pel cas de mascaretes. El Tribunal El Suprem acull aquest matí la darrera sessió per presumpta corrupció de l'antic ministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i el comissionista Víctor Dialdama. Acusacions i defenses presentaran els informes finals.
8: Serà el fiscal en cap d'anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obrirà aquesta darrera jornada després que dilluns confirmés les seves peticions de pena per als acusats. 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 anys i mig per a Coldo García i 7 anys per a Aldama. El comissionista finalment no li va aplicar l'atenuant molt qualificat de confessió. De fet, el PP

0: Vio un vecino enfadado porque habían molestado a su hija.
1: ¿No es cierto entonces que se la facilitó el jefe de seguridad del Sol?
0: El jefe de seguridad del Sol no tiene por qué facilitarme nada, pero insisto, en fin, concretamente, Jaime, si me mandan una foto tuya, no voy a preguntar al jefe de seguridad quién eres. Por tanto, a estos dos periodistas les conozco y por eso lo conté.
2: ¿Pero tuvo usted conocimiento de que la policía había identificado a estas dos personas?
0: Eso me he enterado después.
3: I la Guàrdia Civil investiga un conductor per circular en sentit contrari a l'autopista de Llucmajor a Palma. Els fets varen passar el dissabte 25 d'abril i varen ser captats per la càmera d'un particular unes imatges que es varen fer virals.
4: I gràcies a elles, la Benemèrit ha pogut identificar el presumpte infractor, un home de 56 anys que va recórrer en contradirecció el tram entre l'aeroport i el Coll d'en Rabassa a plena llum del dia i obligant la resta de vehicles a fer maniobres evasives per evitar la col·lisió. Ara està investigat per conducció temerària, un delicte que comporta penes de presó d'entre 6 mesos i 2 anys, a més de la retirada temporal del permís de conduir.
3: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a...
6: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
7: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
8: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Avui, acusacions i defenses presenten les conclusions finals i el judici després quedarà vista per a sentència.
1: En l'informe final, Luzón ha rebutjat avui. L'acusació d'Aldama ha afirmat que Sánchez no era el número 1 en l'organització criminal que conformaren l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Koldo García i el comissionista.
2: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
1: La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 anys i mig per a Koldo García i 7 anys per a Aldama. El comissionista, finalment, no li va aplicar l'atenuant molt qualificat de confessió.
0: Canviant de qüestió, Educació lamenta que la modificació de la llei de la infància aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts no resoldrà, diu, a curt termini, casos com el del mestre Miquel Roldán. El conseller Antoni Vera ha criticat que s'hagi presentat una modificació profunda d'aquesta llei i no el canvi puntual que sol·licitava Educació per inhabilitar persones condemnades per assetjament.
1: En aquest sentit, Vera aposta per seguir en la tramitació de la proposició del PP que es tramita ara al Parlament, que proposa aquesta modificació concreta. Creu que si s'aprova abans de juny i s'envia al Congrés, podria estar aprovada al setembre amb un tràmit d'urgència.
3: Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez. Nosaltres necessitem les solucions ara en els nostres centres escolars.
0: D'altra banda, a mesura que s'acosta l'estiu, es reforcen les línies de bus del TIP a Mallorca. Algunes rutes, especialment les que connecten els municipis més turístics, veuen aquests dies incrementades les seves freqüències. L'executiu enguany ha incrementat el nombre de vehicles fins als 266, que són 14 més que l'any passat.
1: A més del reforç del servei habitual, aquest estiu s'han posat en marxa 11 línies pròpies per connectar zones turístiques. És el cas de rutes com la del Port de Sóller amb Alcúdia o la de Can Picafort amb Alcúdia, pensades per facilitar la mobilitat sense necessitat de vehicle privat. Ho explica Lluïsa Serra, gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
4: Hi ha línies d'estiu allà on hi ha activitat turística.

0: va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a la ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer aquesta celebració des de principi d'any.
1: L'Ajuntament, però, diu que l'associació disposa de 9 dies per confirmar si vol continuar la festa i que encara hi ha marge perquè es faci. Justament ahir l'Ajuntament de Manacor es va oferir a l'associació per acollir la Revetlla a la capital de Llevant de Mallorca, una opció que l'entitat ha agraït però que ha descartat perquè diuen no poden desvincular els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull a Palma.
0: Són les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
1: Sofia, que escoltes?
2: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
1: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
2: Les veus que connecten amb el teu poble.
1: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
2: El 107.9, Ràdio Pollença.
3: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
4: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
3: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
4: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
5: Onze i quart i 16 minuts ja pràcticament. Vos hem de demanar disculpes a nos oients perquè tenim un dematí en què mos passen moltes coses. Mos ha passat un poquet de tot ja i per això hem estat aquesta darrera hora teidor sense poder fer directe, però en nosaltres ja és d'aquí, des de fa una estoneta, en Pep per allò que mos du informacions de trànsit i que mos ha passat la policia local perquè tingueu en compte. Pep, bon dia, com estàs?
6: Hola, bon dia. Això és el que passa a la ràdio en directe.
5: Que qualque dia tot surt malament, tot
6: sí,
5: se cancela.
6: Sí.
5: Nosaltres ja hem començat amb l'ordenador avui que s'havia mort. Ens han aconseguit arreglar. Després ens han cancel·lat una, dues, tres coses. Tres coses d'avui de matí. I no sé si... Bé, crec que en Rebessó sí que el tindran, que no sé l'hora. Però sí, això, mos sap greu, hem quedat tots sols.
6: S'ha passat aquesta cosa. Quan diuen això, de quan una cosa surt aquest dia, doncs va un metge. No...
5: Quan un de matí no ha de ser, no ha de ser. Però bé, som aquí.
6: Vale.
5: I Pep, podem començar xerrant de l'Iron Man. Te pareix bé?
6: Sí, podem començar.
5: Aquesta prova.
6: Que serà... damunt d'usatges que tenim aquest cap de setmana serà el que mostrarà més a la gent i el més dificultós per al trànsit. És a dir, a veure que és molt prest i no és una hora punta, però bé, com se veu cada any, sí que arriba l'hora de començament, no, però a veure aquest moment sí que arriba, ja és una hora que ja arriba a molestar un poquet, sí.
5: Bé, l'Ironman recordem que és aquesta prova que són diferents proves dins la prova. Nosaltres la prova ciclista mos passa, però clar, mos passa, però això ja implica moltes coses. L'Ironman, que és des del Cudi,
6: sí,
5: Pep? I
6: sí.
5: Clar, del Cudi, Port de Pollença, Pollença fins a Llull, passaran sí. Cosetes. D'aquest dissabte de matí, compta-mos els horaris.
6: Sí, bé, sí, comença, bé, com hem dit, són tres proves, una de natació que se fa dins el Cudi, una de bicicleta, que és la que m'ho ha fet, i després l'altra de córrer a peu, que se torna a fer el Cudi. La bicicleta, pues, a partir de les 7:30 està tallada la carretera, és a dir, surten des del Cudi, molt arriben a Port de Pollença, Port de Pollença a Pollença i Pollença van fins a Llull. És a dir, tota aquesta direcció, la carretera està tallada. Uh-huh. Alternatives, les de sempre, la carretera de Llanaire i la carretera de Xat de Bou. Problemes de la carretera, sobretot la de Llanaire, que quan arribem a Llanaire, a la via de circunvalació, heu la rotonda aquesta... Clar, no. Per travessar i entrar en un moll mostra un problema perquè, clar, dependirà de com venguin els corredors, com ens passa cada any, no nou d'ares de sempre. A vegades les retencions són grosses i a vegades les retencions són petites. És una cosa que és imprevisible. Hora d'acabament, normalment a les 11, el màxim ja estan obertes les carreteres. Ho deim per la gent que hi ha de preveure
5: això. Fins a Pollença. Fins a Pollença.
6: Sí, fins a Pollença.
5: Després
6: sí.
5: Pollença-Lluc és un pot diferent.
6: Sí, de Pollença-Lluc ja és una altra història, que ja nosaltres aquí ja no controlem tant, però ben que dit, sí. Però,
5: és a dir, de les 7:30 fins a les 11 d'aquest dissabte la carretera del Cudi cap a Moll i cap a Pollença... tancada, sí, sí, la circulació, sí, sí, de vehicles en aquest sentit, no?
6: Sí, sí. També implica cap a Vermontó, perquè clar, tampoc no podem anar cap a Vermontó, perquè quan de travessar, menys a dir, després hi ha l'altre problema, la rotonda de, diguéssim, la rotonda de l'hidroavion, per entendre'm molt, la rotonda d'allà, aquesta també per entrar, si vam entrar, aconseguim arribar aquí, també hem d'entrar dins un moll, hem d'anar cap a Vermontó. També és un altre punt molt estratègic que també és molt complicat travessar, perquè clar, corredors van venen de la vida i la convocació i venen cap a Pollença. També hem de travessar aquí. La rotonda d'hàbitat, un altre punt també conflictiu que també és complicat. Són moltes rotondes que, clar, a vegades, ja dic perquè hem estat totes, 5 minuts pot ser, mitja hora pot ser, és imprevisible, és imprevisible. Com més, a vegades, com més prest, és més dificultat perquè solen venir...
5: Venen un piloto més...
6: Sí, és dir, sí.
5: Surten més.
6: Surten més, més tard, surten més preciosos, perquè no surten més preciosos, que ja ho tens, no són tant, i a vegades, però tampoc no és una cosa que se pugui agafar per formatat.
5: Se deuen crear una retenció ben llarga, i tal, perquè les rotondes són claus.
6: Sí,
5: no?
6: Sí. És complicat el tema, que aconsellem això, clar, dius, vital, la gent que per exemple va fer feina per la zona d'Opineret i la zona d'això, per exemple aconsellem el mateix, que és veritat que és un poc empipot, però si no pot entrar antes, pues, que deixar el cotxe i travessar a peu la via de circunvalació. És una mesura per no posar-se nerviosos i tal, tota aquella gent, hi ha molta gent que fa feina per dins l'Opineret, i el moment que siguin dissabte al matí, això. Clar, dir que vagi d'entre de 7 i 2 del matí, també t'ho has de dir, per mira, si també són quin horari tens, és complicat. Sí.
5: Si entres, si aquest dia dissabte entres a les 8 i te convé entrar a les 7,
6: sí.
5: Si pots, si no, quan
6: sí,
5: dius,
6: pots,
5: cruza
6: sí,
5: a peu...
6: Sí.
5: Si no, en teoria, a partir de les 11 ja està.
6: Sí, normalment, sí. Ja. Normalment és un poc llevant, però l'horari de fins a les 11, sí, oficial.
5: Això és amb un únic sentit. Ho quedem, el CUDI, Port de Pollença, Pollença.
6: Sí.
5: De Pollença en un moll, aquest sentit, amb les retencions de les rotondes...
6: Sí, aquest sentit esteu bé, però jo t'he dit...
5: Tot depèn de les rotondes.
6: Tot depèn de les rotondes,
5: sí. I de Pollença a Lluc...
6: I de Pollença ja més complicat, perquè aquí ja, aquí nosaltres ja no ho controlem, i ja de part de Lluc, ja són un pont de Horta per amunt, ja això ja no depèn de nosaltres. Aquí ja no t'ho puc dir com pot assegurar-hi.
5: Bé, heu publicat que de 7:55, clar, si són per un moll al 7:30, de Pollença, supos que és de la rotonda que ara en Berenguer ja, cap a Llut, de les 7:55 més o manca fins a les 12:20,
6: sí,
5: tancada clar. A la circulació
6: claro,
5: de vehicles.
6: Claro,
5: tots els sentits.
6: Clar, correcte, ho hem de dir, allà pot estar fins a les 12:20 tancada, si pujant cap a Llut, que també, clar, també ja fa molt de terme nostre, però bueno, ja no ho controlem nosaltres, perquè nosaltres des de Pont de Borda cap allà ja pràcticament no hi tenim gent de control, sí.
5: Bé, però hi ha gent que hi té la cara.
6: Allà
5: està senyalitzat a la rotonda de Can
6: Berenguer. Sí. La rotonda de Can Berenguer i un pont de Huerta també hi ha un altre lletrero, sí.
5: I hem de dir que l'organització de l'Ironman té un telèfon d'atenció al ciutadà per qui tingui dubtes de tots aquests horaris. El telèfon és un mòbil, és mal de recordar així ara, però vos el deim, si teniu per apuntar, és el 628-36-77-95, i si no, també la policia local ha penjat tota aquesta informació a les vostres xarxes socials.
6: Sí, i a més, i a tots els lletreros és el telèfon, també, ja som en un Can Berenguer, en un Pont de l'Horta, a totes les rotondes, hi ha un horari de tancament, hi ha uns lletreros grossos, bastant grossos, com la Carabassa, amb fons negre, de l'organització també per el telèfon a contacte.
5: Molt bé, això és el gruix, això és la més gros que havíem de comentar avui. Pep, hem de dir que dissabte vespre hi haurà un poquet de festa en un moll, perquè allà a la plaça Miquel Callonc hi ha Pollença Folk, hi ha concerts, i després el que de bo celebren també l'aniversari amb un gran correfoc, amb moltes colles convidades, en principi aquí totes damunt la plaça, aquí no
6: sí.
5: Hi ha d'haver restricció.
6: Sí, en principi hi ha una reserva d'estacionament de no per aparellar, diguéssim, un carrer tramuntana a la banda diguéssim de l'Iglesi, en sentit de circulació, baixant a la banda de l'Iglesi, per l'organització, de l'organització, allà perquè és un tant gru com ho corre fots, ja sempre està senyalitzada, i ho demés per corre fots se fan tonta de nova zona de vianants, tota la zona de la plaça i voltants. Les recomanacions, si suposo que va donar l'organització, són les de sempre, hem de dir, sobretot, abans d'un nen petit, teniu-vos un marmero d'un nen petit que no s'acosti massa per prevenció, i la gent que vull anar a córrer forts, doncs això, anar amb protecció, procurar dur coses de cotó que no se puguin cremar, i, bueno, i també tenir cura de no molestar massa en els participants. Eh?
5: Mm-hmm. Cara protegida, orelles protegides, també la vista...
6: Vista, cap, sí, tot, mans, i sí.
5: Començam a saber no un poquet ja.
6: Ja tenim un parell d'any d'experiència.
5: Però sí. Que expira de tant en tant.
6: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
5: Molt bé. I hi havia una altra cosa que te volíem demanar, Pep, perquè avui l'Ajuntament t'ha explicat també per xarxes que EMSER aquest dia fa arregla un poquet alguns carrers i qualque, clar... No són tancaments exactes de carrers, però qualsevol cosa sí que podria afectar la circulació. Ves que, diguem, exactament a on és això?
6: Sí, jo li te direu que ho afectarà més de tots.
5: Ja, com tan aviat ho volia dir, i ara no ho trobaré aviat. Però eren avui, demà i passat demà, sobretot. No?
6: Sí,
5: eren...
6: sí, sí.
5: I han posat tots els carrers i els horaris. Mireu, ara sí que vos ho puc dir. Els carrers Lleó, Horta, Mallorca, Via Argentina i Ramon Llull. Avui de matí ja han fet Lleó i una part de l'Horta i ara a partir d'aquesta hora el carrer de l'Horta és entre Conan Cifre i el carrer Lleó, però sobretot demà afecta sí. A mi més, no m'adones? Demà és el carrer Ramon Llull.
6: Sí, Ramon Llull sí que afectarà, Ramon Llull sí que estarà una estona tancat perquè aquest sí que vosaltres, normalment tu els descardit, se farà un parxeu, per dir-li alguna cosa, no sé, i se posarà en planxes, no quedarà tancat. Ramon Llull sí que serà el que estarà més tancat a la circulació, eh?
5: Ramon Llull, que el que han explicat és per la zona entre números 22 i 9. Bé, és igual, mira, vol les xarxes
6: sí,
5: que l'han posat.
6: Sí, si ho tramo, sí,
5: saps. I serà demà, a partir de les 8 del matí, fins o 100 demà,
6: sí,
5: no? Fins dijous.
6: Sí, aquest en principi crec que, si no hi ha res de nou, ja quedarà, si quedarà un dia tancat, serà el que afectarà més a la circulació.
5: Jo ara mateix, Pep, no sé quin és el que era Ramon Llull, no m'aprenc mai noms.
6: Vale, i d'altres...
5: Tu ja t'has deixat tots.
6: El que era Ramon Llull, i els dies són com t'explica els ulls que hi viu que hi viu la trenquedora.
5: Ah, d'acord.
6: Vale, sí.
5: Mira que fàcil.
6: Sí, per dir, ara pensava
5: que
6: t'ho podies situar. Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Molt bé.
6: Sí.
5: Idò, crec que ja està, no? Aquesta setmana
6: sí,
5: tenim més truïts.
6: Tenim bastant de truïts, sí. Ara ja és un pas, ja de setmana ja tindrem més cosetes, però bueno, està bé que ja de setmana ja, sí. Entre Iron Man i un poquet d'això, ja de setmana vam tenir les cintades que poden notar que tot va anar molt bé, vam dir no hi va haver cap incident fora de ressenyar, i bueno, hi va ser tot baix, un poquet de festa, i bueno, i jo sàpig, no m'han comentat que hi res fora de bo normal.
5: Nosaltres tampoc no mos ha arribat res aleshores.
6: Això és important de tot, hem de dir que sí. Després de tanta gent, perquè una gran participació, hem de dir perquè, no sé exactament ara, però...
5: Home, d'anodinar, clar, sí. Anodinar, però n'hi havia més de 1.200 per mi. El
6: sí,
5: que passa
6: sí.
5: Que després va afegir més gent.
6: Sí, sí. També, el que va ser... O el que vaig veure també, com va... com a xotxar, perquè aquí no estem molt acostumats, va ser també la mitja de festa que feien la quintada, la quintada que feien 18 anys, no sé si t'ho han comentat o has vist fotos.
5: Que varen fer.
6: Sí, i bueno, xapollant-se tot això d'un quintor d'un 18 encara no ho tinc molt per mà, és una cosa més de pobles veïnats.
5: Ja veuràs,
6: la meva filla m'ho comentava, ai papa, m'ha fet molla, dic, això nosaltres no ho tenim per mà, nosaltres això d'un 18 anys fer quintos no sé per què, no és una tradició nostra.
5: No ho teníem?
6: No ho teníem, vaig ja començar amb regla, sí. Però bueno, tot el que sigui festa, quan que nosaltres amb això no ens costa molt agafar-lo per mà, molt va bé tot, Sí.
5: Bé, Pep, gràcies per tenir-nos informats, informades, com sempre. Bona setmana.
6: Igualment.
5: Adéu.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
3: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.
4: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de
6: clients. Per acollir el metge del creuer, que es troba en situació greu. Els passatgers afectats pel brot seran atesos en l'Hospital Tinerfeny de la Candelària. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirma que la Moncloa es troba en permanent contacte amb l'executiu canari.
7: En el día de ayer yo creo que hablé con Fernando Clavijo al menos 2-3 veces y a la inversa también lo hizo la ministra de Sanidad y por tanto se ha informado de la información que tenía. Y nuestra voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda. Pero repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud.
8: Als tribunals, Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, ha declarat avui en el jutjatge per la suposada revelació de la identitat de 2 periodistes. Rodríguez va difondre anunciat a l'imatge de 2 informadors del País que feien una informació sobre el pis de la parella de la presidenta madrilenya.
6: En la seva declaració, Rodríguez va afirmar que va ser la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, qui li va enviar la fotografia dels periodistes i no la policia, com s'ha dit.
9: No. Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. O sea que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
8: Mentrestant, la Fiscalia desvincula el president espanyol Pedro Sánchez de la trama corrupta del cas Mascaretes. El fiscal anticorrupció Alejandro Luzón nega que el cap de l'executiu fos el número 1 de la banda, com va assegurar sense proves l'empresari Víctor Daldama en la seva declaració davant el Tribunal Suprem la setmana passada. Avui, acusacions i defenses se presenten les conclusions finals i el judici quedarà vista per a sentència.
6: En l'informe final, Luzón ha rebutjat l'acusació d'Aldama i ha afirmat que Sánchez no era el número 1 en l'organització criminal que conformaren l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i el comissionista.
10: No se trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3 y desde luego no era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor Daldama.
6: La Fiscalia demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 anys i mig per a Coldo García i 7 anys per Aldama. El comissionista, finalment, no li va aplicar l'atenuant molt qualificat.

0: i de moltes persones voluntàries, i una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
1: Amb aquesta notícia arribarem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Sure.

0: Molt bones tardes i benvinguts a la retransmissió esportiva de Ràdio Rabassó. Avui no va bé el rellotge, perquè anava a mirar el dia, 6 de maig del 2026, han d'arreglar el rellotge a Ràdio Pollença.
1: Però el rellotge diu l'hora, no diu dia?
0: No, però també posava el dia abans, eh?
1: Ah,
0: Joana, és que sempre...
1: Me pensava que només posava l'hora, no m'havia fixat.
0: No,
1: ara no m'havia regla.
0: Aquí, claro, jo sempre miro allà dalt per saber...
1: Perquè no saps quin dia te trobes.
0: No.
1: Això és perquè no fas feina.
0: Jo crec que a tothom li passa el mateix. De fet, quan vaig anar a la revisió metge, me van dir... Per carnet de camión, va dir...
1: Carnet de camión? Mira, m'has de contar tantes coses. Què te va passar a la revisió metge?
0: No, la revisió metge per renovar, eh? És a dir, fas allà la revisió, te fan 4 preguntes, a veus, ara ho posa. When the inside.
1: Que ràpid, era Maria. Quin dia és avui?
0: When the inside.
1: When the inside.
0: I de, sí, per renovar el carnet de camión, allà te fan 4 preguntes, vaig anar en un moll, i m'han dit... Què dia estamos? No ho sabia, no me acuerdo. Però això li passa a molta gent, Joana. Bueno.
1: Però això és perquè no fas feina.
0: Bueno, que pot ser també. Sí que em fa de feina.
1: Què fas?
0: Faig un programa aquest dimecres i 4 coses més per Instagram i també estudi. Ara m'he posat un poc més en sèrio amb Bomber, eh? Que tampoc és l'objectiu primordial, però bueno, vaig estudiant perquè em guanyarà posicions i me presentaré. I ja veurem, és tipus test i no resta. Per la gent que ho vulgui presentar-se, el tanto que potser sona la flauta.
1: És a dir, que tu fas propaganda per una cosa que hi ha poques places,
0: si
1: tu vols optar una d'elles i avises a la gent que se presentin, clar, que no
0: però,
1: és difícil.
0: No, clar, però...
1: Que endavant el lot.
0: No, lo difícil és, bueno, els requisits i tot això, que si no els atenen, ja no hi són atents, perquè necessites... B2 de català, carnet de camión i això.
1: Tu tens el B2 de català?
0: Jo tinc el C1, ja més i tot, o sigui que això
1: però,
0: són mèrits.
1: Moment, quan te vas treure el C1? El C1?
0: A la tercera me vaig
1: però
0: treure
1: tu
0: el C1.
1: Mira, record que te vàrem apuntar, perquè te vàrem apuntar en altres cases i amb en Miquel de la Rosa en un moll, a classes, i va dir,
0: sí,
1: perquè va dir, ha vengut un dia.
0: Un dia vaig anar, perquè vaig dir, bé, ja morim.
1: I després te vas examinar i vas aprovar?
0: Correcte.
1: I no
0: sí,
1: m'ho
0: sí,
1: volies
0: sí.
1: contar?
0: Jo aprovava tot, menys la redacció, que és el que me costava més, i a la tercera va anar a la vençuda i vaig aprovar la redacció.
1: Estan pegant d'aquí allà,
0: sí,
1: jo
0: no?
1: me vaig apuntar perquè has dit moltes coses, però ara que xerres d'aquest examen, m'agradaria saber... Bé, tenim a Maria, quan vulgui xerra, però...
0: És que ha Maria arreglo el rellotge.
1: Ha contat tantes coses que de tot això m'apunt, perquè de tot li han de treure profit. M'agradaria saber com va ser el teu examen oral, el seu, la pobra persona que li va tocar debatre amb tu. Quan te doia a veure...
0: No, l'ho fotut, que aquesta persona que em va tocar no dominava molt el català. És a dir, era externa i, clar, li costava un poc més xerrar. Havien de debatre diferents ideologies que hi havia. Jo m'ho va tocar defensar el petit comerç, claro.
1: I ella
0: havia de defensar les grans, les empreses grosses.
1: La vaig matxicar.
0: El que passa que després havies de fer un oral, un speech tu tot sol i debatint sobre no sé què, si fossis regidor, que portaries per les perucans, perquè no hi ha sin això de fora. I, clar, jo vaig començar dient molt bones tardes, benvinguts, el que faig aquí a Ràdio Rabassó, i ja vaig començar malament, perquè no està ben dit. Bones tardes, és bona tarda.
1: Aquí ja va fer una... dius bon dia, ja està, perquè bon dia és tot el dia.
0: Ja.
1: Vas començar malament.
0: Clar, i aquí un truco per quedar-te amb la professora de català és dir una cosa que no vengui a cuento, però dir una cosa que tu sàpigues que és important, per exemple, i difícil. És a dir, jo li vaig dir, jo, com que sé la capital de Brunei, que és Bandar Seri Begawan, això és una cosa molt difícil, vale? I vaig dir, aprofitaré aquesta falca que no té res a veure, però com que vaig dir, sí, perquè jo vaig estar a Brunei, la capital és Bandar Seri Begawan, i allà les guiades d'Ucans i això, clar, ja ho vaig endossar. I aquella va quedar loca, va dir, com putes me diu ara Brunei Bandar Seri Begawan? I aquí ja és un truco per guanyar-te la confiança de la professora.
1: És que devia flipar, la professora.
0: Clar, jo vaig dir, com putes enllaç Bandar Seri Begawan amb com
1: recull
0: les guiades d'Ucans? Va dir, pues... pues farem aquesta falca, i va anar perfecte. I després, quan va acabar, va dir, has visto la capital de Brunei, ara ja ho saps, eh?
2: I li va dir en castellano, has visto,
0: no? No, has visto, sí, no, va anar bé.
1: I va aguantar tot el teu espit sense riure.
0: Sí, suposo que sí, suposo que no, anava concentrada amb una gravadora i tot això, era professional.
1: D'on anava posat aquesta gravació, la d'on anava rolat.
0: Era professional l'assumptó. I vaig a provar, vaig a provar.
1: Te va reconèixer?
0: Sí, després sí, però bé, no. Totes les professores que hi havia de català, sí, tots els que he anat m'han reconegut. I n'hi va un altre, també, que tu, en un país aquell que comença per E, que Etiòpia, tu com li dius?
1: Etiòpia.
0: És Etiòpia? jo no de Etiòpia. Jo de Etiòpia.
1: I un jugador que està molt d'alt nivell, com ho dius?
0: Està en un prime.
1: No, hi ha una paraula, és que no te la vull dir.
2: Un olímpic, per exemple.
1: Un olímpic, que és...
0: Un olímpic, de... professional.
1: Sí. Per exemple, ho direm en castellà. Un deportista d'élite, com és en
0: castellà? D'èlit? D'élit.
1: Elit.
0: D'élit. Ho veus?
1: I així n'hi ha unes quantes, Etiòpia, elit...
0: No, hòstia.
1: Hockey?
0: Hockey? No, hockey? Ah, no.
1: També no m'ho surt.
0: Com se diu hockey?
1: Hockey bueno. Era... No era okay, ah, no me'n record. Però okay. Hi havia un parell que...
2: Hi ha un parell que t'has de saber si ho sí, perquè, sí. Perquè ja, sí. No ho diu ningú.
0: Hem de tenir en compte que el català és molt complicat, eh? Escriure-lo i xerrar-lo. Així que és veritat que té una gramàtica complexa. Eh? L'altre hi vaig penjar un vídeo i no sabia com se deia mopa. I que tampoc ho sé encara, eh? No ho sabeu, això.
1: Un pedaç.
0: Un pedaç, claro, però no és un mopa, és diferent. M'entens?
1: I ara que... És que paguem d'aquí ja, però enllaçam un poc amb el tema. Quan vas anar a aquella revisió mèdica... És molt bo aquest vídeo.
0: Ah, no, sí, claro.
1: Que va haver una persona que se va enfadar amb tu, eh?
0: Sí, bueno, se va enfadar, perquè aquest metge no en tenia el català i, clar, jo havia de fer li havia de contestar en castellà. Jo m'acosto un munt. I m'ha dit... Jo li vaig dir, ¿entendes el català? I m'ha dit, no, me lo tienes que hacer en castellano. I jo, vale, lo intentaré. Però, clar, això ho vaig explicar per les xarxes i un va contestar, pues, aprende castellano y no hables tanto polaco. M'ha dit... I amb aquest que deia, no m'ho vaig enfadar, però vaig dir, ara veuràs aquest, quedarà amb evidència perquè li penjaré tot el que ha dit i menys la gent que diu. I clar, no, aquest tio...
1: Conteu, ja... però, perquè Anna Maria i jo te varen veure i varen riure molt, però conteu, bonus oients, tot això de les paraules que te demanava el metge i tot això.
0: Clar, és que era com un... Era tipo un examen, per si ets apte o no, per renovar el carnet de conduir. Però és que te demanen unes coses. Primer, que dia estàvem, ja no li vaig saber contestar, vaig dir, no me acuerdo. No sé si era dimecres, això, però un dia un número tampoc me'l sabia. No se sap ningú, això. Però clar, després m'ha dit dime palabras que empiezan por la letra F i claro, en castellà no me'n sortia ni una, però ni una, Joana. I jo dic, no me'n sortia, no me sale ninguna ahora con F en castellano. I ja li vaig començar a dir coses en català.
1: No, li vaig dir futbol, futbolista, tot lo de clar, la família ja, de futbol.
0: Després ja me'n vaig anar, claro, futbol, i li vaig dir Fuenlabrada, que és una, i vaig pensar en l'equip de futbol. Però clar, després ja, com que no me'n sortia més, li vaig dir Fue, Filferro, i aquestes coses que sí que ja me surten més en català, però no me sortien en aquell moment. M'ha dit, vale, després havia de recordar uns altres, m'ha dit, ara te diré 4 o 5 paraules i les tienes que recordar i després decírmelas. No me'n vaig tornar a recordar. Me va dir altaúd i árbol i això. Després xerràvem d'una altra cosa i me tornava a dir, dime les paraules. No me la vaig saber, no?
1: Jo vaig anar en un mateix lloc. Vaig anar en un mateix lloc una setmana abans que tu, una setmana després, per ahí.
0: I te va passar el mateix?
1: No, me va demanar ni la meitat de coses que te va demanar tu.
0: Jo, i tant, se va esmerar aquest.
2: Estava avorrit aquest dia.
1: Ho dia, sí, i després el que sí que me va fer que li vaig dir, jo són de lletres. Sent menys tant, t'anava fent restar.
0: També t'anava restant. No, 100 menys 6. Clar, jo compto amb budits. Jo comptava amb budits.
1: Aquell home s'ho estava passant pipa i no devia tenir ningú darrere. I vinga, seguirem aquí jugant.
0: Li direm aquest, sí, que també restar és complicat.
1: I pares d'arribar a passar pena de que no te renovassin.
0: Vaig arribar a passar pena. Li vaig dir al final que he aprovat o no. I va dir, sí, tranquilo. Ja no m'ha arribat a tocar ni però.
1: Això sí.
0: Que ja fa...
1: Varen dir que tardava moltíssim i me va arribar ja fa Ja fa més de 15 dies que el tinc.
2: Menys no, allò m'han dit que tardava moltíssim, va tardar encara més de lo que m'han dit.
0: Ja estic més tranquil, idò. Ja, a lo millor havia suspès i tot, i no ho sé.
1: A lo millor és perquè era de camió i que demanaven més coses.
0: Pot ser, va, de no sé.
1: I tu has anat mai camió?
0: Clar, per fer l'examen, però... De...
1: Ah, bé, però... No sé, ara te sentim.
2: Ho de Prades no conta.
0: Ho de Prades, no, ho de Prades, la Prodisseta.
1: La Prodisseta.
0: De Prades, la Prodisseta, no conta perquè és un cotxe. Camiones més de 3.500 quilos. En menys de 3.500 quilos pot manar amb un cotxe i després de 3.500 per munt.
1: Ah, va per quilo, no va per tamany.
0: Claro, com més quilos, més tamany.
1: Sí, té una relació.
0: Té una relació.
1: I, claro, és que ràpid, oh. Ai, som a so.
0: Idò. No,
1: Primon de matí.
0: És vero, desastrós.
1: Sí. Han començat, tècnicament tot estava desmuntat. Després mos ha coincidit que tots els nostres convidats han caigut. No han caigut, mos han caigut les entrevistes.
0: Han patinat.
1: Tu no mos agafaves el telèfon i deia, mare meva, ja no vendrà ni en rebessó.
0: Clar, jo el tenc no molestar. Per la gent que no sabia, m'han de cridar dues vegades.
1: Jo t'he cridat de vestres.
0: Ah, pues no, és que també a vegades, quan som en un gimnàs, no miro mòbil. Això és molt important, perquè si jo no te concentres 100% en la feina del gimnàs. Ho sabies, això?
1: Mm.
0: Vale. I d'on m'ha hagut de cridar dues vegades. I la segona sona.
1: Bé, i el camió l'hem anat quan vas fer l'examen, però després no l'han tornat a anar?
0: No, no, perquè després necessites un cap, que és obligatori per anar a camió, no el tenc, perquè per l'examen per bomber només necessites UC. I ja està, com a requisit. Una vegada et bomber ja és una altra història, però no el tenc. Però ja tinc un requisit.
1: O sigui, posicions de bombers que t'estàs preparant i quan són els exàmens?
0: No se sap encara. Aquest any, el que passa és que potser seran per desembre.
1: Saps si són per l'agost?
0: Com? Dia 2 d'agost? No ho crec, no ho crec. Però...
1: T'hi presentaria si fossin dia 2 d'agost?
0: Segons, perquè si són Joan Mas, no. Això ho té claríssim. Lo primer. Que per cert...
2: Yes.
0: Eh?
2: I ara, la que ha dit ara?
0: Que me torna a presentar per la gent que no ho sàpiga i estaria molt content que si la gent no té compromís, que me voti.
1: Una falca per la publicitat. Ja deixa caure.
0: Clar, és que és el meu somni tota la vida. És el meu somni tota la vida i no seguir una derrota, és defensar un consentiment, torna'm a presentar.
1: No s'ha de tirar la tovallola.
0: No s'ha de tirar la tovallola. I d'això, bombé, ja veurem, com va l'assumpte, estic estudiant.
2: I jo t'he dit que estudies, però el temari de què xerra?
0: Hi ha de tot, hi ha temari específic, temari general i temari de Mallorca, és a dir, meteorologia, muntanyes, topografia, toponímia de Mallorca.
1: Has d'escoltar toponímia, que heu programa cada divendres?
0: Aquí. Ah, sí, és vera, això ajudarà bastant. I clar, i l'article i tot això.
1: Ah, clar,
0: també.
1: El temari aquest general de totes les oposicions.
0: Exacte.
1: Clar, i anar fent proves eliminatòries, no?
0: Bueno, sí, bueno, després hi ha la prova teòrica, és a dir, l'examen, i si no prova ja te'n vas. I després hi ha les físiques. Que de física els he provat,
1: No, aprovat.
0: No, els he provat de fer i me van bastant bé, menys la flexibilitat.
1: I bueno, has provat?
0: Bueno, gimnàs i això, són res... Per 10 és complicat, el que per aprovar sí que és fàcil. Però tinc 10, quasi totes.
1: Tu estàs fort.
0: No, bueno, no.
2: I flexibilitat no estires.
0: Flexibilitat horrible. El de moment tens suspès flexibilitat, Maria.
2: I podries no ser bomber perquè no ets flexible bastament.
0: Sí. Si suspens aquesta prova, estàs coit, ja està.
1: Manco, per exemple, que has de fer una prova de flexibilitat.
0: No, més és una, i has posat assegut amb un quixó davant i estirar les mans, m'entens? I arribar a un mínims. Un mini que jo no rip.
2: Tu arribes i deu... la cuixa.
0: Fuà, jo no rip ni jo, nois.
1: Però això deu ser de tècniques d'entrenar-te per millorar.
0: Anar estirant i anar fent cada dia i no mullarà perquè se perd molt ràpid la flexibilitat. I fa presa perquè fa mal estirar, això.
2: Jo la que m'agrada més.
0: Sí.
2: Són l'altre me fa presa.
1: Són més flexibles les dones, no?
0: Sí, però clar, les dones els hi demanen més centímetres de flexibilitat. Mos entenem, no? Perquè, claro, així és complicat, eh? Jo m'acosta, el que més m'acosta.
1: És el teu son, idò, ser bomber.
0: Ser bomber i ser Joan Mas, sí. Bueno, també ser ambulancier i tot. Jo, el que sigui una feina de risc, no, d'adrenalina, m'agrada.
1: Ah, però dius ambulancier, se diu així?
0: Jo crec que
1: sí. Potser anar a l'ambulància.
0: Sí.
1: Però perquè de bomber també t'agradaria anar al camió de bomber?
0: Clar, també m'agradaria. Sí. Sí, sí, sí. I, clar, ambulancier, ara intentaré entrar dins... Jo aquí explico molt la vida meva, vida privada, però Ràdio Pollença sempre don primícies. Intentaré entrar dins...
1: És que avui ho convidat de Ràdio Rebessó, és Antoni Rebessó.
0: Fa estona que no venia. I, clar, intentaré entrar en aquest grau d'emergències sanitaris, que no té res a veure amb bomber. Però, bueno, també té a veure amb ambulàncies. Tot això m'agrada. I n'hi ha de veure.
1: Quantes coses, eh? Tu has dit que, jo t'he dit, no fas feina, i m'ha dit, sí, faig el programa. Quin programa, me'n recorda, quin programa? Sí. Perquè se va filmar per aquí ja un dia,
0: se
1: cosa.
0: Se va filmar per aquí, amb una guia excel·lent, i varen gravar un programa...
1: Això també ho has de posar, ara xerrarem d'ell.
0: Sap per què ha lladrat ara?
1: Perquè ha Antoni Campomà.
0: Perquè ha vist la moto. Ron?
2: No va d'Antoni.
1: És Antoni Campomà, ho has d'afegir, no té vídeos. Vol Antoni Campomà, lladre?
0: No, per la moto, és que té fòbia, no fòbia, té ràbia. Les motos...
1: I estava dormit aquí en terra?
0: Estremendo. Està assustada. Clar, amb una moto i si encara la moto.
1: No, ja ho hem vist, s'ha anat a la finestra.
0: No, s'hi ha fugat. Ja no sé ni de qui xerrava.
1: El programa. El millor poble.
0: El meu poble és el millor, sí. I tractarà de triar quin és el millor poble de les Illes Balears entre en Andreu Norraic i jo, que som tres, anem a tres pobles diferents, un mateix programa, competeixen aquests tres pobles. D'acord? La gent votarà i hi haurà un guanyador. Com que feim 11 programes, hi haurà 11 guanyadors. D'acord? Mos quadra.
1: Ah, a cada programa surt un guanyador.
0: A cada programa surt un guanyador, que són de tres pobles.
2: Finalistes.
0: Vale? Sí. Després hi ha 11 finalistes, que seran els 11 guanyadors, i el guanyador, per exemple, si guanya Pollença, dirà, com a Eurovisió, els meus punts van per tal poble, que no podrà dir Pollença. Mos entenem.
2: No se podrà votar ell mateix.
0: No se podrà votar ell mateix. I aquí ja sortirà un guanyador.
1: És a dir, d'11 directament a un. No s'anirà fent eliminatori.
0: Clar, i el guanyador tindrà el premi de que les campanades se facin en un poble guanyador, que és molt bon premi per jo. I això seria la primera temporada. Després,
1: com i els faria la persona que ha mostrat el poble? En aquest cas, poden dir que ha estat
0: no
1: aquí Pollença. Poden dir que ha estat la persona que ha mostrat el poble?
0: Sí.
1: Na Cayetana.
0: Na Cayetana, la famosa Cayetana, d'aquell teatre, que fa estona no has xerrat d'aquell teatre mític.
1: Na Cayetana no ha tornat, també fa molt de temps.
0: Haurà de tornar a explicar com li va anar, perquè jo no ho sé com li va anar a Pollença. Va venir Norrac.
1: Ara també se prepara oposicions per dissabte.
0: És vera, dissabte hi ha coses d'oposició de mestre. Tothom estudia aquí, Home, jo a la Ràdio Pollença no m'afitxo, he d'estudiar per bombero.
2: No t'has presentat?
0: Sí.
2: Hi havia unes oposicions i no t'hi vas presentar.
0: No m'avisen. Però bé, no, tornarem a provar. No passa res, Ràdio Pollença és nostre. I d'això, de què xerràvem ara?
1: Bé, això era el programa quan... Ja està tot gravat.
0: Ah, el programa.
1: Ja està tot gravat.
0: No, encara me queden un parell de programes.
1: I quan començarà?
0: Això es començarà a emetre per setembre. Se començarà.
1: Passat l'estiu.
0: Clar, sí, però ara començam a gravar ja, perquè si no, som molt de pobles.
1: I jo en sé més que tu, què ha passat?
0: Ah, jo en sé més que tu. Jo en sé més que tu s'acaba, perquè hem de tenir en compte que tot acaba, tot el que comença acaba, i jo en sé més que tu, duia 7 anys amb antena, sí que deia molt bona audiència, però, no sé, temes polítics o això, s'ha acabat l'assumpte, i no sé, encara graven, no sé, tema ho pot, si se l'enduran o no.
1: Ja ah, clar, perquè, però ho pot, se l'enduran si surt, o pot haver...
0: Se l'enduran, si volen que se l'enduïn.
1: Això, no volia dir.
2: No fareu cap aparició estel·lar abans de que acabi?
0: Bueno, en Àngel, que és el director, té pensat a lo millor fer, a lo millor amb un que han estat més temps allà, fer una despedida al darrer programa, sortir tots i dir adéu, perquè vulguis o no, era escola, família, i molta gent ha estat allà molt de temps.
1: Que de fet, quan va sortir la notícia a la premsa, la foto que varen posar éreu vosaltres de Tres Nous pel Món.
0: Nosaltres plorant, érem. Sí,
1: clar,
0: sí,
1: era
0: sí.
1: Molt gràfica. Jo en sé més que tu acaba, vosaltres plorant.
0: Sí, sobretot n'Andreu. I jo aquest dia anava a xerrar per despedir-me, no vaig poder de l'emoció. És a dir, jo tenia pensat un discurs per despedir-me i no vaig poder. Pensava, si dic alguna cosa, plor segur. I em vaig estimar no dir res perquè plorava. Va ser trista, però normal, també havien d'acabar. Moltes coses, moltes coses. Però...
1: Bé, moltes coses. Les quintades, què tal? La vostra quintada de 10 o de 11?
0: De 11, en el final, eh? Van fer record. Esperar que Valdemar donin un trofeu a la quintada més petita de Pollença. Perquè en el grup són molts, el que passa és que no podien i tal, i vàrem ser 11. Està bé. Vosaltres quantes éreu?
1: Nosaltres érem per mi 30... I això que els darrers dies va caure molta gent que no va poder venir, però crec que érem 31...
0: Sí mateix, no sé. Sí mateix. No, hi havia molta gent, el Pollencín se varen involucrar molt amb aquesta festa. I va estar bé.
1: Va estar molt bé. Què més, mem? Heu sentit en Ron per aquí, que és un cus viral. No és d'en Rabassó, és de l'altre.
0: És de l'altre, sí. És de la lota d'en Josep. I clar, la lota d'en Josep fa feina el de matí i ha de venir nosaltres, perquè no pot quedar tot sol.
1: I què fa? El vas a cercar i el tornes?
0: No, quan que en Josep dorm a la pobla, ve a dur-lo aquí.
1: I el guardes tu tot l'odi?
0: I clar, ell se'n va estudiar i jo el guard, però jo també vaig estudiar. O sigui que també ve nosaltres.
1: Però és bona lot. Però l'estàs fent viral, eh? Dic, perquè molt, la gent que te segueix a xarxa sap de qui estan parlant, d'en Ron.
0: Clar, sí. No, vaig dir, és que fa unes coses molt rares i vaig dir, ara el penjaré que la gent vegi les coses rares que fa. És molt bona lot, eh? Però sí que té trets que s'han d'estudiar. I vaig dir, ara el problema, i ha tingut bona rebuda. Molta gent li ha agradat això i també comenta gent que diu jo també tinc el meu cià que fa aquestes coses tal igual, tu tens un cià
1: com no? Ell
0: i no s'assusta o no mosseia no. Desolorants i aquestes coses
1: no. Aquestes coses no els fa,
0: jo crec que té TDA o alguna cosa.
1: en ron té cosa i és més bona la per a mirar.
0: Sí, ara sí, ja t'he dit, però si veu una moto passar
1: men,
0: sí,
1: conta'm això que me deies a micro tancat que li poses un bolquer.
0: Sí, li posam un bolquer perquè pixa, això sí que no ho controla. I quan queda tot sol, pixa per tot. Posam un bolquer...
1: Però hi ha bolquers percussos,
0: sí, no sí, sabia. Sí, diferents talles i tot, però ja ho sabeu, vosaltres. Puja, i ara vol pujar. Perquè...
1: Ron,
2: està,
1: saluda.
2: Està enrabassonat, eh? Està...
1: No, sí. Tu ets com un predi jove.
0: Un predi jove.
1: És el teu fiolet.
0: Som un tot, li dic jo. I clar, avui li he parat el bolquer i quan t'he arribat, havia pixat. I jo, me cago en ti, com potser has fet això? És a dir, s'ho deu gratar i deu treure i pixa.
1: I ell, creus que vos distingueix a tu i al teu germà?
2: És que és una... la mateixa lo.
0: És una pregunta que me fa i no ho
1: clar,
0: sé.
1: Clar, perquè està tan enamorat de tu i realment viu amb el teu germà, menys si se pensa que tu ets el teu germà.
0: No, bueno, és que no ho sé, pot ser. Si mos veu separats, potser se pensa que som el mateix.
1: Si vol veu junts, en aquí se'n va primer.
0: Hem de fer la prova.
1: Hem de fer la prova.
0: Vinga, és bona.
1: Amem, el crideu tots dos, amem, en aquí va.
0: Però jo crec que per l'olor sí que m'ho distingui. L'olor sí que deu fer molt. I que ens això ho tenen molt desenrotllat.
1: Sí.
0: Però sí que s'ha de confondre.
1: Xerrau igual, eh?
0: Xerram igual, raïm igual, sí, això és vera. Però no m'ho expressen tant.
1: No, quan ja vos coneixen...
0: Ja, no. Bueno, però en la veu sí que de fet, mon mare i tot s'embuia. Si mos demana...
2: Mira, que fa temps ja que vos coneixem i encara, l'altre dia encara vam sí. Confondre la rialla del teu germà aquí de fora sí. Amb la teva.
0: La rialla.
1: Igual.
0: Som un mateix mallo, vam fer un mateix mallo. Tot igual.
1: I tu vas venir a contar... No sé si era abans o després, és que ara he pensat de quan vares anar a fer aquella porcella...
0: Hòstia, no sé si ho he contat en això.
1: Que sona, Maria.
0: Però va ser un desastre.
1: Va ser un desastre.
0: Bueno, un desastre no, va quedar bé, eh? El que passa és que vaig dur un pinxer que no era l'idoni, aquest pinxer que vaig dur. Perquè jo havia de fer una porcella a terra de sabors.
1: Sí, però no vares dur els ingredients que tocava?
0: Sí.
1: Li vares dir, que no, Virgínia. Li vares dir, la cervesa és superimportant per aquesta receta, és superimportant. I ell li diu, no m'ho vares dir, que havíem de dur cervesa. Bé, és igual, no fa falta. I doncs, quan quedam...
0: L'únic que me vaig deixar, la cervesa. Però l'altre sí que ja ho tenien tot. El que passa és que me'l varen passar d'aigua. Varen posar massa aigua. I això va ser no raig. Que no
1: la vareu tastar després.
0: Sí,
1: va
0: ser
1: bona.
0: Bueno, jo no el vaig tastar perquè m'envia d'anar. Però no res, aquí no hi havia. Vam provar i va ser bona. Sí que és vera que Norra no té moltes traces a la cuina i va ser un poc caos tot. Però no vi que ja va tornar l'oig.
1: Mam, què més? Van de ser corre llengua.
0: També, també. No, si vull, mos posam el dia de tot.
1: Clar, és que tenim una llista de...
0: Tenim una llista
1: de... Exprimim, de saber tot el que has fet.
0: De tot el que hem fet. Ai, no, t'he d'explicar a on me'n vaig d'aquí una setmana.
1: D'aquí quant? Una setmana?
0: Una setmana queda. 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 dies.
1: Menys d'una setmana. Dimarts i ver, dia 12.
0: Sí.
1: Te'n tornes.
0: M'ho torna, m'entorn tot sol, una altra vegada.
1: Ah, perquè xerres en plural.
0: Ja, no sé per què, però sí, m'entorn tot sol. Vaig anar a Panamà, no sé si... Què programa l'he explicat?
1: Sí, Panamà ha anat xerrat.
0: Vale, i d'ara vaig aprofitar, perquè ten lliure ara que puc, i hem d'aprofitar al màxim. I me'n vaig a un país d'Europa, d'acord? Que no hi vàrem estar fent la volta a Europa, però sí que és un país que tenia moltes ganes de veure-lo, i ara anirem a veure.
1: A on?
0: I d'on m'on anar, me'n vaig...
1: Sempre xerres en tu plural.
0: Sí. I d'on me'n vaig a Islàndia.
1: Islàndia,
0: un país de... És una illa del nord, ben al nord.
1: Capital?
0: De Reykjavik. Ho sabies, en això? És un país que només hi viuen 300.000 persones. Tenint en compte que només a Palma ja n'hi ha 500.000, imagina't, i lo gros que és Islàndia, no se troben allà. I d'aquestes 300.000 persones, 200.000 o més viven a Reykjavik, a la ciutat. Ja me diràs tu, o pobles que deuen ser com Pina, a lo millor, vas allà i és un paradís.
1: Per què has triat Islàndia?
0: He triat Islàndia perquè m'agrada molt la naturalesa que tenen per allà, lo salvatge que és, i que de fet hi vaig amb camper, jo tot sol amb una camper, ja m'hi ha sortit la zona de confort 100%, perquè l'inglès no és el meu fort, i allà tot és anglès, i m'hauré de comunicar amb anglès, tal i qual, i clar, vaig a fer en camper la Ring Road, se diu, la volta, no la faré tota, tornaré enrere, perquè no se pot veure tot en una setmana. Per tant, veuré lo important i tornaré per enrere.
1: És a dir, em va arribar allà al lloc i és una camper.
0: Sí.
1: I tu tot sol.
0: I jo tot sol, amb vinglet 100%, i és la manera, d'espavilar-te. A Panamà era espanyol,
1: clar.
0: I aquí mos salvàvem un poc, però ara sí que ja passàvem a un altre nivell. Hem d'anar superant nivells. I això és lo important. I quan torni, si torn, vos explicaré com ha anat l'assumptor. O sigui que haurem de fer un altre programa.
2: Si torn,
1: no diguis això.
2: Hi va una gentada, vull dir, és ja una illa
0: sí,
2: bastant turística.
0: És molt turística, i hem de tenir en compte que ara, el mes de maig, que hi vaig jo, són 20 hores de sol. És a dir, quasi 100% de dia. No és el dia que fa aquí a Mallorca, sí que el sol està sempre, quasi sempre nivolat, però no fosca, fosca. No sé com ho he d'afrontar.
2: T'has de comprar una foto, per favor, d'aquest tapó.
0: Un anticall d'aquests, sí. I més dins la camper, que després hi ha moltes ratxes de vent i això, i no he de sortir volant.
2: No beguis aigua del grifó.
0: Bé, m'agraden aquests consells.
2: Perquè jo ho vaig fer. Sense sabrant,
0: has estat.
2: I crec que mai veure un tesor d'aigua... No, és vera. Que té la lava...
0: La lava.
2: Que té, no sé què té.
0: Sí.
2: A part que l'aigua calenta fa una pudor que no te pots imaginar perquè és encalentida la lava.
0: Clar.
2: L'om geo.
1: Ah, un sofre, aquest sofre que fa aquest taló. Tan...
2: Pesta.
0: És a dir, tu has estat.
2: Fa molt, molt d'anys, sí.
0: I doncs, m'hauràs de donar un parell de consells de com ho hem d'afrontar, això.
1: Molts te n'haurà de donar.
2: Ja, doncs no en tens d'altre. Fa molt de fred.
0: Fa molt de fred.
2: I no te vegis l'aigua del grifo.
0: Perfecte. I és molt que heu menjar allà.
2: Molt ja.
0: Per tant, me n'hauré d'endur coses d'aquí.
2: Te pot posar...
0: Sí. Ja,
2: nosaltres ho vàrem fer.
0: Lo seu, dut-se'n coses d'aquí, perquè si no...
2: Mala-te plena de menjar.
0: Podràs trobar... Fer-ho.
2: No sé si encara en venen, però en un supermercat allà venen carn de ballena.
0: Carn de ballena, clar. Aquí no, que han repassat on venem.
2: No,
0: es
2: fa menjar caragol.
0: Aquí fa menjar caragol, sí.
2: I t'has de fer una foto a l'iglesi, davant l'iglesi mítica de Reykjavik.
0: Després ja, no sé si van anar a un avió estrellat allà, abandonat.
2: No.
0: Vale, jo també és un destí que hi vull provar d'anar-hi. I ja veurem, lo seu, lo, molta gent diu que vas allà sense cap objectiu, vas per la carretera, veus algo que t'agrada, t'atures i ho vas a mirar, i això és el que tinc pensat fer jo.
1: No és època d'aurores boreals.
0: No és època d'aurores boreals, perquè clar, són 20 hores de sol i això és més vespre, tens despejat i això.
1: Quan hi ha, clar, l'altra època que són 20 hores de clar. Sempre de nit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ha de ser depriment, eh?
0: Això no m'agradaria. I tinc un dato que no sé si dir-lo o no, perquè és un poc impactant, perquè és un país on més suïcidis hi ha. Imagina't, això deu ser, clar, perquè no s'acostumen ja a ser...
1: La falta de claror.
0: La falta de claror, és que fa molt, això, deu fer molt.
2: Però també són molt creatius, són molt artistes. Na Bjork és d'Islàndia.
0: Na Bjork...
2: i d'això és referent. Va. Músics, teatre de Teresa, són molt, clar, tenen moltes hores d'estar a casa seva tancats.
0: Clar, és que se passen tot el temps, clar, i també beuen molt d'alcohol, perquè clar, per matar el temps, estan allà i estan a casa seva avorrits. No, sí, això, són coses que he cercat i me surten, i és impactant això, se'ls dirà molt. I clar, per matar el fred també, beuen alcohol, que no lo sé, però bueno. Moltes coses a Islàndia que vos explicaré quan torni, perquè no hauré pres més, suposa, sí, perquè sí. tornaré.
1: Clar que tornaràs i sí, ja mos contaràs i tindràs wifi, aniràs contant històries.
0: Correcte.
1: Mentre et siguis allà aniràs penjant coses.
0: Aniré penjant coses, sobretot també en el canal de YouTube. Eh?
1: Ah, clar, que tu estàs ara amb YouTube.
0: No, bé, tinc YouTube per si faig viatges i això, fer uns vídeos un poc més llargs. I és plema explicant un
1: poc. Però quan està allà la gent se cansa de veure-ho.
0: Si dura 10 minuts...
1: 10 minuts?
0: 15 minuts, basten. Sí, per fer blog. Sí, Joana, sí. Tu pots començar a fer un dia a la ràdio Pollença i això a la gent li agradarà, enganxa. Jo m'agradaria, vol que ho facem un dia.
1: Vinga, tu vens aquí i mordus tot aquest tema de xarxes.
0: Ja ho faré en anglès perquè n'hauré pres tant a Islàndia que ho podrem fer en anglès.
1: Estaràs una setmana de mes.
0: Sí, sí, de 13 a 21, 7, 8,
1: arribaràs per sabors de l'abadia i tot això, ja seràs aquí.
0: Correcte, sí. Després ja focuset 100% en Pollença. Després ja no me'n puc anar, que ja ve l'estiu i Pollença l'estiu és el millor del món.
1: I els reptes aquest que m'havies de contar, què és això, els reptes?
0: Els reptes també és un tipus, un programa que faig per xarxes, que són diferents reptes, diferents coses que siguin un pot d'aventura i això, i intentar-les afrontar-les per provar. Vale? N'he fet un parell, és a dir, he fet submarinisme, que he fet més, escalada, he fet, no me'n recordo quina més, i la que més m'ha costat de totes les que he fet, que encara no ha sortit en vídeo, ha estat pole dance. Saps què és pole dance?
1: Això de la barra. I on ho fas, en això?
0: Això vaig anar a un local a Palma, que és a Posta, però no només és un tubo aquest, que fan filigranes, sinó és l'aro, com en un circo, i les teles. Això és, Joana, que...
1: Sentim, no l'has penjat en aquest?
0: No encara. Vaig pillar una suada, fa mal perquè te com a crema en l'aro i això, ara de ser super flexible, cosa que abans et dic que jo som un tronc, i va ser el pitjor repte de moment que m'ha passat, perquè patinava, havia de fer l'espagat, amb les teles formades en els peus, i vaig bé normal que hi havia aquella, era italiana, i aguantem que m'esflora, perquè creia amb les teles aquelles, però ja ho veureu, perquè té molta història aquest vídeo.
1: No t'imagino.
0: Ja ho veureu, és que és gros.
1: Bé, són retes que poden veure en el teu Instagram.
0: Són retes que poden veure en el meu Instagram, sí. I també ara en tenim un pensat, que és parapente. Parapente també és important, això. Sí, l'adrenalina, tipus adrenalina.
1: T'agrada l'aventura, el risc?
0: Claro, sí. L'adrenalina és que és una droga, i aquí és que impacta veure aquestes coses i fer-les encara més.
2: Ja, i no has bussejat, per exemple?
0: Sí, un repte de submarinisme. Ai, sí.
1: Ah. En aquest moment de Maria no era.
0: El vam fer i submarinisme.
2: No era.
0: Submarinisme sí que m'agrada molt. De fet, tenc un curs i perquè em va agradar tant quan ho vaig provar que vaig dir, jo no sé fer un curs.
1: Quant de títols tens de cursillos i coses d'aquestes?
0: Ah, no, pots, però aquest de submarisme sí que em va agradar molt.
2: Tens un títol de socorrista?
0: Un títol de socorrista també, clar, sí. I no sé què més, però...
2: De manipulador d'aliments?
0: No.
2: Mira, mira.
0: No, aquest no el tens. L'hauria de fer, perquè és important això. Però no, de moment no.
1: Què van anar a fer per Vigo?
0: Per Vigo va anar de despedida amb un nostre estimat amic Pere Trujillo i com que les despedides sempre se fa algo que no agradi a el que se va a casar. I clar, en Pere té por pànic a les altures ja, i nosaltres que som borrots ja vam tenir clar el que havien de fer.
1: En Pere Trujillo és el que du bar de un camp de futbol de moll.
0: Correcte això.
1: I per situar-nos oients.
0: Idò, nosaltres no se'm va ocórrer millor idea que vale, té por a les altures, molt l'enduïm a tirar en puenting.
1: En sèrio?
0: Sí, sé que molta gent estarà en contra.
2: Que és el
0: però...
2: de dolent.
1: Ai.
0: No li vàrem dir fins que va estar allà. Fins que vàrem ser en un pont i va dir, què feim aquí? I va dir, Pere, tranquil, que això és teràpia de xoque. Així és la manera de superar-ho. I van dir, ara t'hem de tirar en puenting. Va dir, que jo també vaig tirar i en Lluís Escandell també, de tots el que érem, va dir qui se vol tirar. I ja aquí som. Molt hi van tirar en Lluís, en Trujillo per obligació i jo.
1: És a dir, de tots, només dos.
0: Ja.
1: Ja. També. Vosaltres també hi tenen poida?
0: No, tenien ressaca, també és important això. Però clar, un moment que més va esquirrufar en Trujillo és el fet de botar la barrera, és a dir, passar la cama per damunt, l'arrambador, i queda-te ja mirant el precipici.
1: Uf, ja m'ha mort.
0: Imagina't una persona que té por a les altures que hagi de fer això. I clar, ell tenia les cames agarrotades, diu. No que no li tremolaven, és a dir, com dos palos, puf, i no se'ls podia veure, va quedar seig. I després, ja quan ja va votar, se va tirar. Després d'un parell de minuts, pensant de la seva vida, i va dir, au. O sigui que, quan se va tirar, li va agradar, i ja va estar. Ja no té por a les altures, tira per allà d'això, què? No sé si se l'anarà a tirar, no ho creig, però bueno, ho ha superat. Enhorabona, Trujillo, des d'aquí, li he donat l'enhorabona.
1: Valent va ser que volgués fer, que no vos envies a rodar, no? Perquè...
0: Ja, no, sí, també estava en un segon dret de dir que no, però va dir que provarem. I clar, el punt que van fent és que hi ha dos tipus, el que vas fermat amb peus i el que vas fermat de la cintura. Nosaltres vam fer de la cintura que no impacta tant. És a dir, perquè la corda ja quan te tires no te deixa molt de temps de baixar, és a dir, ja t'estira tot d'una penrere, si estàs fermat de la cintura. Si estàs fermat d'opeus és una altra història. Baixes més si estàs fermat d'opeus. Vale? Però de la cintura sí que caus, però no veus en terra molt a prop. I això no impacta tant. És a dir...
2: Ja m'estic posant nerviós, només d'imaginar-ho.
0: Tu també tens por a l'altura.
1: Jo ni que m'apagassen.
0: Què dius? Però sí, està molt bé. I clar, te tires i després surts per l'altre costat del pont. De com se diu això? No, de l'inerci. De l'inerci. Ara no m'ho sortia aquesta paraula. I clar, surt per l'altra banda i després vas baixant poc a poc i en Trujillo ho va superar. Molt ben, Pere Trujillo.
1: Enhorabona, Trujillo. Mare meva, vai amics.
0: No, però després ja...
1: Va ser un cap de setmana divertit, sí. A part d'això,
0: li va agradar molt. I festa per Vigo. Vigo és molt guapo, per si la gent no sap on anar o quina destinació fer. Vigo, jo ho recoman. És petit, però sí que està molt bé. És molt guapo.
1: És un port, no?
0: És un part, sí, i de fet m'ho va fer molt, molt bon temps i ara, en bon temps, tot és més guapo.
1: Clar, ara plou, per cert.
0: Ara no és tan guapo. Espera, ara plou. I no he dit praigo, però bé, no, ja veurem.
1: Són quatre gotes. I de res, i aquest cap de setmana què fas?
0: Aquest cap de setmana, a Campos, hem d'anar a Campos, perquè fèiem un concurs de cuina a la Fira de la Vaca i anàvem allà a fer... Ens van dir, heu de fer un bocadillo europeu, ja que heu anat per Europa.
1: Qui? En Andreu i tu?
0: En Andreu i Norrac també ve.
1: Tots tres.
0: Eh, ell també va venir un tramo allà a Silla, farem, jo li he dit, puc dur sustroming? I va dir no. Si arriba dur sustroming, bueno, cau campos. Però no el duré, no el duré, ja va bastar dos pits.
1: Tu vols sortir, eh?
2: Ja, te posa la cinta, no, ja?
0: Sí.
2: Ja li... el treig.
0: Que ara per acabar, però hem de posar una música...
2: Ah, sí, no m'ho has dit?
0: Una cançó... Mira, ara avui posarem una cançó en italià, d'acord?
1: Per què, Itàlia?
0: Perquè jo escolto molta música en italià i m'agrada molt. Aquesta, mira, posarem d'Anirama, d'acord, Maria? Que se diu Tu no. És bona d'entendre, perquè escolta el mateix que en espanyol. Però aquesta m'agrada molt. I Anirama també és un cantant italià que m'agrada bastant. És que la música en italià té la seva màgia, no sé, jo m'agrada.
2: Primer he escrit de Anirama.
0: De Anirama.
1: Tal qual.
2: Després he posat Anirama, tampoc no era, no. És Irama.
0: Irama, Irama.
1: Que ha dit de Anirama.
0: Claro.
1: Jo no, sí. No l'havia sentit mai. És un home o una dona?
0: Qui mal, un home. Qui mal entén, mal respon. De Anirama. Aquesta és brutal. Podem acabar el programa aquí amb aquesta cançó.
2: Gràcies, rebessó.
1: Moltes
0: gràcies.
1: Bé, gràcies, mos ho fas passar molt bé.
0: I d'on tornar a Islàndia, tornem a repetir.
1: Vinga, bonda. No estava en pie.

0: a presó, cort, ha rebutjat les 45 al·legacions presentades per habitants de la instal·lació i ara dona 5 dies als més de 200, a les 200 persones que viuen a l'antiga presó per abandonar la instal·lació.
1: El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Bausà, ha explicat que entre avui i demà els tècnics notificaran els habitants de l'antiga presó que tenen 5 dies per marxar de forma voluntària i que si no ho fan ja serà un jutge qui decidirà com i quan comença el desallotjament forçós.
2: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
0: Mentrestant, l'acusat d'agredir i violar una dona a Capdepera l'any 2021 finalment ha estat condemnat a només 2 anys de presó que no haurà de complir. El processat ha reconegut els fets i ha arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia i la defensa de la víctima. Inicialment, la Fiscalia demanava per ell una condemna de 8 anys de presó.
1: La magistrada ha suspès l'execució de la pena privativa de llibertat i l'acusat no haurà d'entrar a la presó. Aquesta decisió està condicionada a que l'home no torni a delinquir i que pagui la quantitat exigida com a responsabilitat civil. Haurà de pagar una multa de 540 euros pel delicte de lesions i una indemnització de 20.000 euros. També se li ha imposat un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la supervivent durant 12 anys.
0: I ja coneixem els detalls de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. El pontífex arribarà a Madrid dia 6 de juny i visitarà la presó de Brians a Barcelona, el Congrés i el Port Canari d'Arguineguín.
1: La visita oficial del papa a Espanya durarà 7 dies i inclourà escales a Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife. La seva agenda política inclou reunions amb Pedro Sánchez i també amb els reis. També farà una aturada en el Congrés dels Diputats on pronunciarà un discurs i una visita històrica a les Illes Canàries davant el fenomen migratori. Lleó XIV tornarà a Roma dia 12 de juny. El president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, espera que el discurs del pontífice

0: seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
1: I d'aquí 15 minuts, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareixeran a Moncloa per informar sobre la crisi de l'antivirus. El president Sánchez ha presidit avui matí una reunió d'urgència per abordar la situació del creuer afectat pel brot que atracarà a Tenerife a partir de divendres, tot i la posició del govern canari.
2: El govern estatal va anunciar ahir a la nit que Canàries acollirà el vaixell afectat a petició de l'Organització Mundial de la Salut i en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari.

0: Molt bon dia a tots, benvingut a un programa més, El món del vi, que faim sempre cada dimecres. Avui, dia 6 de maig, dia de fruita a la biodinàmica. Per tots els que no ho siguin, la biodinàmica, vos diré que aquests dies, que avui realment és un dia extraordinari de fer, perquè realment és un dia completament de fruita, però tenim uns canvis que... Vol més que us apunteu, perquè avui és el darrer dia, a les 8 de vespre és el darrer dia ja, per poder fer trasplantar de cossiol a la terra. Si avui no trasplanteu vinya, ni fegeu coses, ni cossiol, ni flors, perquè possiblement o no ho naixeran o no les anirà bé. Continuant demà, bon dia de fruita. Fruita és fins divendres a les 7 del matí, comença arrel. A partir de les 8 serà arrel dissabte i diumenge fins a l'una. Sí, lliurar és excel·lent en aquell cas, o treballar a la terra, com ho he explicat sempre. Jo ho avisaré, però ho tenim en compte que dimecres que ve és nòdul, tot el dia. És un nòdul, quan menguant, possiblement no és tan fort com moltes vegades han tingut, però no deixa de ser nòdul. I serà nòdul fins dia dijous, dia 14, fins a, que començarà fins al 8 del matí. Sabeu que tenim una hora davant i enrere. No, no vol dir que les 8 del matí comenci ni acabi. Tenim un horari un poc més estirat. Bueno, amics, avui seria la coenda de la que va ser la Fira del Vi de Pollença, sabeu? Jo la setmana passada ja vaig... dir tot aquests, diríem, un llistat de tots que van ser puntuats. Jo sempre, la veritat és que faig aquesta enquesta durant el primer, ja el dissabte, de més o manco de les 10 i mitja fins a les 6 o les 7 de l'hora baixa, i el diumenge també, fins que tanquen a la 1, entrevistant i xerrant els consumidors visitants per interessar-me quins vins els havien agradat a ells. És interessant perquè és un tipus de qüestió que fa conèixer el gust dels consumidors. No pensam en guies especialitzades ni concursos. És un gust que m'ho diuen ells. I això no vol dir, ho he dit moltes vegades, que aquests vins que ells els han agradat siguin només venuts de la fira. Que a vegades agrada un vi, però no vol dir que el compri, no? Per motius que explicarem després. També he notat bastant que tots els cellers que han començat enguany, que han tingut per primera vegada, quasi no tenien votació. Vol dir que tornem a lo que és. Si no mos coneixen, no són res en el món del vi, ni en res. Han de ser coneguts. Però han d'anar a conèixer moltíssimes de coses que jo d'aquest programa sempre he dit que... Qui hem d'enviar a mal, que hablen de nosaltres. I sempre és important, en aquests casos. Bueno, des d'aquí avui volia fer, sempre he estat, m'ha agradat, qualque any ho he aconseguit, reunir tots aquests, per dir qualque cosa, d'aquest podio que jo li dic. Però hem de tenir en compte que tots són guanyadors. No hi ha aquí avantatges per ningú. Tots són guanyadors. Perquè darrere cada vi presentat i puntuat hi ha la feina de cuidar la vinya, l'esforç de superació, la manera de poder millorar, agradar més al consumidor i de llargues hores de tant esperant si ve qualque tormenta a final d'estiu o que dins el celler no passi qualque cosa, no? O sigui que tots darrere ells són guanyadors, Simplement jo faig és perquè coneguem un gust que han tingut en guany els nostres visitants, en aquest cas. Avui, com ho he dit, m'hauria agradat que haguessin estat tots aquí, jo voldria fer una bona relada, però tenia en Nàudia el mes que és de viatge, en Pilar Oliver també no ha pogut venir, en Ramon Servalls també s'ha disculpat, na Laura de Vinigrau també a darrera hora no ha pogut venir, i ja també en Hipólito Medrano, que per raons, si puguin ser les que siguin, no poden estar en altres. Però de totes maneres, tots... Ho faré arribar al programa gravat, perquè jo tinc un comentari de què hi ha, també, no? Aquí avui, per als nostres oients que no hagin entrat al meu Facebook, o que la setmana passada no van poder assistir al programa, Però diria que la llista d'enguany és molta perquè hi havia una cosa a favor, que era dia de fruita. Dia de fruita beneficiava molt els negres i donava generositat a noblans. És un dia, possiblement, com avui, l'han triat. El que passa que el diumenge era quasi creixent, ja era molt més superat. Se va veure que els vins no eren molt florals, però eren molt golosos, que en van tastar molt. I de la llista de tot el que van sortir de moltes crevetes, difícil de llamar a costar, però tenim, vols dir, és un pòdio, que n'hi ha quatre que van empatar, entre molt de vins, però tots ells, tots els que van nomenaré, pràcticament tenien tots els seus vins anomenats. És a dir, que no solament un que sortia, però els altres també els havien agradat. Varen tenir la botella du Nord, que és l'Odissea Vinsomi, la Salvat i l'Excel de Corolla, i van ser de tots. I després teníem el mes també el seu Girarrós i el seu Rosat, altres vins també. El Girarrós és Malvasia de Nacra, també teníem el Xanxenet, i el Xanxenet ja ens té acostumats al seu rosé, de cada any agrada molt als consumidors, i el tenim. També teníem la Pilar Oliver, com va dir, no pot venir, perquè tenia també la Ia, les Farritges, el seu Moscat, i a més avui, llàstima, perquè m'havia de presentar un vi determinat que se deia la Botella Bonita. Així me deia, no, que jo he provat un vi de la Botella Bonita, m'ha agradat, i al final no sabia quin era, va averiguar què era, i es resulta que l'Anna Pilar, el seu vins d'alegria, ha posat una botella, de veritat, molt guapa, un rosa molt guapa, però no l'ha pogut, ja el presentarem en altra ocasió. També tenim a Son Prim, tenien a Maria José i Roset, que ja fa un parell d'anys que també són molt valorats per als seus, per tant consumidors com clients, i el seu Sirac, no parlem. Enguany teníem com una espècie de sorpresa, perquè tenim un onat de vinigrau que estem acostumats a tenir l'Ona Podio, que jo veia a Laura, no sé per què enguany els agradava més l'Ubac que un onat, i ella m'ha dit una sèrie de coses que no, tampoc no havia, però una sèrie de canvis que has obligat a fer, però que clarament efectivament els havien ells convidat més a vins negres que a vegades a vins blancs, curiós, en el seu cas, no? Hi havia un que va cridar l'atenció, que era en Ferreret, de José Luis Ferrer, que havia presentat, que Ferreret és un vi que fa a l'altra part de l'autopista, ecològic, i que dona nom a un granot de la muntanya, que està en protecció, que havia fet una bona veritat d'escurçat. Joan, avui no ha pogut venir, justament, però tindrem notícies d'ell, no? Després teníem el que de Marcià Bala, que li deien el Transparent, que és un vi que es pot dir Transparenta, i el seu Marcià Carbònica, que no ha pogut venir, avui el tenim aquí. També teníem un Àngel, de la seu VSD7, de 500, de la bota de 500 litros. Lògicament, teníem ja en el Certell, potser tanta exposició, que no sé, el Gironegre, avui el tenim aquí, però també van votar molt l'Artis. L'Artis, jo, ara això és cosa meva, però l'Artis és un vi de diumenge, i molta gent agrada provar-lo en aquest vi, però no vol dir que sigui un gran comprador, però vol dir perquè no és un menys venut, això. Però sí que, a un moment, igual que la seva bala que provaven una era col·lecció, la col·lecció privada que tenen ells, tampoc no té molta venda, perquè és vida diumenge. Quan per dir vida diumenge, ja sabeu que són 20, diríem de més de 15 euros, per dir qualsevol cosa. Després teníem també els mortits, per ser d'aquí també, té molt de vins, ja i tots estaven puntuats, però el que va sortir més era el Recofred, que avui m'ho hem dit, que bueno, el Recofred Girarrós i el Fred Malvasia, però el que havien triat molt era el Recofred Girarrós, en aquest cas. També hi ha flaures i vins que normalment cada any els anomenem, i com a normal, el dol de gel ja és com un icono d'aquest celler, no? També teníem una sorpresa que l'enginyer es balla sempre, només té un vi de picar, però en guany va presentar un blind de Chardonnay, una producció molt limitada. En Maria Serra, el seu prensal de Vidal Serra, un prensal blind també, també ho diéresis, també estava molt bé, anomenat. Teníem un que és molt conegut, llàstima, que molt, hi ha molts en altres, que és el de Can Feliu, l'únic que té el segell de la biodinàmica, que tenia el seu Minervo fet amb àmfora, que va néixer avió, que va cridar molt l'atenció, però que la veritat és que mentre el provaven tampoc el coneixien el seu sistema de, del segell de Meter, un mal bitxo, que jo havia convidat en Bernat, però tu podràs venir, el seu espumós, el blanc de terra també tenia un altre giró, un guivin negre i blanc de Pere Seda, també va agradar molt, i també teníem Carretània, que tenia un giró ros, que també va ser molt puntuat, i l'escalera del cielo de l'Aró, aquest puntuat juntament amb el seu disseny, que tenia un disseny d'unes botelles que tenia les estiales de l'escalera del cielo a lo que és el cul de la botella. Vull dir, l'he fet una miqueta de repàs de lo que és aquell estat moltíssim més, però com ho he dit en un principi, no hi ha guanyadors, eh? Tots són guanyadors, simplement es coneix més el gust dels nostres consumidors. Bueno, però avui sí que hem pogut reunir, quantes coses, hem pogut reunir, tot el que hem pogut venir, ja ho agraeix moltíssim. Avui, per començar, bé, tenim el nostre Francisco Nadal. Bon dia, Francisco, el nostre col·laborador.
1: Bon dia a tots.
0: Que no falla mai, eh?
1: Bueno, vintenta. Avui, ja aprenc cada dia.
0: Si has de fer un tant de tot, no me'l bastaria, eh? Però
1: no,
0: farem com a
1: tant. No, impossible. Però avui farà la feina o vinyetes, que
0: sí, són aquí. Sí. Bueno, no vaig per ordre de com estem a la taula. Tenim la Verònica, que és de Mortis. Benvinguda, Verònica.
2: Com
0: estem?
2: Bon dia.
0: Tot bé?
2: Muy bien.
0: Com estava Mortits? Està bé? Plovia o no?
2: Fenomenal.
0: No plovia, però. No llovia.
2: No llovia,
0: bueno,
2: nada.
0: Molt bé. Benvinguda. Bueno, Joan Gutiérrez, benvingut
3: bon
0: una vegada més a casa teva, perquè això...
3: Però, com anem? Sí, tu, gràcies. Encantat, com sempre.
0: Molt bé. Enhorabona a tot, també a tu. Per...
3: Molta gràcies.
0: Va ser la primera vegada que
3: sí,
0: te presentaves
3: a la nostra fira. Sí, havia vengut altres anys en Santa Caterina, que jo també faig feina allà, però quan que un guany en Santa Caterina no veníem, doncs pues mira, vaig aprofitar i millor.
0: Has entrat un bon peu, eh?
3: Gràcies, sí, no, va anar bé, va anar molt bé.
0: Benvingut, Joan, eh? Després també tenim en Toni, de Pellido.
4: Jo soc Toni Genovart.
0: Genovart, sí. És un...
4: I ven de Can Xartell.
0: Tu què ets? Què no. Fas?
4: Bueno, nosaltres duim un poc a la part comercial.
0: Sí.
4: Sí, fem un poc d'aquesta part més de venda i de representació, sí, de la bodega, sí.
0: Bueno, vosaltres avui veniu perquè també el vostre giró negre, el giró negre, què vas trobar tu a la taula? Perquè cridava un poc l'atenció quan se deu que era de giró negre, perquè només coneixia el giró ros aquí.
4: Sí, el que passa és que, clar, el giró negre com a tal o com a varietal encara és un poc més desconegut a Mallorca, perquè sí que és vera que és una de les varietats autòctones recuperades, allà on s'ha hagut de fer una feina, pues, de recuperació, i a poc a poc aquest estil de raïm o aquestes varietats van agafant un poc més de nomenada, un poc més de força, però sí que és vera que encara els hi queda molta feina per fer, i són varietats que encara molta gent no coneix, i molt manco si després encara de molt elabores com un blanc, no?
0: Ara,
4: el que hem fet que ha estat fer un blanc de negre de giró negre.
0: Hem d'aclarir que ja els agrada molt a la nostra vida, jo els he dit que tots el rem quan el converteixen en vi és blanc, torna negre perquè li posen les pedres, perquè ja no és ben vi negre, bueno, en real vols un vi blanc tenyit, i ja són, no? A tot el mes, volia demanar, aquesta varietat és... quin clon té o d'on és? No ho saps.
4: Bueno, la part de... en teoria és d'aquí. Abans comentàvem que si venia el millor que podria tenir qualque parentesc, sí, per part de
0: Península. És de Mallorca, és un clon de Mallorca.
4: Sí, és clon en Mallorca.
0: Interessant. Això és un estudi, perquè jo m'ha donat un... Felipe de la Vera, que és una bodega important murciana, vol saber d'on és i que com, com, perquè aquesta varietat, segons diu, la van dur o pollocins de Múrcia, que van, com van estar allà.
4: Sí, és vera que en el tema de Girós, a la zona de Múrcia i, de, i, part, de la, i part de Alacant i tot això, sí que és vera que hi ha unes certes varietats que tenen molta de similitud a nivell, sí, a nivell sí, genètic, i és vera que potser fa molt mal dir de bon bé...
0: Sí.
4: O si són realment exactes, perquè, perquè estem estant que no ho són, i com ja, que no ja, ho són, però bueno, tenen un ja, parentesc molt fort i bueno,
0: ja,
4: som molt similars.
0: Molt bé, Toni. I avui tenim en Jaume, de Son Prim, feia... Bé, Jaume, triquet, triquet. Bueno, benvingut.
2: Bones tardes.
0: Benvingut una vegada més al nostre programa. Gràcies. Feia, Xena Maria. Tot arreu de viatge a guanyar els premis, només, només vens en el pòdio.
2: Tu m'has cridat, he vingut.
0: Ah, no, no, no. Vaig cridar i eres de viatge.
2: Ah, pot ser, pot ser, pot ser, pot ser. Si som aquí, venc.
0: Bueno, com està? Tot bé?
2: Bé, tot en borda.
0: Bueno, què passa en aquest roset? Què té? Què agrada tant als nostres consumidors?
2: Carinyo, carinyo.
0: Carinyo, eh? No, és una varietat, aquesta varietat que va venent, no?
2: Sí.
0: Que ve de Chavillon.
2: Sí, sí.
0: De... Vosaltres no treballàvem en varietats autòctones?
2: Ara hem plantat el Giro Ros.
0: Ah, per variar.
2: Després de... Per primera vegada.
0: Ah, sí.
2: I un poble com es passa és això, no? Aquesta conversa d'esclon, que al final és...
0: Sí,
2: és,
0: sí, bueno, avui...
2: És si infinita.
0: Si tenim temps, a lo millor, quan ja tenim por de provar una qualcuna, a lo millor podem fer qualsevol comentari. Jo podré començar a boixar, si voleu triar o anar triant, eh? I ja, si ho farem.
2: I... José Antonio.
0: José Antonio, sí.
2: José Antonio.
0: Bueno, tu ja ets del pòdio, per dir qualsevol cosa, estar instal·lado. Què bueno, passa amb aquests... amb aquest rosat que agrada tant, i el blanc en aquests casos, que tenia, mantens sempre el mateix copat i tot.
5: Bàsicament sí, utilizo pràcticament tots els vinos que tengo en la viña, utilizo todas las vides, en este caso son 5, Merlosidá, Montonegro, Gorgollasa y Escursac, que hice un replante de 500 viñas el año pasado, y compro un poquito de Callet para acabarlo. Eso es básicamente sí.
0: Tu també tenies, te va agradar molt, era el Catmo.
5: Sí, Chanet me gustó mucho.
0: El Chanet.
5: Bueno, Catmo, y luego, y bueno, y tenía, este año traje también el Cumas, y también no vendí mucho, pero
0: no, no,
5: salir en botellas por un
0: tubo. No, això ja ho sabem, ja ho he dit, perquè no té res a veure el que se ve en el que se prova. Hi ha molt que tenen curiositat, i sempre diuen, mira, jo me quedaria... tastar-lo i veure què és i al final. De totes maneres, hi ha una... Jo, vostres teniu... Teniu un que són monovarietal, també, no? Fes una que...
5: Sí, jo tengo dos. Tengo uno de Montonegro, 1000 botellas, sí, y otro de Gorgollasa, el però, Sibila.
0: El Sibila.
5: El Sibila, sí, el Sibila. No lo suelo traer porque voy muy corto. La verdad es que no lo suelo traer a la feria por eso. Porque me quedan siempre muy poquitas cajas y por eso no lo suelo traer.
0: Sí. Bueno, i ha estat interessant, també, perquè va un dia de fruit, també, com suportar la Gorgollasa.
5: No, està estupendo, la verdad que sí.
0: Va ser considerat, va ser considerat una de les millors de Mallorca.
5: No sé, sí, Jancis Robinson, sí, la puso com el mejor sí, de Mallorca, sí. Però, bueno, estos son cosas que...
0: No, bueno,
5: que formen parte del ideario.
0: Sí. Bueno, ja sabem que l'entretengut que té lo del vi és que cada any canvia. Que va fer un any pot ser extraordinari bo i l'altre no agradar, no? He dit que és que jo m'ha estrellat que el nounat, que és un vi que ja saben sense aneria a tastar-lo, que se fan coles darrere a tastar-lo. Jo vaig xerrar amb uns que m'han dit, no, guany m'agrada més l'obac, perquè a un alt li falta, no sé què, se permeten dir això, no? I ja saps, bueno. També hem de veure que han tregut d'un de l'exercici visitant i l'influència del que hi ha de la biodinàmica damunt dels vins, tot fa, tot suma, no? I ja són més agradables, un dia amb boca, l'altre dia amb aromes. L'any passat, per exemple, va ser flor. I els blancs estaven extraordinaris. Si els obrissin, ja tota la taula se quedava plena, en aquest cas. Seria difícil, si no estan oients, ara poguéssim veure, no tenim televisió aquí, que poguéssim veure el petit pòdio, perquè si ha sigut tots el pòdio seria, però un petit pòdio de tots aquests vins que vosaltres, que vau venir a la fira, vau votar, jo n'he trobat, per pollença, que hi ha tant de guts, que m'ho deia, no, jo vaig provar un blanc i aquest massa era més bo que aquest, era l'altre que aquest, no? I totes aquestes coses, i diu, però jo no som enteric, no fa falta sentar, si tu t'agrada, t'agrada. Em vaig trobar un per cert que se discutien, entre comates se discutien, amb un blanc de Macià Balda, transparent, el vostre, m'ho deia, el que en certell és més bo, vale. I li deia, jo m'agrada més l'altre. I dic, aquí no és competència, si tu t'agrada, però de pobre, no té res a veure. Eh? Dir, el vi bo sempre ens agrada. I poden xerrar que això és el que fa les tertúlies de vins, que el més avorrit és que tot t'agradi. No, veurem avui si troben coses. Eh? Joan, veig que fas molt de tracte. Què t'has
3: de fer? No, jo ara estava provant un girot i els estava comparant un poc.
0: Sí? Has estat tu també en tenir un model de Maestre Hilario?
3: Estava provant. Bueno, jo ara havia provat un Rocof, un giro ros de Mortich, perdona.
0: Hem de provar el de Renau.
3: Un giro ros nostre i un giro ros...
0: Vos falta de Renau. Sí, vos falta de Renau.
3: Ai, de Renau.
0: Que de Renau, que també... No, també, no?
3: No, jo crec que, per exemple, una cosa que està bastant bé és que el giro ros, el que té és que és una varietat que és... O sigui, jo sempre xerro de varietats elàstiques i varietats plàstiques. És a dir, hi ha varietats que sempre... Que tenen molt d'ADN el que és la varietat, però hi ha altres varietats que xerren molt d'opuesto, no? Que són com a més plàstiques. No? És a dir, o sigui, són varietats que deixen xerrar més d'allà on estan sembrades. I jo crec que el giro rosa és això, i ara els estava provant.
0: Sí?
3: I sobretot amb boca se nota un tacte.
0: Ara poden veure, poden veure.
3: De.
0: Una cosa, Joan, tu com a primera vegada ja has venut com a vins teus,
3: sí.
0: A la fi, què vas trobar d'un nivell de visitants?
3: Bueno, molt bé. Sí que era veure que vaig trobar que hi havia molt d'estrangers. Això sí que,
0: sí,
3: que jo no o sigui, tot, no hi queia, no? Que...
0: De tota part del món, em vaig trobar, sí, sí, de pertot, d'Austràlia. Jo no sabia que fessin vin tan bons a Mallorca.
3: Sí, no, és curiós. I bueno, molt bé, o sigui, tothom superagradable, molt bon ambient, super tant un dissabte de matí com un dissabte cap vespre, com un diumenge de matí, superbé. I res, i encantat, perquè a més va anar molt bé.
0: Perquè hi havia, ho vaig destacar, jo que hi ha un nivell, fa un parell d'anys ja que hi ha nivell, eh?
3: Sí, no? I a més la gent, o sigui, també ve molta gent del sector, o sigui, van venir un parell de restauradors, gent professional que també volia provar tant a tota hora, no?
0: Sí.
3: I després gent aficionada, gent que després també li van agradar els vins i supercontent de tot el feedback.
0: Sí.
3: La gent li agradava perquè potser només coneixien nosaltres el que més elaborem és l'Insomni i potser no coneixien tant els altres vins i...
0: No, l'Excel, l'Excel ja se li va guanyar.
3: Exacte.
0: No sé si era una creu o dues.
3: No, però bueno, la part que va ser guapa va ser aquesta, no? Que la gent, sí, també venia, sí, a provar tots els vins, no?
0: Claro,
3: perquè no els coneixien i els duien tots, així que super. Sí.
0: Verònica, tu què vas trobar? Tu estaves a la fèria també?
6: Sí, sí.
0: Vale, què tal? Vas veure nivell? Había nivel.
6: Siempre, ¿sí? Siempre. Creo que es una feria que siempre hay nivel en todo, en público, en bodegas, es una fira que consideramos importante en el año.
0: Sí, pero sí. Cuando venía a preguntarte que tú estabas sirviendo, ¿veía el nivel? ¿Te decían quiero este, el tipo de vino? Dice, por ejemplo, yo quiero giro rosa.
6: A ver, nosotros tenemos unos clásicos que efectivamente la gente llega a solicitarnos. Pero, por ejemplo, la giro rosa que la tenemos hoy aquí es uno de los vinos que se ha puesto encima, que no se conocía tanto. Racofred se conoce ya muy bien, pero la giro rosa no era muy conocida y se ha puesto sí. En un buen nivel en la fira. Ha sido muy apreciada.
0: Tiene flyers, que es, parece si no hay flyers ya no hay nada.
6: Flyers.
0: No, tiene, claro, no, claro.
6: No, no por nada, el primer pálido de la isla.
0: No, pues, no, ya, ya, pero hoy día, vins míticos, ya, que como yo he hablado del No Nat también.
6: Sí, anda, sí.
0: Y Juan tiene el zombie. Però no, jo crec que s'ha destronat per el Led Zeppelin. No sé.
3: Potser.
0: Toni, tu també què t'ha aparèixer? La trobada del visitant, estan parlant de la gent que ve i te demana, jo vull això. El primer vol conèixer la bodega, però la vostra bodega ja és coneguda, sobretot per gent estrangera.
4: Sí, és un punt, jo crec que hi ha un poc de tot. Jo crec que hi ha públics... molt diferents i tots interessants, evidentment. De fet, jo sempre me sembla molt més interessant el públic que ell mateix se denomina no expert o que no en sap de vins. Jo crec que aquest és el públic el més important de tots.
0: A lo que jo dic tant, és a dir, un gust de cada un.
4: El gust de cada un, que és el gust de cada un i en el cap i la fi és la gent que consuma el vi. Vull dir, sí. El vi no és un producte només de luxe que s'hagin de veure quatre, vull dir que hauria de ser un producte més de consum.
0: Sí.
4: I per això és molt important que tothom en begui, que arribi a tothom d'una manera amable i que no separi ningú.
0: És de luxe, per això proven tant l'artis, no?
4: Després dins el món del vi, hi ha moltes ramificacions que ja un pic unes de dins, ja es pot agafar i ja pot anar coneguent. La primera empenta i la primera trobada en el món del vi normalment són gammes més d'entrada, vins més accessibles per tothom. I que no són tan complexes, diguem, no?
0: I
4: jo crec que això és una part molt important. Després hi ha una part més que és més festosa i més de bauja, que també és necessari.
0: Sí. És una part que no se pot evitar, però també li fa alegria.
4: Però jo ho dic, no, hi ha de ser. Si mos dedicàssim a una altra cosa, mos duria a altres bandes.
0: De totes maneres, tu, Toni, que tu eres a la taula... Jo he dit vins que van dir els nostres visitants, van agradar, però quin més te demanaven?
4: Tu pots... Home, nosaltres... Sí.
0: No parlem de l'Artis.
4: No, l'Artis és un vi que bueno, té aquesta connexió un poquet amb el poble de Pollença, per el tema de l'etiqueta, per les pintures que se'ls hi ha dedicat, i és veritat que és un vi molt solemne, no, diguem, molt de diumenge, com de vostre abans.
0: De diumenge, jo els he dit 20 que passen de 15.
4: Això mateix. Sí. No? Sí, són dies que no són vins que no són per consum diari, que diguem.
0: Després n'hi ha de festa guardat.
4: Això mateix.
0: Per divorcis, o que és
4: a més. Per el que cal és que ho consideri celebració, això ja va
1: celebrar alegria,
4: per dies tristos també s'han d'alegrar de qualque manera.
0: Sí.
4: És important, no, però en general jo crec que tots els vins, sobretot en aquestes fires, i el que deia abans en Joan, de tots els vins mallorquins en general, o el que deia abans, vull dir que no n'hi haurà que te quedaran més, però d'indolents n'hi ha pocs. Sí, n'hi ha. Dolents. Bueno, una altra cosa és que t'agradi més un i uns altres, però...
0: Sí, això fa anys que ja m'ho ha dit José Peñín, que cada vegada li trobava més difícil perquè no hi havia vin de mala qualitat.
4: Diu,
0: m'ha dit, mira, si vol mirar la meva guia, a principis dels anys 90, n'hi havia molt que de vino no bebible. N'hi havia molt que posava vino no bebible, eren menys de 60, no? No sé com s'atrevia a posar-los, però eren. I després va començar a pujar, i ara resulta que m'ha dit, fixa't, té un podio que el va ja, que van entrar nou, perquè ell està jubilat, van posar 100 punts a la guia, antes no era, el Peñino, i ara resulta que tenen una guia de 100 fins a 95, que és una barbaritat de vins. Ja tenen quasi una pàgina completa d'aquí. O sigui, ha augmentat moltíssim. Jo ja és el mir, però la diferència, jo me'n record que els anys 90 i pico hi havia Artadi, si sempre el Pisson, treia 94, 95, i pareixia. Ara treu 98, i clar, pareixia ja, era l'únic i molt poc. Mira com ha arribat. En Joan, per exemple, ja està. En Joan ha pujat, també molt, i vosaltres també heu estat. He dit que ja han canviat moltíssim, això, i és bo, Això vol dir que hi ha bona feina a la vinya i bona feina en el celler.
4: Això
0: és important.
4: I els reconeixements sempre ajuden.
0: Pots dir que avui no hi ha guanyadors en el meu programa.
4: No,
0: avui
4: no, no.
0: És una representació de tots que heu estat a la fira, en aquest cas. Jaume, ja vaig estar amb molt de negoci fent, hem de vendre molt de vi, en Jaume està aquí al telèfon, hem de fer molt de negoci.
2: S'oficina, que és portàtil, també.
0: Tu no vares venir, eres de fora.
2: Una altra fira a Alemanya.
0: A Alemanya, què tal, els alemanys?
2: Molt, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
2: Ho van cuidar molt.
0: Sí? Sí.
2: Un client nostre que feia un, el seu evento.
0: Molt bé.
2: A un castell. I, bueno, hi havia un parell de bodegues.
0: Ah, era com una presentació.
2: Una mini, una, sí, un evento seu, però en lloc de fer-ho a la seva tenda, com ho solen fer, van fer, i van organitzar un castell.
0: No,
2: super.
0: Sí.
2: Me'n van cuidar molt i
0: sí.
2: El mateix bon client. I...
0: Tenia una pregunta que ja la sabia, però al contrari. El Maria José, a qui va dedicar? Aquest?
2: Això és ma mare.
0: Això és ta mare, no?
2: Sí, perquè sense ella...
0: No, no, per suposar.
2: Això no hi seria aquí.
0: No, ja, important.
2: I son pare... és el que en el primer moment va dir quina idea més bona. Ell era d'un positiu, que és que jo ho he agafat d'ell, i va dir, quina bona idea. Oh. I ell va col·laborar en el principi, posat dos bes per poder fer les primeres plantes, el primer... Claro, posar-ho en marxa, no? I sempre sí. Jaume, i mo mare, sí. Pues, bueno, pues Mariajo.
0: Bueno, com us puc veure aquí, la nostra fira, Rosset, has tornat ja fa un parell d'anys, te puntua molt bé, també puntua un cirat nou.
2: Que te fas enriure.
0: O que vam conèixer un antic som admiradors, i també el Maria José, però quan ven un celler, quin tipus de vins vos demanen a vosaltres? Ja, una persona que vengui i diu, m'agradaria tastar aquest vi.
2: Hi ha, diguéssim, com a dues possibilitats. Els que mos venen a conèixer i paren fer un tast de vins i els que mos coneixen i tenen molt clar el que volen veure, no?
0: A on van?
2: I nosaltres ara estem en un punt en el que tenim nou vins i la idea és que cadascú té una raó de ser i un històric. I qualcuns els feien des de 2004 i qualcuns, com el Roset, que és el darrer que ha arribat, pues, han vingut perquè mos feien falta.
0: Ja.
2: I en l'estiu, pues, Roset, és Blanc de Merlot, són dos anys que, que no fallen.
0: Ja. Si és Roset, qui li va parar el nom?
2: Mon pare i mon mare, que és el primer any, perquè nosaltres el Blanc de Merlot li llevam el color, i el Roset s'ha mantingut en el seu color natural.
0: Ja.
2: Això sempre se pot tocar un poc. Però en aquell moment ells estaven tenint la foto en el balcó i el van veure i van dir no, és ni blanc ni rosat, és rosat.
0: Està bé.
2: I fins avui.
0: Ja m'ha vingut acompanyat avui perquè ha estat d'hora jo. No?
2: Ah, sí, no?
0: Que
2: no,
0: home.
2: No truca.
0: No truca, ja. Bueno, fa bonda, eh?
2: Sí,
0: està molt bé, fa molta bonda.
2: Sí, si no la duríem.
0: Bueno, Antonio, tu te vas enfrontar tot solito. Almenys jo te vaig veure tot sol un bon rato, eh? Aquí a la fira.
5: No, estuvieron bé.
0: Sí,
5: me dieron mis hijos, sí.
0: Sí,
5: uno un día, otro...
0: Però no, però dissabte va ser fort, eh?
5: Sí.
0: Què te demanaven a tu?
5: Bueno, en tintos... Bueno, yo creo que en tintos los tres, pero sobre todo Cadmo y Cumas...
0: Directament, el coneixien o el volien conèixer. Cuidado. Aquí podria ser...
5: En la feria hay un fenómeno un poco especial, ¿no? Y es que se van pasando la... Tienes que ir a probar el... Tienes que ir a probar el... Tienes que ir a probar el... Y entonces vienen, pero... 20, todos igual... Esto es... Sobre todo al final, eso es, va un poco por golpes, ¿no? Al principio es un poco más tranquilo, viene la gente un poco más tranquila, más tal. Pero luego al final sí que viene mucho por golpes, porque a alguien le ha gustado y esto se lo chiva y se lo va diciendo y va bien.
0: Sí, yo me he notado, José Antonio, que usted vino se conoce mucho de estrangers, más de muchas veces de lo que yo me creo, porque jo parlant a vegades de gent que li va dir, jo som de Dinamarca, jo som... I menys si no sabia un espanyol ho tenia molt clar, jo no podia comunicar molt, però a vegades me deien què és damunt el libreto, però a vegades parlant de gent que ja sabia l'espanyol, ja m'ho sabia, Mordó, nosaltres m'agrada molt aquest tipus de vins que han generat, que feien, és conegut, eh? Supongo que no está, sí.
5: Hombre, supongo que cuando en los sitios donde tienes importador o distribuidor, pues tienes un poquitín más de no sé, en Suecia, por ejemplo, que tengo un distribuidor de hace tiempo y tal, y los vinos han estado en el.
0: Sí,
5: en el
0: pero consorcio. ¿A quién agrada más? Pero ¿a quién van más? ¿O van todos en general?
5: No, en general, bueno, el rosado sí que lo exporto un poco a tres o cuatro sitios, a Irlanda, a Luxemburgo, a Estados Unidos y tal, pero en general son los tintos, ¿no? Los tintos, es decir, de Centro Europa y tal, yo exporto básicamente y Estados Unidos, básicamente tintos, ¿no?
0: Ya. Nosotros, lo único que me falta, Juan Antonio, es que em demoro el lletrero de la fita de Tiano Pont i em demoro més cap allà i seràs de Pollença. Sí. En Joan també té una cama de per allà. Però en Joan ja no promora la fita, ja és difícil, no?
1: Però, ja li puc ajudar en Joan a moure un paquet la fita. Ja estic entre en Joan i Can Xenet.
0: Ah,
1: vale, i podem moure un poc la fita més cap a Pollença. No? Exacte.
0: Sí. Nosaltres ja m'ho encarregant de moure de Mortit, també. Eh? La moure per
3: amunt. Sí, no, però som sempre l'han duit a Pollencins, però...
0: Sí, això.
3: De tota la vida.
0: Mira, jo, Joan, te recordo l'altre dia, xerrant amb un filià meu, jo tenia la meva predida de les fonts, jo tenia una finca, som fa.
3: Sí, sí.
0: No sé si és la teva o una altra.
3: Hi ha un... Varen trobar un document del... No sé si era de 1570 o això, que hi havia 197 propietaris a la vall de Som Fa, i d'aquests 197, 170 eren pollencins. Oh. I el resto era... Hi havia un de Palma, no. Tres de... Ja. Buja i poco més.
0: De Palma devia ser la meva predina. Segurament.
1: Jo conec un parell de famílies que venen, tots els coneixen, per a on estàveu de petitons, au, predins i tot això. Som fa. Ja si tinc que dir un meus, bueno, la meva bisabuela, que era la predina de mon pare, estaven a Can Xenet, a la possessió de Can Xenet, i també duien algo de Som fa.
0: Sí. Bueno, Can Xenet la coneixem moltíssim a Pollença, perquè el que duen Can Xenet està en el carrer Major, en aquella cara que d'en Costa Vell.
1: La possessió de Can Xenet era d'en Costa i Llobera.
0: Ah, per això.
1: Era de la família d'en Costa i Llobera.
0: Per això lliga també sí, en Costa Vell.
1: Això sí que ho puc dir cert, perquè ho sé per la predina i ho sé per mon pare, no? Sí. Que la possessió era d'en Costa, de Can Costa.
0: Però la finca era d'en Costa, la teva finca, José Antonio.
5: No, yo se la compré a una señora que está en La Cala, que vive en La Cala, y la hija es vecina mía.
1: Sí, pero es verdad, aquella part d'allà...
0: Oh, on arribava aquesta finca, era molt grossa.
1: Sí, la possessió de Can Xenet, tot el que és Uclat, Uclos, que és la part que se li diu de Can Ostre i tot això, tot perteneixia a la vinya de Can Xenet, era molt grossa. Molt, bueno, era vinya, inclús hi havia vinya. La finca era enorme. Era molt grossa.
0: La vinya no era de Frares, no?
1: No, teníem vinya pròpia.
0: No, però antigament, quan que... Tu saps que Joan, per gent molt fa d'història, no va dir que hi havia vinya per tot. I n'hi havia una que li deien la vinya de Frares. L'altre dia va sortir... Cosa, quan van fer la fira de vi va treure un article que ja havia fet de totes les vinyes que hi havia a Pollença, no? Frares tenia molta vinya, sempre.
1: No, allà n'hi havia molta de vinya, perquè jo inclús l'he vista. Hi ha una zona que està entre la seva finca i la nostra, està aferrada a la carretera, i fins fa 30 anys allà era una vinya. És veritat que l'havien arrencada i l'havien sembrada de vi de taula. Ja. Però era una vinya, i a Can Xenet hi havia molta vinya.
0: Ja.
1: Igual que, ja. Bueno, Pollença estava... Manera,
0: ja, hi havia molta. Bueno, ja en Certell, no en parlem, eh? Ja en Certell jo he vist, que us en dic propietaris, ho he vist, eh? Un diploma que varen guanyar una medalla del 1901-1902, a Barcelona, amb un vi dolç de Bontona. Atenciona.
4: Això me sona molt a la història.
0: Jo l'he vist, no a la història. Sí. Jo l'he vist i existeix aquest document que està fetxat a Barcelona, va guanyar medalla d'or, un vi blanc d'Ol de Montona. I l'Ol de Montona ja surt amb en Costa Llobera, que ara la festa del Puig era ratllat amb vi bon de Montona. Inclús,
5: l'arxiduc Luis Salvador, en l'enciclopèdia, que és un poc el primer document de l'agricultura en Mallorca i tal, la Montona realment és, i és blanca i és de Pollença. És de,
0: sí,
5: que,
0: sí, estava aquí. Ja. Sí. Sí. Bueno, suponen que hi ha un puesto i ja veurem qual que dic.
5: Dicen que hi ha una vinya que habría que realment...
0: En Joan l'haurà de recuperar, just que està a la zona de Montona.
1: Can Xertell, allà, un clon, bueno, teniu...
4: Tenim una plantada.
1: Sí, sí. Bueno, no sé si en Montona, però en teniu una que és Pollencina.
4: No, sí, també Montona també. El que passa que en la Montona... com que si història ho corrobora, però encara no està demostrat oficialment que això m'ho puguin dir que és Montona, però sí que és veritat
1: que la Pollencina no és Montona, perquè ja l'altre dia m'ho van demanar que ets vaig dir no, una cosa és la Pollencina que la té Can Xertell. Sí. Dic, i l'altre és la Montona. Crec que són diferents.
3: Montona, és a dir, Montona la que està documentat que a Mallorca se cultivava sobretot a Pollença. Sí que era veure que després a nivell de Itàlia hi ha un Montonico, després hi ha a la zona de Penedès, a les zones altes, se fa una parellada alçada que li diuen ells Montona. El que passa és que, bueno, el que teníem aquí a Pollença vengués d'una parellada o no vengués d'una parellada, se suposa que era una varietat, que era una merda aquí. No sé veure quan se trobi aquesta, si tindrà qualque tipus de parentesc o si se podrà comprovar que hi hagi un parentesc amb una parellada, però si és una altra varietat, no? Que al final el que era.
0: Sí, nosaltres de fet van presentar aquí el llibre que va editar el conseller.
1: Menys si ja l'editen.
0: Menys si mos envien. Sí.

0: realmente ja que tenim una varietat que donaria nom a Pollença en aquest cas. Bueno, estem els nostres oients ja han arribat tard, avui estem rueda de campiones, es podria dir de pòdium, tenim una petita representació de tots aquests cellers que van ser més nombrats dels seus vins de la Fira de Vi. Avui tenim en Joan Gutiérrez de Nord, també tenim en Toni, però Toni no ho tenia a dir.
1: Genovart, no és un llenatge com una zona d'aquí.
0: No, Genovart, de Can Estertell, i també en Jaume de Son Prim, que ve poc, però ho heu vengut, també, no? No, perquè vengis més, José Antonio, de Can Xanet, i també en Verònica, de Mortitx. Verònica, tu
2: García.
0: No t'han demanat moltes coses perquè tu de Mortitx, quin temps fa ja estàs a Mortitx?
2: Jo a Mortitx tengo un any. Lo de Mortitx conozco desde hace 4.
0: ¿Y qué tal del vino d'altura?
2: Bueno, lo que siempre he dicho, en cuestión de viñas tenemos un paraíso fenomenal. Justo hablaba que no es un mal lugar para trabajar, no importa que uno viva hasta Pollença, hasta Palma, Llorenç. Nuestro enólogo, Llorenç Coll, viene desde Palma, igual que Francesc, de la caseta que se encarga de la parte turística. Hombre, mejor lugar no se puede estar.
0: Bueno, ellos vienen de Palma, pero vienen a descontaminarse, ¿no?
2: Hombre, solo van a Palma a hacer las compras, prácticamente.
0: Sí, cuando llega el Llorenç, respira, ¿no? Respira hondo y ya queda recuperado, en aquel caso. Bueno, ahora anem a la part tècnica. Avui és interessant, perquè de Francisca està en descanso, avui no farà el tast, però sí que tenim moltes dates, perquè avui ha feintat de Girós, no el veré, Joan?
3: Sí, bueno, nosaltres aquí hem posat aquí havia botelles obertes, després hem provat.
0: Hem de fer alguns magadaris de deixar som molt rodats.
1: Sí, jo crec que ara, bueno, més o menys tothom ha començat en sort blancs, que hi havia molt de Girós, això sí que era, si no vaig malament, ja se m'ha alvesit de Mortitx, també, de Nepòlito.
0: L'Hipòlito és a Giró, eh?
1: És a Giró, també, perdona, sí.
0: I tenien també d'Arenau.
1: A Giró, arròs d'un paisà meu, que és en Arenau.
0: És de Petra, tu.
1: Ja són de Petra. I...
0: El pare Serra, està a Cullado. Tenen bol, el pare Serra, que ets. És a Giró, és a Giró.
1: I bueno, jo crec que després sí que és veritat que ja podríem tastar dos, crec que dos són dos rosats, pues és una sessió carbònica de Masia Balda. I
0: l'has provat ja veiem això carbònica?
1: Sí, perquè jo hi vaig tenir els meus inicis en aquesta bodega. Els meus inicis en el món del vi van ser a Masia Balda i sempre li he estat agraït, i ja van treure aquestes maceracions carbòniques arrel d'un poc de tot això de la Fira del Vi Novell i tot aquell truc.
0: Va ser el primer, eh?
1: Sí.
0: I ara ja veig, a la fira n'hi ha un parell que fan pinitos.
1: Sí, jo crec que també són tipus de vinificacions que...
0: S'ha xicat en Jaume i peguen el sòtil. Susto.
1: Són vinificacions que s'han posat bastant de moda ara per treure vins un poc més lleugers i vins amb un perfil diferent.
0: Quina conclusió, Jaume, tu has provat els Girós? Els has provat? T'ho has provat tot.
4: Ho he provat tot.
0: També l'has provat.
5: Sí, l'has provat tot.
4: Jo m'adapto.
5: Creo que l'has provat tot.
0: Has provat tot
5: el Giró Negre, sí.
4: Se me predina sempre
5: de... Ah, no, el de Guarda. El de Guarda, sí, Giró Rosdeu.
0: El Giró Negre és interessant per veure quina diferència hi ha dos Giró Ros. Això sí, ho he pogut... Què trobes, Joan, tu?
2: A veure...
3: Ara ho de rei que m'he servit és un Giró Negre en blanc de Can Estertell. Jo dos Giró Rosos, que sí que els he provat, diria que m'era manco l'estil de vinificació.
0: Sí.
3: Excepto de Nau, que potser se'n va més a un vi més evolutiu, tots són bastant similars.
0: Sí.
3: Us altres Giró Rosos. Sí que era veure que... Jo, per exemple, he notat molt fresc, que m'ha agradat molt els Giró Ros de Mortitx.
0: Mortitx marca molt.
3: Que potser no és tan calcari com els altres dos, perquè tant tu has muntat l'exal nostre com l'altre Giró Ros, quin era?
5: El de Nacre.
3: Però aquí en boques són molt calcaris, no? I normalment, per exemple, a Mortitx, com que la part, normalment, les parts dalt de la muntanya sol són més àcids, se nota més aquesta agilitat a la boca, no? O sigui,
6: que
3: sí, no sé com, no estan a la millor sàpid, però

0: sí, quiero veure que és super elèctric, no? Sí, que també sí. Que està molt xulo.
1: A veure, crec que li dona...
2: Sigui la terra i també un lloc on està, perquè sí, no, sempre segur. He dit jo que Mortig seria un cas a part, resulta de terra i de clima, és a part. Sovint, nosaltres hem tingut la gran sort de poder estar a 20 d'altura, aquestes coses, Francisca, uh-huh. De molta altura, uh-huh. Vam estar un de 1000 i pico de metres, que està a Murcia,
1: 1400.
2: Més alt d'Europa, uh-huh. No sé, a neu, i jabalí, i vaig dir, però a vegades estem... perquè estava loco, se queixava que el jabalí li menjaven, que fèiem una tormenta d'huracanes, un desastre.
1: Bueno, però i a part
2: vivia la vinya allà, no vivia.
1: Sembrada a dins roca.
2: Roca, va.
1: Roca
2: va,
1: pura.
2: La roca,
1: era
2: la
1: roca pura.
3: Després diuen que Murcia no és res.
2: No, no, no, el Giró també.
1: Aquest no, és molt bo.
2: M'ha agradat molt. Jo, per cert, tenc que dir aquí, que vam a germanar a la fira, quan anàvem a fer el programa de la Brema a Mortig, vam a germanar alta dinazara de 1000 i pico de metres a Mortig, per ser 20 d'altura. I el propietari, que per cert va morir, per cert, gràcies, va dir, diu, nosaltres tenim més altura, dit, sí, de doble, perquè és el doble, perquè Mortig que té...
4: 400.
2: Imagina't,
4: 406.
2: Més alt i pur major, eh? Vull dir que... Però, érem molt interessants que ballades fa l'altura molt bé, Joan, molt bé. Ara, ara has provat un giro
0: ara he provat un giro negre fet
2: vols?
0: En blanc
2: jo l'he provat també què hi vols?
0: O sigui, el que m'agrada més de tot, perquè normalment tu els blancs de negres no són la meva devoció, però aquest trec que està molt ben fet perquè té molta frescor, molta acidesa, de fer fins i tot se li nota la part sàpida d'ubi que jo és el que més m'agrada.
2: És golós, eh? És golós.
0: Sí, però tampoc no, o sigui, ara no sé quina graduació té, però no en té massa, 12,5. Està molt bé. Està... O sigui, és un vi que és fresc, que té acidesa, que té aquesta part també de fruita
2: sí.
0: Madura en un as, no? I molt bé, no és com un giro ros com el lògic, perquè és un altre estil de vi.
2: És un altre estil, però té la golositat i també té la frescura de l'entrada de boca, frescura de fruita de, són germans, però cadascú tira perquè...
0: Fins i tot un poc més vegetal, millor el trobaria en un es.
2: Sí,
4: aromàticament se nota mucho la diferència entre la giro ros i la giro negre. És una negra, sí.
2: Hi ha una diferència. Has vist, Toni?
3: Sí, no, clar, i de fet, és que... Bueno, no, home, no és que siguin... Però no deixen de ser el cas com aquell que diu dues veritats diferents.
0: Sí, sí.
2: No, no.
3: El que passa que també és vera que això són unes plantacions molt joves, però nosaltres tenim aquella vinya experimental que seia bona i feim vins de col·lecció, que hi tenim aquell replec de veritats autòctones que els anem,
2: no
3: estudiant una mica, i n'hi ha algunes que són de plantació molt joves, de fet això a vegades són els motius pels quals, per exemple, no vàrem per arribar a fer un òptim giro negre perquè encara...
0: Yeah, no, però està molt bé.
3: Faltava la maduresa a la planta.
0: O jo el trob super xulo.
2: Tu, què tal? Ha fet la diferència,
5: Sí, el giro negre, llavors jo l'encontro molt equilibrat. És veritat que nariz notes que no és el giro ros, lògicament, però sí que està molt equilibrat. És a dir, té un punt de nariz més que qualsevol giro ros en general. Y luego es muy sápido, es decir, es un vino muy sabroso, así que realmente muy untuoso, muy muy graso. Entonces, es muy agradable, es luego muy yo diría que es un vino muy equilibrado, sí.
2: Coincide a vegades a lo que me deien, o veritat perquè deien, ha estat un giro negre, Sí, però era blanc, com quedam? Diu negre, però era blanc, no ho entenc. Bueno, ja m'ho aclarit en un principi. Però me deia, té molt bon beure. És una paraula que no sap què ha de dir, però té bon beure. Això dir, té una entrada agradable. I ja em deia, no com el giro blanc. Això hi havia diferents, veus? Hi havia nivell, hi havia una diferència.
3: Hi havia gent com que ja sabia de què parlava.
2: Sí.
3: És important.
2: És important, sí. Jaume, no te volem el 10% de tot el que venguis aquí ara avui, Que t'ha aparegut a tu?
5: No, gràcies per nada.
2: Tranquil, que no te sentirem. Què t'ha aparegut? Bueno, vosaltres giro ros, en fareu.
6: Nosaltres aquí...
2: Aquí pots aprendre, cuidado.
6: Venim a aprendre.
2: Claro, claro.
6: I de fet, el fet de plantar giro ros té que veure amb això. Nosaltres, el que t'he dit, aquests vins que tenim, no els volen canviar, molts estimam, i quan fas vi en el final, la primera pregunta és, no? Què t'agrada? que és el que xeràvem abans. I això no és només pues, públic, és que si tu, a més, l'has de fer cada any, pues, com tot en la vida. Imagina que cada dia has de fer alguna cosa que no t'agrada. Llavors, començant per aquí, el Giró és un vi que, el que deies tu també, no?
2: Sí.
6: Te permet fer fusta, jove, dolç, mescla. Per tot sol ja n'hi dona.
2: Mm.
6: Llavors, claro, per nosaltres, aquest 10 anys, que diu, no, ara faré un vi. No? Faré un vi, ara hem plantat la planta, l'any que ve tindrem rem, d'aquí un parell veurem el que és vi, i d'aquí 10 direm, ara pensant que començam a entendre el Giró. Tenim 10 anys bueno, per veure el que bueno, ja bueno, se fa.
2: Aquí ja ha avançat, ja ha una avançada,
6: claro.
2: Aquí hi ha dificultats si el tenen.
6: Claro.
2: Pots aprendre de tot el que tenen.
6: Claro.
2: Està,
6: llavors,
2: no?
6: Jo el que t'ha estat... Veure,
2: quin t'ha agradat?
6: Ho tinc claríssim, no passis pena.
2: Ah, sí,
6: Mortit és una passada.
2: No, això ho sabem.
6: Això és una passada. Bueno, jo, el que t'he dit que...
2: Mortit té un tresor allà dalt.
6: Lo de Mortit és una passada. No.
2: A més que destaca molt, Joan, destaca aquesta frescura.
0: Sí, sí, sobretot amb boig de...
2: Aquest giró... Tu creus, Joan, que a tu t'agrada molt el Terruño? Tu creus que la influència d'aquelles terres que tenen ells de fòssils i això? Poden ser
4: a ver, no, no, volcànica i...
2: No és tàgia.
4: És piedra volcànica i...
2: Perquè és recofret.
4: És piedra volcànica.
2: Sí, però és recofret, és reconfrió.
1: Toni, que normalment no li da el sol.
6: Que, sens dubte, hi ha esclon, hi ha la planta, no? Hi ha la terra, però l'elaboració d'aquest vi...
4: I tiempo de vendimia.
6: L'elaboració d'aquest vi denota una tatja, una qualitat brutal.
4: Este Giro Ros tiene poco tiempo de haberse creado. Claro, sí. antes el público no conocía la Giro Ros. Se iban por Chardonnays y Blancs.
2: Si no lo tenía,
4: y ya está. Prensal era lo más conocido en la isla. La Giro Ros ha tomado ese lugar que le hacía falta a una uva blanca mallorquina.
2: Sí, sí, sí.
4: Y este estaba en la mezcla del Mortich Blanc. El año pasado he probado el Mortich Blanc 2017, en donde venía esta Giro Ros, que hoy se hace por separado, y venía la Malvasía, que está en Esgroc, que es una parcela de las más altas que tenemos. 2017, un vino blanco sin barrica, y se mantenía. Se mantenía por la mineralidad, la acidez. Claro, fue un año muy bueno. Eso no hubiese pasado con la 2018. Pero efectivamente, ahora lo que veo muy divertido en esta selección de Giros es esto, el terruño diferente de cada
2: terruño,
4: El terruño se percibe en cada... Después viene la insignia del enólogo que cada quien lo da, pero se
2: aquí
4: nota.
2: Aquí tenim, si m'ho permeteu, crec, en Francisco potser no ha dit res perquè fa un tant de Francisco. Això li deia fer por la darrera perquè, clar, ho espanyarà. Però jo diré que el que he trobat com a més seriós seria Udarenau. Un vi senyor, és un Giró senyor. Aquest, per exemple, podríem distingir la part de sauvatge, si vol dir natura, de Mortits, a la part d'assentament de Giró Ros de la que és de Nau, el senyor, li dona barrica, també contrasta moltíssim amb el Giró negre. Aquest seria el que contrasta més per jo, l'idea, no? Perquè els altres estan molt prop per jo. I que s'allunyen un poc de la manera de fer feina, per exemple, de nacre. Una cosa que és curiós, perquè aquest, no sé, m'hauries de Nipòlit o quin tipus de terra emplearia o que... però s'allunya una miqueta de lo que són, és a dir, que aquí seria estat una bona oportunitat de poder tastar aquests girons.
5: Uh-huh.
2: I no hi haurem parlat molt de l'insomni. Jo l'insomni no poden dormir ja.
0: No, bueno, menys jo suposo que era bastant més interessant ara fer un tast avui que ha coincidit tant de girosos.
2: M'ha escrit un microient, no serà el de l'insomni.
0: No, però l'insomni no final és... és un poc combinar la malvasia, aquesta part més aromàtica o més immediata, expressiva de la flor de la malvasia, amb un girarros que te dona més aquesta, precisament aquesta representació de lo que és la terra, no? Que és la part calcària de la boca. En el final és un vi que és més fàcil d'entendre, no? Que no qui se posa a provar girarrossos, perquè els girarrossos també l'art de com s'ha d'interpretar. Però bueno, sí, l'insomni, pues, bueno, pues és el nostre, patge.
2: L'insomni.
5: L'insomni, i jo realmente hago també un girarross con malvasia, és un poc el mismo estilo. I utilitzes un poc la malvasia para aportarle lo que le falta a lo que le falta un poco a la Giro, ¿no? Que lo consigue la de Mortis, es decir, realmente que es nariz. En principio, la parte, digamos, a mí la Giro siempre me recuerda a una, a mí me gusta, es decir, yo la prensal es una uva que no, bueno, la veo tan simple que no la entiendo. Entonces, realmente siempre me ha gustado, me ha gustado, y es verdad, en los 90% de los vinos mallorquines son 80% de prensal y 20% con chardonnay o con alguna cosita para darle un poco de toque. Claro, eso no tiene gracia, ¿no? Entonces, a mí, la Giro siempre ha tenido un poco esa cosa de que te parece una garnacha blanca, es una garnacha, realmente es grasa, es redonda, le falta nariz, pero bueno, tiene ese punto un poco de se puede trabajar, se puede hacer algo con ella diferente a lo que puedes hacer con la prensa, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido el tema. Y sí, el recurso ha sido añadirle un poco de malvasía, le aporta acidez, le aporta ese punto floral y tal en nariz, y realmente le da vida a la Giro, que es buena en esto. Bueno, yo supongo, ahora no sé, de cara al año que viene he hecho una barrica y vamos a ver una vinificación un poquitín diferente para ver si realmente si con la Giro solamente eres capaz de sacarle dos cosas, ¿no? Ese equilibrio, vamos.
2: Juan Antonio, que en aquel momento hay un reto. Estan parlant de Giro Ros, mira quantes botelles hi ha aquí, sí, n'hi ha que no han pogut venir.
5: Falta
2: Blanca Terra, que també té un Giro molt interessant, i Ucarretània, que aquí també tenia un Giro molt diferent a lo que hi havia. No?
0: Jo crec que amb un Giro Ros, perdó, antes, o quan se va començar, quan era una varietat que tenia alcohol, que tenia potencial, la gent va associar un poc, com que té alcohol, me pot contar una fusta, li donarem fusta, no? I jo crec que un Giro Ros, quan se va començar, no sé quant d'anys fa, que se treballa, però jo crec que era un vi super clàssic, diguem, no? Molta de fusta, molta evolució. I al final, el que jo trobo interessant provant Giro Rosos que no han tingut fusta és que amb els anys t'evoluciona. I jo crec que el que li fa bo a una Giro Ros és l'oxigen, crec, o sigui, l'evolució, no? Per dir, una forma de donar evolució a una Giro Ros és posar-li una fusta, perquè t'evoluciona molt més ràpid. Però jo crec que lo interessant en el fons de Giro Ros és anar provant Giro Ros anyada darrere anyada, perquè és un vi que com que té molt bona acidesa, com que té potencial alcohòlic, com que és més reductiu que el prensal, no és tan oxidatiu, lo interessant d'això és que és un vi que te pot durar molt d'anys, no? Ja. I és superinteressant provar un Giro Ros de 5 o 6 o 7.
2: Però hi ha una cosa, Joan, que t'agrada molt, que és l'espontaneïtat. Sí. La terra,
0: sí, no,
2: reflexa.
0: Això està clar, també.
2: Giro Ros, fresquet, me refereix que tingui un parell de mesos de botella, s'ha molt evolucionat i te demostra moltíssim, t'obri un ventall d'oportunitats, que són vins bons de beure, t'ofereixen tants, bueno, els dies de flor són terribles, perquè quan els obri ja se'n va per tot, vull dir que és una varietat que té molt de futur. Bueno, haurem de provar la teva, Juan Antonio, quan la treguis, eh?
5: Sí, el año que viene.
2: Ya no digo res,
5: le faltan todavía 6 meses de barrica y luego me gustaría un año en botella también para que redondeara un poco, ¿no? Así que
2: bueno, vos pareix si tenim un poquet de temps i provam aquest rosat que no els hem provat. Hem de provar el fenomen Chenet, perquè és que aquest any
1: jo et faré a part de que començaran a provar els rosats.
2: Sí.
1: Toni, el que jo opino de Giro Ros. De tots els que tenim damunt la taula, no n'hi ha cap d'igual.
2: No.
1: No n'hi ha cap ni un d'igual.
2: Ni un negre.
1: Bueno, Giro Ros negre, jo la primera vegada que el prou.
2: Jo vaig provar fa...
1: I tenc que dir, enhorabona.
2: Sí.
1: M'agrada molt aquesta estructura que dona dins la boca.
2: Sí.
1: Té la part de la fruita, aquesta fruita cruixent jove.
2: Sí.
1: I la veritat és que m'ha agradat molt. Jo som una gran amante del Giro Ros. sí. Que és el que dèiem, considero que són vins que segons el terreno, segons de on són, sí, on estan sembrats, segons l'elaboració, te donen uns altres matisos.
2: Ja.
1: I jo som molt amant de Giro Ros tot sol.
2: O sigui, fresc, sense bota.
1: No, amb bota també, però tots sols, no en copatge.
2: Monovarietal,
1: exactament. Trobo que el Giro Ros, quan és monovarietal, quan li ha passat uns anys, i que el que ha dit en Joan, són vins que donen, evolucionen, els atrap que a boca siguis expert o no siguis expert, t'agraden.
2: Segons
1: tots he provat girorros que donen més una part algo oxidativa, aquells vins que donen un poquet oxidatius i són una passada d'in boca. Veure que un as ja no és el mateix, però molt bé.
2: Tinc
1: que dir enhorabona tot el que hi ha a la taula, perquè són vins molt diferents i vins que, bueno...
2: Sí. Una cosa que te volia dir, que no sé si, si has estat amb tu de provar el recofret, que ja el recogut et salí. Te'n has compte?
1: Sí. Bueno, n'hi ha un parell que, que són, és igual que aquest giro ros de giro negre.
2: També
1: la part
2: vas,
1: final també és un poquet salina.
2: Que
1: han xanat també els seus vins tenen aquesta part salina.
2: La part de la mà vora festa.
1: Exactament. I mortits. Però això de mortits, el que m'agrada molt també és de recofret. Un d'ells és aquesta part fèrrica de les terres volcàniques, és que dins del paladar és molt diferent.
2: Sí, sí, sí.
4: És la mateixa parcel·la que la Giro Ros.
2: Sí,
4: ja,
2: mateix.
4: Se nota.
2: Claro.
4: Está
2: allá mateix.
4: A pesar de que la Giro Ros va a ser mucho más afrutada que la Malvasía para nosotros, más sobre la mineralidad, es la misma parcela y se nota esta parte mineral. Sí.
2: Bueno, ara hem fet un canvi, passàvem de blancs, passàvem de rosats, i tenim, bueno, no en tenim molts avui, tampoc, ara mos podem concentrar, tenim un xanet de rosé, ja, que ja fa un parell de ballars, que nostre, ja arribarà un moment que no podrà ganar tant, vull dir que al final l'has de fer de lent, l'has fet aposta, i també tenim un rosat, que també és igual, és a dir, també ja d'any està per aquí damunt donant voltes a la pòdio. Jo crec que començarem per perquè més veterà, no? José Antonio, que li fa ballar, si hi ha algú més per allà, no? No, però guanya ja d'any, també. A veure, l'elaboració d'aquest rosa.
5: Bueno, el rosado tiene las 5 uvas que tengo en la finca, las 5 uvas tintas, Merlot, Shiraz, Montenegro, Borgoyasa, y compro Callet para terminarlo, ¿no? Entonces compro un poco Callet de Callet.
2: Tiene, pero ¿pon de Callet, no?
5: No, el Callet tiene, pues es la segunda uva, Montenegro es la primera, la segunda uva es el Callet. Sí, el Callet al fin y al cabo. Perdón, la primera es el Callet, la segunda es Montenegro. Más o menos. Entonces, al final sí, y luego tiene un poquito de Merlot y un poco de Shiraz, ¿no? Con 4 mallorquinas, el Merlot y la Shiraz. Hombre, la vinificación es un poquitín complicada porque al final estás hablando, en el caso de la Montenegro, por ejemplo, hay Montenegro que la recojo la más verde para quitarle un poquitín antes de recoger la tinta, y luego hay Montenegro que viene un poco de un sangrado de la Montenegro que le viene bien el perder un poco, el mejorar un poco la relación pulpa-brujo. Y entonces al final te encuentras con 7 vinificaciones, con 7 depósitos diferentes, de 200, de 500, de 200 litros y tal, moviendo las lías durante 5 meses para luego al final conjuntarlos y filtrarlos y embotellarlos. Entonces, desde el punto de vista de elaboración, seguramente es el vino que más trabajo da. Pero me he acostumbrado a hacerlo así, y ahí está, ¿no? Siempre te sale un pie de cebolla, la extracción es muy, muy, muy ligera, no saco más de un 50% de, de la estación de la uva y más o menos eso es.
2: Ocupats es siempre igual cada año.
5: Más o menos, es decir, siempre suele llevar mis uvas, Merlot, Shiraz participan alrededor de un 20-25%, que son las dos uvas foráneas que tengo. Mantonegro y Gorgollaza, Mantonegro y en este caso un poquito de Escursac, porque planté 500 uvas el año pasado, 500 parras el año pasado, y replanté parras de Merlot. Son las minoritarias y luego también tienes el Callet y el Mantonegro, que son las dos un poco que las más mayoritarias, que aportan alrededor de un 50%.
2: Muy bien. Verónica, ¿te ha parecido?
4: Me ha parecido muy bueno, muy fresco.
2: ¿Sí?
4: Nada pesado a lo que justamente la gente está buscando hoy en un rosado pálido. Sí. Es más una frescura que una pesadez, que es lo que es el mercado actual. Así que, tu rosado hoy está maravilloso. Sí, sí. Una buena añada.
2: Joan, ¿no?
0: No, bueno, super ben fet tot dos, es diu color preciós. O sigui, super aromàtics tot dos, super expressius i gens durs amb boia, és a dir, que al final durs rosats, és a dir, són vins rosats que se poden veure tots sols, com aquell que diu, per tant.
2: Segons els darrers estudis de consum, rosat ha passat ja en un negre,
0: sí.
2: I en un blanc ja n'hi ha,
0: I sobretot aquí a Mallorca, no?
2: Sí.
0: Sí. No sé si és a nivell espanyol o tal, però jo crec que no, Mallorca...
2: A nivell espanyol, realment espanyol. O sigui, el rosat ja està considerat un vi de segona categoria, perquè no era ni blanc ni negre, era claret. Ara no, ara el rosat d'ara, nosaltres hem tingut la sort, Francisca, de tastar el rosat de que tenien fins anys de bota.
0: No, super ben fet tots dos, és a dir,
2: t'ha quedat
0: tots els aspectes.
2: Ha calgut que podria distingir lo de Xenet amb lo de Son Prim?
0: Bueno, jo crec que...
2: Son Prim és una varietat forània.
0: Un poc el perfil aromàtic, no? Potser Son Prim és més fresa, o sigui, és més... Sí, més fruita vermell, l'altre té aquesta part també de l'herbaritat local de Can Xenet, que és el millor que aquella te dona una part més vegetal, no? És com el millor un poc més mediterrani.
2: Ja, bé.
0: A nivell aromàtic,
2: sí. Ja, home, com feia aquest roset? Veia les mans, ja ho sé, però...
7: Un carinyo,
2: Sí, però un carinyo, no, també.
7: Nosaltres fem aquest blanc de Merlot.
4: Carinyo.
7: En el que llevam el color, perquè quedi blanc. De negre.
2: Sí.
7: I tu quan el veïs pareix que és aigua.
2: Sí, ja més que no te senten molt. Sí, ara. Ara.
7: Nosaltres quan fem el blanc de Merlot ho forçam. Estem a descolor que quedi com aigua, se força.
2: Sí. Sí.
7: Però en aquest roset se respecta el color que diu ell. I és vera que no n'hi ha molts fet de cabernet.
2: Ja.
7: I el cabernet és l'eterna conversa. És un altre cabernet o un cabernet de Mallorca. Un altre cabernet o un cabernet roset, no? I no té misteri, és que al final nosaltres pensem que el vi se fa a vinya, i el que hem aconseguit a bodega és que tot el rem que empleem sigui nostre. Totes les vinyes són nostres.
2: És important.
7: I a partir d'aquí hem aconseguit una estabilitat entre anyades.
2: Ja.
7: Però el comentari per jo seria, no? Jo com a espectador, ara mateix, que curiós, no? Veus dues botelles, càpsula blanca, etiqueta blanca, negre i rosat, el color, no? Dius, podrien ser... No? Tots dos han de fer el que han de fer perquè la botella arribi on ha d'arribar i faci el que ha de fer. I els veus de fora, no els ots, i dius, bueno, tampoc poden ser tan diferents, no? I després la copa són dos mons. I crec que això és el guapo del món del vi.
2: No, i és molt interessant.
7: Que realment molt tens dos mons aquí a la copa, i això és el que més... crec que al final és el més interessant.
2: Han dit en un principi que s'ha de respectar el gust de cada consumidor. És a dir, que
7: té un bon unes
2: tendències...
7: Un bon vi és un vi que vols una altra copa.
2: Sí, bueno, sí.
7: I un vi conegut vols una altra botella.
2: Jo sempre dic, jo com em demanen, quin és el millor vi? El millor vi és el que gust, el que agrada. Eh? Sempre un bon vi, trobaran vins especials, el que vulgui, però tot el que agrada. Molt bé, Jaume. Tu què trobes, Toni?
3: Jo, la veritat...
2: Nosaltres
3: que...
2: també fem un rosat bon.
3: Nosaltres també fem un rosat, i és vera que el que parlava ara en Joan, que jo crec que aquesta tendència que han agafat els vins rosats tant a Mallorca com arreu del món, en els temes, en els números de consum, en els resultats i en els increments de consum d'aquest vi, sí que és vera que evidentment són dos rosats que tot i poden estar elaborats d'una manera similar, en veritats diferents, evidentment donaran perfils de vins
2: és diferents. És important això, que el consumidor ho sàpiga, això, no?
3: Claro, claro. Tu, el que diu en Jaume és que tens la seva raó. Si tu ara a nivell visual
2: sí, senyor,
3: una, a una tenda, una estantia, veus les dues botelles, dius...
2: És dir,
3: bueno, sí, no,
2: la conclusió és que no tots són iguals.
3: I que, a més, amb un parentesc molt similar, no? I després, en canvi, dins la botella, el que és completament diferent.
2: Sí.
3: Tot. I tornem allà el que parlàvem abans, de que depenent un poc del perfil de consum de cada un i dels gustos de cada un, la gent pues, tria un camió, tria un altre, vull dir, és que no.
2: Ja.
3: Però vaja, jo trobo molt, molt interessant tot el que s'està fent a dia d'avui, parlant de Mallorca, perquè estem ara en Balaguer mallorquins i xerrant del vi mallorquí, de la professionalització i del deteniment que se li té a l'hora d'elaborar un rosat.
2: Sí. És interessant això, Toni, m'ha fet recordar ara un detall que la setmana passada parlava amb una bodega de zona de la Manxa, que els fan fires de vins per descobrir el seu vin, que són poc conegut, i li va agradar molt aquesta idea de saber el que tenen el gust de consumidors, perquè diu, un altre ens interessa molt saber. I jo he pensat una cosa, que amb aquest, el que hem fet avui, el que ens va ajudar tots aquests visitants que van venir a la fira, ens han donat unes idees de que quins vins els agraden i, a més, de quina manera han d'anar el tipus de cellers, quin tipus de vi han de fer. Frescor, el que ens va dir, Joan, un frescor, entrada, la idea de golosos, que aquest tipus de vin que m'han reflexat avui més o manco, que és el que agrada més, no molt complicat, tenint en compte que pràcticament, a part de provar-los, com m'he tingut, tots que duien grans reserves, ja que ja estan poc puntuats, és a dir, els estaven més per curiositat, no s'interessen ja per vin de grans reserves, no? Aquí podríem dir que un se va destacar molt, que era el 500, recorden Àngel, que era un manto negro que està fet dins d'una barrica de 500 litres amb molt de temps, tenia una riquesa de fruita, ja, però clar, són vins, lògicament, que potser no estan tan acostumats, que avui en dia ja vora vins frescos, jo em deia moltes bodelles de la península que ja les seves grans reserves ja no els fan tant, que són reserves d'un any o dos, ja no són més, en aquest cas.
7: Que jo també crec que és un tema també de moment, no? Perquè un vi va en un moment.
2: Ah, clar,
7: i tu ets a una fira, fa calor, i fa bon dia.
2: Sí.
7: I tu que te queda la sensació que fresc, que bo, que alegre, no?
2: Sí.
7: Una reserva, a lo millor la vols un altre moment,
2: sí,
7: d'una altra forma. Més allà del consum, i que està clar, i les tendències que estan clares.
2: Jaume, jo el valor és que estem xerrant, sabem, consumidors, gent que compra vi. No estem parlant d'un lloc que ens reunim com feim molt, i parlant de vi, feim un tant de vi amb gent que més o menys ho sabem, i per a la nostra opinió no té res a veure amb
7: no,
2: el que
7: m'ho ha
2: dit.
7: Poc, per defensar un poble que nosaltres feim.
2: Sí, sí,
7: si tens
2: està,
7: un 20,
2: està
7: un
2: ben defensat.
7: Nosaltres tenim un negre 2021, que ve a ser un camí cap a una reserva, una gran reserva. I si deies com mantenim la frescura... Bueno.
2: Que no,
7: dins
2: l'únic que no ho obert
7: no passis pena
2: però
7: jo me toca fer aquest paper si no que
2: sí,
7: és el que jo t'he dit, crec que aquest vins no és, més enllà de que un que en sap pot estar en un moment donat, que aquest vins se disfruten veient-los
2: sí,
7: se disfruten el millor amb un menjar, se disfruten en calma és una reflexió, no? Nosaltres com a bodeguers, cert, per nosaltres no podem completament 100% seguir les tendències.
2: Ja,
7: perquè estirem morts.
2: Ja.
7: Tu no pots rebessar la vinya de Giró i ara plantar la nova que...
3: I d'aquí 10 anys tornar a plantar la cabernet.
7: No, almenys si fas reserves.
2: No.
7: Que cada vegada menys gent la veu. Bueno,
2: jo...
1: Vos puc fer un comentari? Mira, jo te diré una cosa. Una cosa de la que sí m'agrada d'ovins que estàu elaborant avui en dia... és perquè el mercat considera que ha canviat un poc. I ha canviat a la part més jove. La gent jove, què és el que passa a la gent jove? Que cerquen coses afrutades, coses fresques, que si, estan si bou, de copeo.
7: Si bou.
1: Bueno, boven, boven. Menos. No, jo crec que boven inclús un poquet més de lo que se bevia antes aquests 20 joves. El que anem passant, a la gent que ja duim bastant d'anys, tenim uns altres criteris, un altre sistema, no? En què passam? En aquests vins que tenen unes altres estructures, tenen més cos, són reserves, inclús, bé, a dins tota aquesta línia. Per què? Perquè quan entrem a dins amb uns certs grups, motxeim, dinam, sopam.
7: Aquests joves se faran grans.
1: Exactament. Per la qual aquests vins s'han de seguir fent. No, s'han de seguir fent, no se poden perdre. Per què? Perquè els seus guts aniran canviant moltíssim.
7: Igual que un dolç, no? Un semidolç, sí. és una entrada per ser gent que no ha begut mai un vi.
2: Oh, no,
7: o un espumós. No. És una cosa que pot ajudar a començar. Jo tinc molt d'amics que, jo que sé, arriben als 30, 30 i pico... No, és que jo no veig molt de vi. És que no, normal. Sí, ara estàs a l'edat de començar la botiga, se seure a taula on se demana vi, no una cervesa.
1: Exacte. Jo t'hi ha una altra cosa, Jaume. Jo he descobert fa ventura 3 o 4 anys, tenc que dir per una bona mestra que tinc, bueno, que tot la coneixeu, que és Catalina Bibiloni, i molt de pits, antes de provar un gran vi, beven xampany. Mm-hmm. Xampany, el cava, el espumós o...
2: Xampany de xampany de la...
1: Bueno, xampanys, caves, espumosos, el que sigui.
2: Espumós.
1: Bombolles,
2: exactament. Espumós sortirem.
1: Sí que és algo que ella me va ensenyar i haver comprovat, i si no, vosaltres si ho voleu comprovar, ho comproveu, és que t'obri la boca i t'obri els sentits. Disfrutes molt més, llavors, tant d'un vi blanc com d'un vi negre que té una solera, no? Que té el seu temps, té els seus anys i els seus reposos.
7: Claro, i nosaltres, jo, és que ja t'hi dic, me toca representar lo nostre perquè
2: ens
7: hem convidat.
2: Ara m'ho veig.
1: Però l'important és que hem de conservar les dues parts.
7: Claro.
1: Hem de conservar perquè...
7: Però encara que faci reserva, com mantenir la fruita? Que és això, sí. Un 2021 que ara tu l'ensumes és tot fruita.
2: Mem, aquest cirà que avui, ara ja entrant dins del lujo puro, ja entrant, ara ja mos faltaria l'artist, ja m'on aniria per allà,
3: allò el que diuen,
2: ja m'on aniria per allà.
3: Allò el que diuen Jaume, tot i he de dir una cosa, tot i que no sigui el meu perfil de consum i no és per tendència, defens... en certa manera també defens el que fan ells en aquest cas, perquè ells fan més defensor d'aquest estil de vins, i he de dir una cosa, que si les grans bodegues o les grans zones de vinícoles no haguessin mantingut la seva essència, a dia d'avui ningú podria
2: poder,
3: que tampoc no mos poden regir només per tendència de consum, ni modes, perquè si no li perds l'essència en el teu vi. Vull dir, imagina't tu que Barolo s'haguessin aturat de fer Nebbiolo de Calder Fan, imagina't que...
0: Brunello...
3: Sí, jo també trob que s'ha de seguir un camí, i sempre jo quan veig gent a la bodega dic el mateix, el vi no és Coca-Cola, no el poden canviar cada any i feim depòsit una cosa amb altres, és un producte que està plantat a la terra, que té una feina,
7: el guapo, perdona, el guapo de la bodega que tens, tens l'espai per poder fer una sèrie de vins, per això xerrava dels nostres nou vins, perquè cada un té com el seu puesto i té la seva història, i el cirà no té res que veure el que vol ses negre o el que vol el rosa, cadascú té el seu moment.
2: Jaume, molts fotxotens. Aquest cirat de la nova plantació...
7: No, sí, això és el segon any d'una vinya.
2: No els vaig conèixer jo.
7: Segon any d'una vinya. Nosaltres en sovint 20
2: sí.
7: Van guanyar aquesta medalla. El 21 no l'hem presentat.
2: Va ser el primer, el millor d'Espanya, eh? Millor vi cirat d'Espanya.
7: Un de 20 del món i únic d'Espanya. De medalla d'or, cirat del món.
2: D'una medalla grossa.
7: La mateixa vinya, el segon any.
2: Sí, imagina't, el dues medalles ja...
7: Jo crec que aquest vi d'aquí... que no has d'esperar per veure el
2: logo. No, però...
7: pots obrir la copa, però d'aquí 5-10 anys tindrà coses que contar aquest vi.
2: No. Bueno, moltes
1: per això el que hem de fer és comprar dues botelles.
2: Almenys.
1: Una la proves ara, l'altra la guarda.
7: Si no, veniu a bodega, que ja tenen de 2013, i t'estem a 13.
1: Vale, d'obrem a la bodega.
2: Si n'hi ha, ja he tingut la sort de trobar l'os, també. Bueno, Ara, bueno, fem
7: gràcies, Toni, gràcies.
2: No, no, fem un tar ràpid perquè mos tenim dos minuts. Joan, que t'ha aparegut, has tingut temps.
0: Sí, no.
2: Has provat amb el Sergio Arboni,
0: sí,
2: també.
0: Sí, sí, jo he tingut la sort de poder-los aprovar tots, mira. Bueno, ho de son prima, aquest cirà, m'apareix... O sigui, jo m'encanto cirà perquè té aquesta part de violeta en una...
2: Sí,
0: i el trot
2: sí.
0: Super floral, super...
7: Yes. Peter Clovers.
2: Sí, sí, no, sí.
7: Hi ha gent que l'encanta, no, no. Gent que no el vol ser.
2: No, no, teniu, teniu, si això...
0: Jo n'he fet, em faig de cirà i n'he fet moltes vegades i té un handicap aquest que és una varietat que se tanca molt en una... Sí. Que moltes vegades és molt poc expressiva i aquí vull estar, però... vamos, una bomba de fruita, que és lo important, no? És a dir, l'estil d'aquest perfil de Vic és fruita.
2: I la Massió Carbònica t'ha frescut.
0: I la Massió Carbònica es tira més cap a una fruita més vermella, més sí. Fresca, no és una fruita tan oscura, no té aquesta sí. Part floral, no? Fins i tot...
2: Sí.
0: Trobaríem una part de quasi pell de taronja, no? Que és, sí. Veritat, que és fina, no?
2: Sí.
0: Però també molt bé, molt bé.
2: S'ha agradat.
3: Perquè en boca, clar, Sabanto Negro també és una veritat més madura, de
2: clar,
3: de
2: clar,
3: fruita,
2: clar.
3: I està més madura, però el nas és guapíssim.
2: Sí. El Toni, i el Cirac t'ha agradat també.
3: I el Cirac m'ha agradat molt.
2: Bueno, així, Marcio Carbón, aquí ja el coneixies.
3: En aquest ja el coneixíem, ja però ara feia estona que no el catava, i és veritat que m'ha sorprès i cap
2: aquí,
3: molt bé.
2: Aquí a la fira van tastar amb Macià Balla, el Badú, sí, sí, sí. I va ser també molt...
3: Però clar, aquí és...
2: Fred, bo de boure, frescor... Tú qué tal lo probaste
4: la maceración carbónica es ideal para la gente que va empezando, que está no, hecha para esta gente que necesita algo fácil de entender. Una carbónica, esa es la ventaja de la carbónica. Pone en valor esa fruta, sí. Es manto negro, entonces tiene esta este cuerpo en boca, pero bueno, esta sirá está
2: sirá,
4: linda.
2: Es sirá,
4: Claro, no es solo la variedad, es también el tipo de vinificación.
2: No,
4: esta
2: no.
4: Es una vinificación más trabajada.
2: Muy trabajada.
4: Entonces la diferencia está
2: chulísimo. Sabes, no sé si sabes que Mortiz tenía un Syrah, uno de los mejores
4: hombre,
2: de Mallorca.
4: Hombre, sí, lo sé.
2: Tenía.
4: Sí. No, lo sigue teniendo, es el U.
2: Sí, es el U. Tú tenía uno especial, ¿eh? Hace tiempo.
4: Sí, sí, esa Syrah
2: sí.
4: Es lo que hoy es el U
2: de vez en cuando
4: el Montjoya.
2: Sí,
4: es decir, es la misma parcela en años excepcionales se hace el Montjoya y es un
2: también
4: exactamente es esa famosa sira de la que hablas es
2: que
4: hoy es
2: un día,
4: y Montjoya
2: un día lo traeré y lo probamos vamos llevando José Antonio, ¿tú? ¿Qué tal te ha parecido?
8: Yo la sira la tengo, me gusta, es de las francesas la que me parece más mediterránea, más versátil para este clima, porque realmente ya los cabernets Y los merlots y tal están, yo los encuentro un poquitín fuera de latitud y a veces te sacan un poco las piracinas, pero la Syrah es una Syrah mediterránea potente, golosa, está muy bien, está perfecto, vamos.
2: ¿Y el maceración carbónica?
8: Ah, es un vino fácil, es un vino es un Beaujolais
2: realmente
8: y muy fácil de beber, muy, yo creo que
2: mediterráneo.
8: Es un Beaujolais, efectivamente, con el manto negro le da ese punto mediterráneo, es decir, un poco lo que sería la Gorgoyasa en vez de la Pinot Noir,
2: sí.
8: Pues trasladamos la Pinot a la Gorgoyasa y esto sería un Beaujolais de aquí, de mallorquín. La verdad es que está muy bien, es decir, como vamos, yo creo que para el verano esto un poquitín fresco en vez de un rosado o un blanco es perfecto, vamos, para la gente que le pueda gustar
1: digo,
8: el tinto.
1: Estos vinos, los vinos para la gente joven que quiere empezar a probar los vinos tintos.
2: Bien, un minuto.
8: Y para la gente que quiera beber un vino de terraza.
2: Sí,
8: o...
2: sí, sí. Un minuto. No,
1: no tenemos más.
2: No,
1: ya
2: un
1: está.
2: Minuto. No, un minuto. Puedo charlar un minuto.
1: No, es lo que te he comentado. Encuentro que estos vinos, el de maceración carbónica, tienen esto, que la gente joven que no, que les gustan más los blancos, que ya se instan, que yo este año en la feria me estaban preguntando mucho y me decían, vino negro, sí, probad los rosados también. Los blancos ya los conocéis, iros un poquito a los rosados y iros un poquito más a los tintos. Y algunos tintos ellos los encontraban un poco fuertes, pero sin embargo, todos los que probaron en maceración carbónica dijeron, wow, sí. Es un cambio.
2: Sí,
1: y vale la
2: diferent,
1: pena.
2: Bé, amics, no, Ui, molt hem passat de ròstia de totes maneres, però ha estat un plaer de tenir-vos aquí. La veritat és que moltíssima gràcies a tots per venir, sobretot. Vosaltres representeu tots aquells que estan en el pòdio, perquè estan tots, realment, perquè no han pogut ser aquí per raons, també estan representats. Jo d'aquí vull dir als nostres oients, si això m'ho dona, la gran, la veritat del nostre programa, que sempre deien que ho vinc de Mallorca, tenen un nivell molt alt, se nota en tots els aspectes, perquè aquí hi ha les votacions, no solament de tots els visitants mallorquins, sinó que n'hi ha moltíssims d'estrangers i de la península, que això també va ser la gent de la península de la Rioja, que ja era el polmo, en Riojitis aguda, que me deien, jo no m'ho pensava mai que hi havia tan mort, ningú s'ho pensa, no? És com aquell que va anar a Tailàndia i van dir, oh, fan viki, claro, fan viki boníssim, claro, per suposat, eh? Bé, començant, Verònica de Martí, moltíssimes gràcies per venir avui.
4: Ha gràcies
2: estat un
4: per
2: plaer, enhorabona per estar en el pòdio. També.
4: Gràcies.
2: Joan, que res, tu ja saps, enhorabona per la bona feina que fas.
9: Gràcies.
2: Espero que tornes a vendre
9: un altre dia. Segurament.
2: Toni, també tu t'has convidat un dia.
3: Ha estat un plaer.
2: Ha estat en altres també, no? Mos duràs coses de
3: que anés. Seguirem duent coses noves i coses...
2: Farem coses i coses, no? Molt bé. Moltes gràcies per venir, enhorabona. Jaume, enhorabona per tot.
7: Gràcies. Donem-lo de sempre.
2: Que xirat, boníssim. El teu rosset. Bones moltes memòries a ton pare i tot que estàveu bona feina en celler.
1: Has de venir un poc més.
2: Has de venir més, vendrà més. Bueno, José Antonio, bé, quan t'hi veiaig el crit sempre bé, eh?
5: L'intento.
2: No, sempre molt bé. Moltíssimes gràcies i enhorabona també per ja... Crec que la tercera victòria ja, per dir qualsevol cosa. El duim molt, també. El duim cada any ja està, no? En aquest cas, molt bé, moltes gràcies, també.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Francisca, moltíssimes gràcies per estar amb altres.
1: I... No, gràcies a vosaltres, i la veritat ha estat un plaer, perquè estàvem en vinicultors joves.
2: Joves i bon.
1: Vinicultors que estan
2: bon
1: fent
2: vi.
1: Coses amb bon vi.
2: I bon vi.
4: Gràcies.
1: I això és molt important.
2: Tenc que dir que tenc molta felicitat per vosaltres, no he volgut interrompir, perquè molt de gent m'ho diu, no, ara bona a tots, per la bona feina que feia, m'ha agradat molt, n'hi ha que ha agradat aquest vídeo, però molt de disculpar, perquè avui és molt entregut el nostre programa i tot havíem de tenir puesto. També hem de dir que l'estrella de que han vist xerra de la forn, perdona, l'enhorabona a tots, i m'ho ha fet una encimada de flan cremat.
9: Mare meva.
2: No, sí, això de bici i fora règim. També el nostre sponsor del Serral Maladó i Batiforró Mallorquí, fet seu, i formatge de Menorca. Jo també he dit un parell de nispros meus, del nostre. Bé, moltíssimes gràcies també a Ràdio Pollença per estirar tant de temps en un altre. Aquest és un programa que ja ha valgut la pena. Adéu. Fins dimecres que ve. Adéu, amics.
4: Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: IB3 Ràdio, les notícies de l'exil. Bon dia. S'accelera el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha donat 5 dies hàbils als habitants de la instal·lació municipal per anar-se'n de manera voluntària després de rebutjar avui les 45 al·legacions presentades contra el procediment.
2: Al·legacions que representen un quart de les persones que viuen allà, unes 200, però l'ordre de partides per a tots. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble. El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Boussà, ha explicat com es farà tot el procés de notificació entre avui i demà.
3: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
1: I després d'un any i mig en despreniments, el penya-segat de Mahó es reactiva el consorci que l'ha de preservar. Avui s'ha anunciat que reactivarà amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys.
2: S'actuaran els punts més crítics com la costa d'Esmuret, on el desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginxuriguer, i la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant el Consell Insular en forma de préstec. S'ha establit un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
4: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el penya-segat. También imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio penya-segat.
1: I en plan econòmic, dir que les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros. Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea.
2: En total, els episodis meteorològics han afectat 250 hectàrees assegurades amb una producció valorada en més de 3 milions d'euros. Fins ara ja s'han abonat més de 400.000 euros en indemnització, als quals se sumen 200.000 euros més, encara en fase d'estimació. Durant la campanya de 2025, 63 agricultors varen contractar aquesta assegurança amb ajudes públiques que varen cobrir prop del 65% del cost de la prima. Actualment, el suport públic gairebé arriba al màxim del 70% permès per la normativa europea.
1: D'aquí mitja hora, Benamig decidirà en una assemblea si continua en l'organització de la Rebel·la de l'Orgull. L'entitat s'ha reunit aquest migdia amb la regidora de Participació Ciutadana Cort, que proposa fins a la segona setmana de juny el termini per tenir enllestida la documentació i programades les activitats.
2: Benamig remarca que els temps s'esgota i que ja no podran tenir la documentació enllestida per a dia 1 de juny, com esperaven. Jan Gómez és el coordinador i portaveu de l'entitat.
5: Sí, hay acuerdo de la Asamblea de Sociedades de Benamix. A pesar del sobreesfuerzo de recursos y de personas que implica para nuestra organización, tiraríamos adelante la verbena, no por el ayuntamiento, ni muchísimo menos, sino por la implicación que tiene para nuestro movimiento y para las personas jóvenes de nuestro colectivo.
1: Son las 5:04. Las noticias tornan a las 6.
6: Más información a ib3noticias.com.
0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
7: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
8: el Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudi del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
7: Bé, molt bones tardes, oients. Nosaltres començam el magazín dels capvespres de Ràdio Pollença, Petit Plaers, i avui no ho feim tots sols, com ja vos vam anunciar ahir. Mos acompanyarà durant un parell de setmanes o capvespre. Bé, i ja mos acompanyarà el part de la família de Ràdio Pollença, en Jaume Lomà, que el tenim aquí a nosaltres. Molt bona, Jaume. Com estàs?
9: Com estàs?
7: I de bé, com t'estàs adaptant a la ràdio, Jaume, ja que som aquí aprofitant?
9: Bé, a poc i tira. Ja ho diuen.
7: Som molt

0: i regidores del nostre municipi. Seran, crec que tots, menys Unió Mollera Pollencina, i això serà a les 5:30. Parlarem de diversos temes, com pot ser, per exemple, aquestes converses literàries que tornen a Formentor, aquest tema que ha donat molt de debat, que és l'aparcament a Pollença, si s'ha de restringir per residents, per no residents, crear més places d'aparcament. Bé, avui en parlaran uns regidors aquí a Ràdio Pollença i també sobre una cosa que va donar molt de debat al darrer plenari, que és aquest pagament de complements, no?, a funcionaris. I bé, en parlaran avui, com dèiem, a les 5:30 aquí a Ràdio Pollença. Això s'allargarà més o menys una horeta, fins a les 6:30 més o manco, i seguidament, per acabar un dia, tindrem Rebentat Anglès amb en Matt i en William Matt. Ja sabeu, aquesta podcast tertúlia de quan li vulguem dir, on sorgeixen temes de tot tipus, anècdotes, temes d'actualitat, debats i de més. Això serà més o menys a les 7:00 menys 10. Començarem amb ells dos, que ja no van venir la setmana passada, i avui sí que els atendrem. Molt bé, Jaume, i de, si t'apareix, anem a contar-li als oients que poden fer per Pollença aquesta setmana. Anem a repassar l'agenda.
1: Perfecte. Començam amb l'àrea d'esports. Ja estan oberts les prescripcions per les estades d'estiu amb el poliesportiu de Pollença i per de Pollença per a persones empadronades al municipi. Seran els mesos de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador. Places limitades fins a exaurir-se per a no empadronats s'obren dilluns 11 de maig i les inscripcions per als parcs de juny i setembre seran els dies 25 i 28 de maig.
0: També a informar-vos, oients, per exemple, tenim aquest Pollença Rock, 7 i 8 de juliol, encara queda, i igualment també tindrem un Pollença Folk, això serà aquest cap de setmana, això serà dissabte a partir de les 6 a la plaça Miquel Catllong, en la segona edició, és gratuït, a l'actuació de Figuera un altre paner, a les 7:45 música nostra a les 9:15 i nou romancer. A les 10:30 serà Correfoc a càrrec dels Dimonis de Cada Bou, amb colles convidats de tota Mallorca, i celebraran el seu 20è aniversari, i demà esperant poder entrevistar-los, no?, aquí a Ràdio Pollença, en aquests grups.
1: També recordant que el Festival de Pollença del dia 5, el passat 5, o sigui ahir, i fins al 18 de maig es podran comprar a l'oficina del festival els paquets d'entrades per al concert d'enguany. Estaran disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també de tots els concerts.
0: També més coses aquest cap de setmana, per exemple, tenim a la Cala Sant Vicenç un taller infantil organitzat per Little Lemons i l'Ajuntament al carrer Molins. A les 11 començarà aquesta jornada d'activitats amb un taller de colors per infants de partir de 4 anys, a les 4 un taller d'art per infants de partir de 8 anys i per als dos tallers se necessita inscripció prèvia. Podeu fer el telèfon 611 884 266. Igualment, totes aquestes dades que donam, telèfons, horaris, les podeu trobar a l'agenda a la nostra pàgina web.
1: Pel que fa a entitats, Tercera Edat Colònia, excursió cultural dilluns 1 de juny per visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca, visita el Mercat de Manacor i dinar al restaurant Molí d'en Sopa. Preu inclòs de 30 euros, inscripcions, pagant directament a Caixa Colònia.
0: També més coses, vos hem de recordar la campanya de donació de sang que se farà a Pollença dia 22 en un centre de salut de 4:30 a 9, podeu reservar cita a sang.org. I també, per finalitzar, parlant d'entitats, Can Bum farà un intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes aquest dijous, demà, de 5 a 7 al seu local. Podeu dur el que vulgueu i se vos va atorgar un tiquet si ho vareu dur dimarts i podreu canviar-lo el dia de demà.
1: Demà dijous, cicle de conferències de l'UOM amb la xerrada de l'òrbita al cementer, atalaiant la sequera des de l'espai. Mesurarem el pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits. Això serà càrrec del doctor Joan Bausà del Centre de Tecnologies de la Informació Geogràfica. Serà el Saló Cultural del Moll, Port de Pollença, a les 6 i és gratuït.
0: També dijous tenim Cineclub en un club Pollença, ara ja és en horari d'estiu, serà a les 8:30 la projecció de la pel·lícula Jo te creo, 4 euros per socis, 6 per no socis. I divendres també tenim la conferència Comerç Internacional del Petroli, el seu transport i finançament, de la mà de Giorgio Comotti, a les 7 en un Real Club Nàutic de Port de Pollença.
1: Dissabte dia 9, ja com hem dit, Pollença Folk, i diumenge dia 10, trobada d'escoles de Vall de Bot, Aires de la Cala, de 9 a 2, al claustre del convent de Sant Domingo, i també el mateix diumenge a les 10 del matí, concert de Viatge d'hivern, de Franz Schubert amb el tenor, Marcus Schaeffer i Francesc Blanco al piano. A les 7, això serà a les 7, al Museu Dionís Bennassa,

0: Venda d'entrades a euroclàssic.es i tickettip.es.
1: I ja per acabar l'agenda podem parlar d'exposicions. En el convent de Sant Domingo teniu la del cavall Bernat, la muntanya màgica, fins al 14 de juny. La podeu visitar dilluns a diumenge a Can Llobera, el que ens empodera. L'exposició fotogràfica càrrec de Camila da Silva, amb imatges de les usuaris de Prodigy. Ja amb nosaltres feim una petita aturada musical amb un parell de recomanacions i tornarem a les 5 i mitja amb els regidors i regidores del nostre municipi.
2: Que Miquel Àngel, en Tolo i jo ja vàrem fer un...

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Bé, molt bones tardes. Nosaltres seguim en directe, com vos hem anunciat i com toca cada dimecres després del ple ordinari, vos hem donat la benvinguda a la nostra tertúlia política municipal. Avui ens acompanyen els regidors i regidores de diferents grups de l'Ajuntament, han de perdonar l'ausència d'una mollera pollencina, ja que no ha pogut assistir, però tenim en nosaltres, en Ajunaina Campomà, de Més per Pollença, en Maria José Jiménez, del PSOE, en Maite Vasallo, tots el PI, en David Alonso, del Partit Popular, i els han de saludar perquè els tenim als nostres estudis el dia d'avui. Molt bones tardes, com esteu?
1: Bones tardes.
2: Hola, bones tardes.
3: Bones tardes a tothom.
0: I de, bé, hem de parlar de diverses coses, d'aquest passable del mes d'abril. Tenim tema d'aparcament, tema de personal, però m'agradaria començar parlant sobre la recuperació de les converses literaris a Formentor, una proposta que va començar als anys 30, l'hotel mateix Hotel Formentor, i ara ha retornat al nostre municipi. M'agradaria saber com ho valoreu des de diferents partits, des de l'Ajuntament.
4: Bona. Oh, no,
0: has d'encendre el micro, Maria José, perdona, que no te l'havia encès. La pestanyeta cap a dalt.
2: Sí? Ara?
0: Sí, ara no.
2: Molt bé. Sí, com tu dius, als anys 30 se va iniciar les xerrades de sabidoria, que se deien, després del 1959, en Camilo José Cela les va impulsar a Formentor, són duites a terme per la Fundació Formentor. Jo crec que eren unes converses que, a més, durant molt d'anys han tingut, eren lloc de tertúlia, de no se xerrava només de literatura, sinó al final hi havia converses i debats a nivell social, cultural, afectat per les diferents èpoques. Durant 6 anys ha estat amb itinerància, en Barcelona se les va dur, jo crec que el seu lloc era aquí, varen començar aquí i havien de continuar aquí. Per tant, nosaltres pensam que, i jo personalment, que és molt important aquesta retornada de les converses literàries a l'Hotel Formentor. I a més, també vull dir que nosaltres ho valda concretament en moltes trobades que ha tingut en la nova propietat, els insistia moltíssim de que era important que ells posassin de la seva part perquè retornassin, no? I bueno, com he dit, han estat 6 anys d'itinerància a diferents parts del món i finalment les tenim aquí. Per tant, jo crec que hem d'estar contents i orgullosos que hagin tornat i que la Fundació Formentor pugui seguir amb elles.
4: Bé, jo crec que sempre és positiu xerrar de literatura, xerrar d'art i que relacionin aquestes qüestions a la nostra municipi. Això és positiu. És vera que en un cert moment aquest guardó de Premi Formentor i aquestes converses evidentment es van iniciar a Formentor, però també és vera que era una època molt diferent a l'actual. Ja? Eren temps que on començava a néixer, diguem, o turisme, que començaven a conèixer un poquet el que és Mallorca, el que és el nostre municipi, i destacava precisament per aquest lloc tan emblemàtic i aquest hotel que teníem tan emblemàtic. És vera que ara l'hotel nou, perquè és un hotel nou, que ha perdut, jo crec que ha perdut part de la seva essència, però bé, que també és bo que se recuperi també avui, igual que ja ho vaig dir, quan vam xerrar d'un nou planejament de Formentor, avui vam xerrar d'una altra bona notícia de Formentor, cosa que hem passat una legislatura passada que només tenien imatges negatives i notícies negatives del teu Formentor, perquè ha estat molt, un poc dolorós, jo crec que per tota la ciutadania i per tot el nostre municipi, com s'han desenvolupat tot aquest procés. Ara bé, és una trobada que, si no, per lo que he pogut esbrinar, a qualque moment, a part de lo que és la trobada dels artistes o en aquest moment convidats o escriptors, no? Convidats d'èlit, perquè hem de pensar que és una trobada d'èlit, tal vegada també entre convidats, inclús per les declaracions que ha fet el mateix hotel, s'omple l'hotel, han arribat a ser 600 persones que han anat, i que inclús moltes d'elles també te diuen que lo interessant era darrere, no? Darrere el que passava, darrere les converses, no? Les trobades de gent que se trobava allà. De qualque manera, bé, nosaltres pensam que és millor xerrar d'aquestes qüestions relacionades amb Formentor, relacionades amb el nostre municipi, però sí que és vera que també creiem que és un guardó, són unes converses que encara estan molt allunyades a lo que és la ciutadania o poble, la gent que viu per allà. Ho vivim com, sí, és una bona notícia que facin això, però com una medalla, però de forma, jo crec que encara un poc llunyana. Crec que la millor també s'hauria de fer qual que passa perquè tingués aquesta connexió un poc a la gent que viu a Pollença.
0: Això vos volia demanar que la millor hi ha risc que sigui un poc massa elitista i creus que s'hauria d'apropar un poc més a la millor la ciutadania, si l'Ajuntament hauria de tenir qualque paper en aquestes converses, no sé com ho veus vosaltres.
4: Jo no me referia tant en el paper que pugui tenir l'Ajuntament o que... Jo crec que està bé que sigui, és un nivell molt elevat, com tu dius, elitista, perquè realment venen persones que, inclús el guardó crec que s'ha donat a qualque escriptor que ha tingut un premi Nobel, vull dir que
0: en cas vull dir
4: que està enxerrat realment de persones que sobresurten damunt en aquest panorama, no? I a més cada any també se cerquen temes diferents per fer aquestes converses, per lo que no sé, esbrinant amb gent o que a qualque moment hi ha pogut anar o que ha fet reflexions, se tracta de converses, no? Realment no és com una conferència, sinó
1: no,
4: que és una espècie d'intercanvi, no? De xerrar una mica aquests de 1 a 4 de novembre, no està previst aquests 4 dies, que hi ha com un intercanvi de pensament... De
0: és com una xarxa neuràlgica més.
4: Sí, exacte, un pot de... I està
1: un
4: bé, però...
1: Com...
0: Bé, jo no he anat mai, i crec que
4: no
0: tampoc.
4: No.
1: Jo
4: però
1: sí, no.
4: Quan
1: sí?
4: Tenc un poc
1: sí.
4: Arrelat tal vegada, no xerrant tant de... O jo personalment, o el nostre... De si aquests 4 dies... és a dir, el paper de l'Ajuntament, sinó un poc que de qualque manera això empatir, hi hagi qualque acció paral·lela o abans o després que connecti tot el que una mica se recull o se parla allà, una mica de connexió, diguem, a mostrar-ho a la gent que viu a Pollença.
1: Bueno, jo sí he assistit
0: com... Ara no.
1: Jo sí he assistit a qualcuna de les converses que s'han fet durant el temps que se van fer l'hotel Formentor quan era Barceló, i la veritat és que són molt interessants, és com un espai de debat on les idees flueixen i si és vera el que ha dit la Junaina, cada una pues, té una temàtica diferent i després se fa una recopilació i se fan uns llibres amb totes les recopilacions que hi ha hagut durant aquests dies. I, sincerament, nosaltres ho trobam una iniciativa molt important i una iniciativa molt... que tornin molt bona, que tornin en els orígens, que el que és Formentor, ja que l'hotel i tot el que l'envolta, com el Club de los Poetas, sempre han estat pues, un espai de cultura i de... un espai, bueno, literari, on realment tota aquesta gent pues, se reunia i d'aquesta manera varen començar a sorgir. I sí, sí, és vera que és com un poc elitista perquè no hi veus molta de gent d'un poble. Realment ve molta de gent de fora, són l'hotel i venen per aquests dies.
0: I a lo millor no creus que s'hauria de costar un poc més a la ciutadania, no? Ja que se reuneix tanta gent important d'aquest món, tantes ments brillants, no? I a lo millor se podria costar un poquet més. Que trobau que hauria de ser així?
3: Però jo sí, no recordo altres vegades. La gent està... Jo tinc amics que han assistit i amics que
1: han
3: assistit.
1: Se pot apuntar.
3: Exacte.
1: Se pot escriure. Està,
3: clar, t'ha d'agradar el tema. Vull dir, al cap i a la fi, debats sobre temes literaris. Per tant, o has de ser una persona que té certs... tendència o escriure o llegir moltíssim, és a dir, i supos que també deus poder anar allà només observar,
1: vull dir, de públic,
3: sí, depèn de quin sigui el teu objectiu, evidentment. Per tant, bueno,
1: igual,
3: sí, és vera que és molt concret, és vera que són unes jornades molt concretes i molt específiques, això és vera.
1: Però igual no cerquen tant la població comú, diguem, molta de gent ve de fora, molta de gent són estrangers.
3: Jo crec que jo crec que aquestes converses amb el principi, perdó David, perquè ara t'han passat davant. És que, clar, mos estem...
5: Acabar, luego hablaré
3: yo. Donar tema de conversa.
5: No,
3: crec que al principi sabem que l'Hotel Formentor sempre ha estat un lloc emblemàtic on se reunia gent del món artístic en tots les seves vessants, vull dir, del cinema. Jo amb un pare que va començar allà de botoners, moltes vegades m'ho ha contat, no?, que ell havia vist en Brigitte Bardot, en Marilyn Monroe, a gent, vull dir, gent de molt de renom del cinema nord-americà i d'altres països. Espanyoles. I jo crec que amb aquestes jornades literàries pensa, era com una manera de continuar a veure que és elitista, estic d'acord, perquè és com que estàs emmarcant aquell lloc com a per una gent molt concreta, no? Però, bueno, a veure que jo crec que s'ha volgut continuar amb aquest esperit així més que ho fa diferent, no? Que ho fa un lloc diferent. Sí, a veure que potser se podrien fer iniciatives més properes en un poble... On pugui som arribar econòmicament, perquè
6: sí, la gent de la
3: Four Seasons, ja t'he dit jo que...
6: Serà més complicat.
3: Que no costa 30 euros ni 50.
5: Jo també he assistit allí a Formentor a ver aquello como es, y yo, mira, soy consumidor de literatura de una característica muy específica. O sea, algo sé de literatura y para mí me sobrepasaba,
6: sí,
5: totalmente.
6: Cuesta, había
5: un nivel que yo no...
3: Totalmente.
5: Bueno, sí, podías entender, pero como para meter bola, no era capaz de meter bola. Y yo creo que le pasa un poco a todo el mundo, que se ve que allí no va a estar a un nivel muy elevado y no van a estar un poco a lo que se habla. Sí que hay algunos que de Poyensa, que aquí tenemos también... personas muy, muy muy significadas en el tema literario y sí que suelen ir, pero es elitista de per se, o sea, no creo que se pueda hacer nada para que no sea así, pero yo lo que quiero resaltar es que la propiedad ha tenido, bueno, la propiedad y la gestora en este caso, Four Seasons, ha tenido a bien volver a recuperar este taste de cultura que tenemos con todo lo que es el tema narrativo, poesía que se hace en Formentor, que desde los años 30, como bien se ha dicho, y además también pues, poner en valor que no solo se involucra en temas literarios, sino que también mantienen las Formentor,
6: o sea,
5: es un set classic, tema musical, tema de música clásica, con muy grandes artistas que han venido a tocar en Formentor, y bueno, también recordar que a Borges se le dio el premio, no sé si fue en el año 68, 67,
6: sí, es verdad, o sea, sí.
5: El nivel era bastante importante, pero yo quiero poner en valor eso, que han tenido esta seguramente Martí les ha insistido bastante, pero es importantísimo que sí, que hayan venido a bien traerlo otra vez a Formentor, y bueno, y tanto va que podamos también volver a hacer conciertos como se hizo, no me acuerdo si fue en el 2010, 2012, no me acuerdo, conciertos de con la orquesta sinfónica, era, no me acuerdo cuál era exactamente, pero hicimos un par de conciertos allí que fue espectacular. Es cierto, estoy con Joraina, que no es el mismo Hotel Formentor que conocíamos todos de niños, pero bueno, el espacio es el mismo y es un lujo tener eso y poder hacerlo allí. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema del premio literario, insisto, creo que estamos todos de acuerdo que es muy bueno que se haya recuperado y que por muchos años más, además.
0: I sí, també bé, serà de l'1 al 4 de novembre, això no ho han dit, i el premi que mencionava na Maite abans, enguany és per en Gonzalo Tavares, si no vaig malament,
3: sí.
0: És qui l'ha guanyat, i bé, se veurà, potser sí que és un poc l'essència d'aquests premis, que siguin elitistes, no? I que se reunisquillen com se va reunir no passar, que has dit tu, en David, en Borges, en Beckett, amb moltíssima gent així. Però bé, aquest tema, no sé si voleu afegir res més, però tenim bastant de lo que parlar. Sobretot una de les coses que està a peu de carrer, que tothom xerra, que sempre recorden quan arriba la temporada turística, però ara encara més, ja sé que s'ha fet aquesta iniciativa ciutadana per restringir segons quines zones de Pollença per només residents. No sé què voleu comentar sobre aquest tema, què opinau? És un tema que està molt obert a debat, si seria possible, no possible, depèn a quins jocs sí, depèn a quins jocs no. No sé què voleu.
3: Bueno, nosaltres ja... bé, Serra i jo, que heu fet com a policia i mobilitat, no? Nosaltres ja havíem començat a fer, a mirar, a obrir diferents coses, perquè al final tot va lligar, malament són conceptes diferents, com era l'aparcament davant guals per a residents en aquella vivenda, com pot ser els aparcaments per residents també, era algo que havíem estat mirant i de fet tenim les ordenances i el pla d'aplicació que s'ha fet a Artà, s'ha fet a Solla. I bueno, són coses a tenir en compte. És veritat que nosaltres, el que és la forma, o sigui, el que és geogràficament Pollença, té una manca de territori important. No és igual que el Cudí ni molt manco. Moltes vegades ho han xerrat, no? Hi ha aquells descampats per a prop d'un cementeri del Cudí que te permeten per a crear aparcaments. De totes maneres, sí que és vera que hi ha una diferència important, perquè ja dic, són diferents coses que al final s'han de tractar de manera global. Tenim per una banda els aparcaments per residents que han de mirar on els situam, si marquem una diferència en els aparcaments públics o els centram en un poble. Jo penso que han d'anar lligats a altres mesures. Aquestes mesures poden ser uns aparcaments rotatius com pot ser amb l'hora o a lo millor una zona horària limitada d'aparcament. Per altra banda tenim el que he dit abans, l'aparcament davant iguals que alliberaria molt d'espai però que està pendent d'una acceptació tècnica. Vull dir, ja fa molt de temps que se va dur un tema a col·lació i, no, i per la part tècnica no se veia massa clar, perquè al final és una qüestió de jurídica, és a dir, igual està per permetre que l'accés quedi lliure. En el moment que poses un cotxe, això ja no se permet. Per tant, jurídicament s'ha de veure com se pot perfilar aquest tema. I després tenim el tema dels aparcaments. Clar, nosaltres ara mateix, a part del de Can Bac, tots els aparcaments que tenim, són sol rústic. El sol rústic té les limitacions que té. No el podem condicionar alegrement, vull dir, hem de mirar tanta sort els poguéssim asfaltar. De fet, ho que són públics, si són de l'Ajuntament, si s'han asfaltat, i com a prova tenim la part de Can Esquerrinxolo, que no és un camp, la part de el pàrquing que s'ha fet nou a l'Escoleta, vull dir, tot això sí s'ha pogut arreglar, i igual que a Can Baque també se farà, no? Però si és vera que les altres zones que són rústic i que damunt no són públics, és que tenim un problema d'adequació important. Estem mirant de quina manera se podria adequar, perquè nosaltres som molt conscients de que hi ha un problema a l'hora d'entrar en els aparcaments, sobretot quan t'ha plogut. Vull dir, és que és un fangal que moltes vegades inclús els cotxes te queden allà ficats. I aquesta és la feina que estem fent ara, en revoltant tots aquests temes que he mencionat.
0: Perquè podria ser un problema, una manca d'aparcament, o el que denuncia molta gent, un excés de cotxes en el centre del poble.
3: Jo crec que va lligat totalment. Això... Jo crec que sempre dic que, i fa poc vaig tenir un debat amb agents polítics, jo deia que d'una vegada de sortir qualcú valent que digui entre altres limitacions, no? També podríem xerrar de limitacions de preus, el lloguer, limitacions a residents, bé, però si és vera que s'ha de limitar l'accés de vehicles, vull dir, tenim un problema gros i això no té cap pinta de que vagi a menys, sinó a més. Jo avui hi ha hagut una intervenció d'un membre de més en un Parlament i xerrava d'això, vull dir, és que estic saturadíssim per tots els costats, vull dir, i xerrant de més, com a també per enxerrar dos socialistes, que el que defensam és això, vull dir, i se pensava que hi hauria un canvi amb el canvi de govern, i jo sé que és un tema complicat i no és fàcil, ho sé, però és que hem de ser valents, no és popular, és vera que no és popular, nosaltres depenem del turisme, però qualque cosa hem de fer. Bueno, ja està.
4: No, jo crec que és un tema, no sé, és un tema que fa anys, no? Que, sí. Dir que això és un tema que... I no, supos que al final, encara que la benzina costi més, al final mos costa molt, traurem molts, tots, jo aquí també m'ho poso, jo com a exemple, treure'm-nos un poc això de que en cotxe hem d'arribar el més a prop possible d'allà on anem, no? També és vera que el transport públic aquests darrers anys, el tema que és gratuït, s'ha incrementat i hi ha hagut unes petites millores, però jo crec que el transport públic encara hauria de tenir més millores a nivell general, també en el nostre municipi, perquè és vera que tenim temes aquests que seguim demanant en el tip que hi hagi anades a Palma sense tantes aturades, que hi hagi més freqüències, etc. Per tant, jo crec que és una confluència de moltes coses. És cert, com s'ha dit, que hi ha hagut un pla d'intentar incrementar tanta Pollença com en un moll, places d'aparcament, evidentment, en el voltant de la casa municipi. És vera que la majoria són zones rústiques i, per tant, tens molt limitat el que pots fer allà a l'hora de condicionar. A l'hivern tens clots amb aigua i a l'estiu tens pols, perquè no pots posar elements, diguem, ni asfaltar, ni encimentar, ni etcètera, perquè no se pot fer ni pot tenir llicència per fer-ho. Per tant, s'intenten adequar doncs, amb materials que en el final tenen una degradació i tenen una erosió molt important l'anada i tornada. Per tant, tu potser adeques un parc i un poc, però d'escat d'un parell de mesos d'entrar i sortir, en el final tornes a tenir clots i tornes a tenir, etc. Però bé, jo crec que això és una feina que mos pertoca. A Pollença s'han adequat. Com s'ha dit, hi ha Can Bac, hi ha l'Udo Pavelló, hi ha aquell a l'entrada de Can Hom, s'ha fet la de l'escoleta, hi ha el darrere, diguem, de vora la rotonda d'Ugall, i bé, en el final, tots concentrats també en aquesta zona, després a Can Febus i a la Vinyeta, que també s'intenten, a Can Febus també hi va haver un acondicionament per intentar ampliar places i després Can Escarrinxo. En un moll, sí, també és vera que en el carrer Vicent Boades hi va haver tot aquell fet de per aparcar amb bateria, acostar una mica millor que realment de la circunvalació, tots aquests aparcaments de la circulació no estan tan lluny, i tots estan pendents també que se desenvolupi aquest pla, diguem, de intermodals o dissuasoris de Consell Insular que va fer una planificació i que Boneat crec que Can Bac també és, i en un moll també hi ha un solar just a de vora l'estació de busos, perquè això també permetria un solar que si de vora l'estació de busos estaria molt proper en el centre, lo que és el centre de moll. Per tant, és important. Jo diria que en aquest moment hi ha aquesta, no sé, circula, que jo sàpiga, no ha arribat a l'Ajuntament, a la millor cop, aquesta espècie de moviment per demanar tancar, no?, certs aparcaments només en els residents, que això se mou per les xarxes.
0: Sí, una recollida
4: jo tenc amics que diuen,
3: no l'he vist,
4: jo ho he signat, deu circular per col·lo.
0: Però encara l'Ajuntament no ho ha arribat.
4: Jo encara no l'he vist, però crec que
3: jo no he vist cap instància.
4: Supos que arribarà.
0: Potser estan esperant a recollir les màximes.
4: Supos que sí, imagina que arribarà. Clar, és vera que molt de pobles s'ha fet a Solla, clar, és una qüestió de supervivència, jo crec que la de Solla també era una qüestió de i Vall de Mosa també té problemes molt greus en aquest sentit, i jo crec que si arriba, i a banda que arribi tot, s'ha d'estudiar. Tot té pros i contres, com s'ha dit. Jo crec que si tu certs llocs només deixes per als residents, i que a mi m'apareix bé, a la millor estudiar quines zones, bé, també és vera que no vol dir que basti per a tothom, perquè no és que tampoc un número d'aparcaments que tenim tant en el centre de Pollença com a la part...
0: Sí, a Ivena hi ha aquest problema, però la pressió turística no
4: va arribar. Sí, no sé si serà en aquesta legislatura, però una altra també, tal vegada, avui en dia les, com diria, la tecnologia ha ajudat, per exemple, a Palma se va declarar una zona de baixes emissions en el centre de Palma, a part de la Cira, de zona de recent, i avui en dia no necessites ni cap policia ni cap targeta, és a dir, tu la teva matrícula passes per allà, t'agafa matrícula i no estàs ni dues setmanes que t'arriba la multa de 200 euros que teva. Jo tenc coneguts que els ha passat això. Vull dir que ja no parlam de que si han de tenir targetes. Tal vegada jo crec que també un problema que tenim tant en el port de Pollença, en el moll, com a Pollença, també és massa circulació de vehicles en el centre. Per tant, tal vegada també és una cosa que, paral·lelament a el que és aparcaments, només per residents, també s'hauria de parlar tal vegada també de quina circulació, perquè com a mínim...
0: De tenir tenir un control de qui entra...
4: No, que sí,
0: no
4: que sí, residents o resident d'una zona, no ho sé, jo crec que això ha de tenir un estudi molt ampli, però sí que és vera que hem de ruir, perquè... entrada Pollença per lo que és

0: passaven ni per bon per
1: enginyar. Bé, vosaltres que estàveu a l'Ajuntament, clar, sempre en aquells carrers.
0: Perquè avui en dia, clar, te passa això.
1: Dius com han arribat fins allà.
0: Que, que els aduen, ells no saben la dificultat que se trobaran, perquè jo tampoc no vull culpabilitzar. A la millor tal vegada se pensen que trobaran un gran aparcament, o jo què sé, no ho sé. Ho diuen, és vera que avui en dia te diu. Però sí que és vera que jo crec que paral·lelament en aquesta iniciativa també s'hauria d'estudiar, i, no, i ja dic que no vull dir... com a ajuntament, tant sí que és consistori com un propi consistori, també la limitació de la circulació. Jo crec que serien les dues coses importants.
2: Sí, ja ho he dit en el principi, és que ha d'anar, no és una mesura tota sola, són un parell.
1: I abans,
2: totalment d'acord.
1: I abans en David, fora micròfon, parlàvem i ha dit una cosa que, clar, com s'atendria aquest control dels residents que entren?
2: No això s'ha de tenir càmeres. La TIP, de fet, te dona les càmeres tu, i tu... s'endú... Vull dir, és molt bona de fer la instal·lació.
0: T'agafa la matrícula.
2: L'únic que passa, tu fas un llistat de matrícules que introdueixes dins aquestes càmeres i el que ells fan... A tu no et costa res, perquè el que fan és que de la multa que posen, ells s'enduen una part. Per tant, el que passa que, bueno, doncs el que dèiem...
1: És a dir...
2: Són mesures que a vegades els has de pensar molt bé.
1: Seria perquè us necessiten abans de... qui aparqui o no aparqui, si resident o no, ja s'hauria controlat prèviament si és resident o no qui entra en aquesta zona.
2: S'introdueixen les matrícules i ja està.
1: Molt bé.
3: Bueno. Bé, nosaltres aquesta iniciativa ens pareix bé, sempre que beneficin els residents, tot és bo. Però hem de tenir en compte que també això podria perjudicar en un comerç local. Perquè si una persona, ja no un turista... una persona que vengui del CUDI vol venir a fer compres a Pollença, no poder trobar aparcament, o que se trobin que tot és aparcament de residents, o zona a Cire, o el que sigui, pot fer que passi de llarg.
2: No,
3: i que...
0: No xerran de tot.
2: No xerran de tot. Home, estem xerrant d'una part d'aparcaments del CUDI, no sap
3: però...
2: El CUDI que s'han fet 1.000 places, crec. D'un total de debes de 8.000.
4: És que hi ha moltes maneres de desenvolupar això.
2: S'ha de tenir en compte tot, el que he dit abans.
4: Solo poden aparcar residentes, solo residentes, o residentes ilimitado, i los no residentes, 2 hores.
2: Que circulen, lo que yo te decía, aplicado con una hora. Sí, jo crec que s'ha de tenir en compte.
3: Podria ser una bona solució, aquesta.
2: Sí,
3: però
2: s'ha de fer així.
3: Sempre hem de tenir en compte també que... això també podria perjudicar.
2: Sí,
3: i el seu en principi seria primer intentar habilitar pues, els aparcaments que tenim, o sigui que els tenim molt, molt deteriorats i que hauríem d'intentar pues, millorar-los. Ara s'ha comentat que poca cosa se pot fer en zones rústiques, però jo volia demanar si s'ha pogut pensar de posar ecogravo o el que sigui per intentar plenar.
2: Sí, s'està mirant.
3: I ho veurem...
2: Jo per això quan t'has dit intentar, ho estem intentant. El que passa que ja al final són tècnics que saben de què va el tema. De fet, està dur i tu urbanisme i sé que urbanisme estan fent feina per trobar tot aquest tipus de material que se puguin posar.
3: Sí, perquè realment és una pena que dos aparcaments bons que teníem i han desaparegut, saps?
2: Ja. Saps què passa? I jo que la Junaina a lo millor té més informació que jo, no sé, per la seva àrea. També és vera que tenim aqüífers davall dels aparcaments. Això fa que quan plogui el nivell feriàtic pugi més i a vegades segons quin material poses, per molt que se compacti, dura el que dura, no té una durabilitat a llarg plaç, però bueno, s'ha de mirar algo que pugui absorbir, que se pugui posar, que se pugui compactar. No és fàcil, eh? S'està fent feina per trobar-ho i no és fàcil trobar un material.
0: David, li dic alguna cosa. Aquest de l'entrada de que se va habilitar nou, l'entrada darrere l'escoleta, diguem, sí que és una zona on arriba tota la pluja. Arriba tota la pluja, per tant, en el final, i aquest també, que ha de veure la rodona d'Ugall, també és un lloc on arriba molt de desaiguament natural.
4: Sí,
0: per tant, s'ha de dir, encara, no és que no els haguem adequat cap vegada, s'han adequat, però
2: sí,
0: ja s'han tornat
2: però...
0: deteriorant.
2: Dura molt poc.
0: Aquest material dura poc, i clar.
3: Però està igual intentar posar ecogravo i aplanar-los bé, algo que per lo menos pugui durar pues uns certs anys, per lo
0: però
3: menys.
0: Però no, és difícil d'ecobrava amb tanta circulació i amb tant de moviment que tenen que pugui durar molt d'any. Però això un poc el que s'està mirant, en que el que fins a on se pot arribar perquè duri el màxim possible.
4: Bueno, Yo creo que es una

0: Que es normal que los residentes lo pidan, porque todos somos,
1: Claro.
0: vivimos el problema del parking. No es un tema nuevo tampoco. O sea, yo creo que ya hablamos de parking de hace años ya, y es difícil encontrar soluciones mágicas, no existen. Pero bueno, a lo mejor, si ahora dice María José que se está mirando este tema, me parece interesante marcar, eso sí, unas delimitaciones, unas calles, tales calles sean residentes donde es muy difícil aparcar. Por ejemplo, en mi barrio no tendría sentido porque hay parking, no, vale, no siempre, pero si más o menos sabes a las horas que se va la gente o vuelve o lo que sea, encuentras parking. Pero bueno, sería una buena opción para unas calles muy concretas, muy céntricas.
1: Yo había pensado también a trozos, no sé, tenemos que mirarlo con los técnicos.
0: Sí, es
1: que...
0: no es fácil. Y es verdad que se tenía que de alguna manera argumentar bien sobre una ordenanza, y una ordenanza fiscal, si es que se quiere cobrar. Yo no apostaría por cobrar, porque ya los residentes ya pagamos lo suficiente, y bastaría con que a los nuevos residentes tenían un plazo máximo, unas horas máximas, una hora y media, dos horas, que pueden ir a comprar perfectamente. Y luego, es verdad que hay otras opciones, que María José también ha hablado de ellas, que también en muchos plenos lo hemos hablado y han salido en preguntas, etcétera. El tema de aparcar delante de los vados es cierto que es un tema jurídico, coño, todo lo que es jurídico se tiene que interpretar, y a veces los técnicos interpretan de la manera, tú tienes que intentar que lo interpreten de la manera que nos satisface a todos. Imagino que estáis en ese punto. Luego el tema de los parkings que hemos hablado, que es difícil compactarlos, etcétera. Hay que recordar que son parkings disuasorios la mayoría, que es para que la gente deje el coche para que se vayan en autobús a Palma o lo que sea, que ese es el espíritu un poco de que en fincas rústicas se puede hacer un parking temporal, máximo 8 meses, y por eso no puedes hacer una infraestructura fija, ni asfaltar, ni poner grava, etcétera. Por lo tanto, se tiene que buscar todas estas medidas que serían compactar, ecograva, geotextil. Hay muchas posibilidades de hacer cosas, no son mágicas, ha dicho muy bien Yonaina, y hay que encontrar a ver qué punto se puede llegar a que sean aprovechables más tiempo, porque no, que cuando pega una llovida ya dices, claro, hemos tirado el dinero, tampoco
1: es una inversión para nada,
0: tampoco es el plan. Pero bueno, hay que seguir investigando a ver si encontramos, y a lo mejor hay infraestructuras que no son fijas, porque al final me mira muy bien la ley, porque digo, a ver si hay algo donde podamos, te dice que no sean fijas y que sean desmontables, pero no te dicen cuándo, o sea, porque también te dice la misma ley que tú puedes volver a hacerlo al año siguiente. Tú tienes que marcar un plazo, 8 meses.
1: Bueno, te ponen un máximo 8 meses.
0: Meses.
1: Si yo tengo que desmontar en 8 meses y tengo que volver a montar,
0: pero no te lo dice la ley que tengas que desmontar cada año. O sea, si tú tienes un contrato de alquiler a 5 años, pues oye,
2: desmontable.
0: ¿Es desmontable?
2: De que
0: lo que
2: no
0: me ha dicho que no lo desmonte.
1: Tiene que estar cerrando la ley aquesta que va a sortir per poder convertir en aparcaments
0: zones rústiques. Sí, són los disuasorios.
1: Te donava un període de 8 mesos i clar, molta de gent que
0: jo no tenia ni suan interpretar com ho interpretar. Me da con cuchara, seguramente,
1: però
0: creo que no voy mal. Cuando dices que hay que a veces interpretar al pie juntillas de lo que te dice la ley. Y a veces sacarle las aristas.
1: El problema es que no somos nosotros.
0: Ya, son nuestros técnicos, correcto.
1: El técnico te tiene que decir si hace la inversión o te hace un informe negativo diciendo, pues no haga la inversión, que yo interpreto.
0: Pero
1: no sé si, que a los 8 meses tienes que desmontarlo. Ahí está el problema.
3: De facto, aquests aparcaments no se tanquen. Se deixen oberts tot l'any.
1: Exacte.
3: De facto, se deixen oberts tot l'any.
0: No complim aquests 8 mesos.
3: El que passa és que, i jo crec que, no sé, tampoc ni li interessa el nou govern, ni mos interessa a nosaltres que se multi, que se...
0: Exacte.
3: Però sí que és vera que tenen uns impediments d'adequació. Hi ha uns condicionants que aquí sí que ja passes pena perquè són inversions grosses. Vull dir que no és allò de dir, bueno, posaré una cosa i si la me fa llevar, aquí perdré molt. Però, en fi, és un poc aquesta qüestió. Però bé, no ho sé, hem d'esperar a lo millor que mos puguin aconsellar el tècnic de quina Exacte. Seria la millor, però com he dit abans, tant que em va com ho queda de vora l'hidroavió, d'hidravió, perdó, de Barugall, perquè jo entre la rodona d'hidravió i l'hidravió a vegades ja m'he fet fort, s'han acondicionat.
0: Sí,
3: el que passa és que entre,
0: plau i
3: sobretot també és vera que el Can Bat té dues zones, té la part més...
0: Hi ha la part que és urbana, que se pot faltar.
3: I després hi ha la part de darrere,
0: que ja no ho veig
3: urbana. Que no és urbana, i que el que s'intenta amb aquestes, veurement si se podia adequar per més temps, que també inclús tingués una entrada i una sortida per carreteres, però això també necessita un projecte adequat, perquè clar, no és fàcil tampoc fer una entrada i una sortida en aquell parc, perquè és una carretera amb molta circulació i...
0: T'han de fer una rotonda per poder sortir en condicions.
3: S'ha d'adequar, carretera ha de posar allà tots els seus tècnics perquè allò sigui viable, perquè sigui viable, però bé, això seria també una solució, part d'una solució, que és aquella zona, l'amplies quan no te queda més remoi, perquè tu saps que encara que l'intentem passar amb el tractor, l'intentem aplanar, intentant que sigui el més plana possible i que estigui adequada, té les seves dificultats. Jo, de totes maneres, també penso, i això és un tema de debat polític, i jo crec que en el Parlament i en el Consell s'ha debat moltíssim, no sé, a nivell de l'estat espanyol, però sí que a Mallorca i a Manco de totes les illes, que és el tema de la limitació de vehicles, de lloguer. Perquè, clar, en el final també és un problema de que no... Tots, no pot ser que tots els que ens venen a visitar tinguin cotxe, perquè clar, nosaltres també estem en un municipi on tenim moltes cases en rústic, i encara aquest accés en un lloguer de cotxes o aquesta necessitat o que encara més elevada que a lo millor que altres llocs, no? Perquè tothom vol anar a sopar. Això també, no sé, també és vera que no... Ara he xerrat de bicicletes, perquè jo crec que hem de distingir el que són bicicletes de córrer, les que tenim en aquest temps, que són grups de ciclistes que venen a fer esport, que venen a fer, que mos trobam, que tenen pros i contres i que mos inveixen. I l'altra cosa és acostumar-nos, que jo crec que això, no, al final, la ciutadania haurem de fer passes endavant, i avui en dia en les bicicletes elèctriques, que és que de cada vegada més, això sí que altres països és molt freqüent, que la gent ja el cotxe el té com a darrer reducte, que normalment entre setmana per fer qualsevol va amb bicicleta elèctrica. Dic elèctrica perquè si un pot anar sense elèctrica molt millor, però ho dic perquè l'elèctrica facilita molt.
2: Sí, però sobre aquest tema...
3: Que arribes, no?, en un lloc.
2: Sobre aquest tema hem de tenir en compte que nosaltres tenim tres nuclis i estan molt apartats un de l'altre. Necessitem un cotxe sí o sí, un propi residents.
3: Sí, però no cada dia, no cada dia te'n vas a Sant Vicent, no cada dia te'n vas a...
2: No, però
3: a...
2: No.
3: Això...
2: també, ara fa 40 anys no hi havia tant de cotxes per família. Ara cada membre de la família, qui més qui menys, té un cotxe.
3: Però no, jo, mira, xerràvem amb una família l'altre dia i en el final varen dir si en vés de comprar un altre cotxe i fills, era pues, comprar dues bicicletes elèctriques.
2: Clar.
3: Més que una moto. Mm. Oh? Més que una moto perquè mira, és una forma també de que tenen un... Perquè a vegades quatre cotxes nous emplees, a vegades la millor la meitat de temps estan aparcats, dos aparcant, estan aparcats contínuament. Bé, jo no dic això, cadascú a casa seva sap el que li és més important i el que necessita. Bueno,
2: jo dic
3: perquè és important, però entre millores, jo crec que ha d'haver, en el final, nosaltres ens hem de preocupar ara, que som a l'equip de govern i que som a una corporació, d'intentar trobar solucions ara i com més aviat possible. Per tant, és una responsabilitat estudiar totes aquestes mesures que han xerrat, si hi ha sirè no, que si circulació sí, que si perquè per residents, sobretot si són iniciatives de la ciutadania, acondicionar un màxim d'aparcaments que hi hagi a de fora, això. Però sí que és vera que també depèn d'un debat encara més ampli, que són limitació de cotxes, que són altres vies, transport públic, que se pugui incrementar els pobles. Perquè jo he de dir, jo estic molt contenta que sigui gratuït, però jo som conscient que no podrà ser gratuït sempre, i som molt conscient, i també te'n vas a qualsevol post europeu i no és gratuït, vull dir que... Però si aquesta, si hem pogut tenir transport públic, si aquesta, quan ens facin pagar, en lloc d'anar a deixar-nos a les mateixes freqüències, si aquest pagament que puguem fer tots vagi a que hi hagi més freqüències, a que hi hagi més autobús, que hi hagi més autobús, que hi hagi més serveis, jo crec que això és l'important.
2: Però, bueno, anem en un tema de Pollença. Vosaltres, PSOE i més que estigueu governant, creus que hi ha una previsió d'aquí al final de la vostra legislatura de que això se pugui instaurar?
3: A què? Lo de aparcament per residents?
4: Sí, no, residents. Estem fent la feina, però ja he començat la conversa dient que...
2: La feina s'està fent, però hi hauria una previsió.
4: Hombre, si
2: la... de que això se pugui fer.
4: Jo no t'ho puc dir si serà
3: difícil. Administrativament
4: no dependrà del tècnic, vosaltres ho sabeu, tu comences algo i no pots acabar amb un tema o dos temes. Vull dir, també, a més ho han dit, ho tècnic jurídicament, i han de venir a bé. Ara, que han començat a fer feina, sí, que ara hem de mirar quines possibilitats tenim. Avui mateix hem tingut una reunió en la que de policia mirant quines opcions tenim i a partir d'aquí prendre una decisió. Però, i en David ho sap, a vegades el que tu dus a proposta no sempre és acceptat, perquè el tema de l'aparcament d'igual, de fet, nosaltres vam tenir fa 3 anys que tenim una ordenança de mobilitat a damunt la taula que està pendent d'una revisió tècnica i no s'ha fet. I en un principi teníem aquesta proposta d'igual i l'hem haguda de treure. Vull dir, és que a vegades quan hi ha molt de frentes oberts i no tens una estructura laboral de personal a un lloc, el que pareix molt simple pot acabar sent un problema greu. Això ho enxerrat mil vegades, vull dir, per activa i per passiva.
0: Jo t'animo que seas, quin és el que problema. Valiente, perquè...
4: Sí, pues, com no lo haga jo, a través de decret o papam. No recordo, tinc la potestat.
0: No recordo exactamente el número de vados, però crec que eran cerca de 2.000 i pico, 2.500, crec que... No me voy muy lejos. Y ya solo, vamos a poner que sean activos
4: hasta que tú estuviste.
0: Sí,
4: y yo
0: igual,
4: creo que en estos y yo bueno, ya te lo digo
0: más.
4: Yo. Mira, el otro día calculé, hicimos una media y hay una media de 20 iguals al mes, cuidado. Es una
5: de
4: media. Xerrant de... sí, clar, és que
0: un
4: és una mitja, un dia és més, pues, un dia menys, és molta.
0: Pongamos que hay, vamos a poner 3.000 para ir tirar por bajo. Si realmente yo en mi casa, bueno, ahora éramos 3, pero el niño mayor ya no está en casa, pero bueno, tenemos 2 coches, a mí me iría fantástico
4: aparcar delante,
0: un coche delante,
4: claro que sí,
0: y ya me organizo yo de moverlo,
4: sí,
0: o no moverlo.
4: Además, liberas un lugar.
0: Un parking que ahora mismo está ocupando,
4: es que yo creo
0: que
4: va por ahí. La justificación
0: Després,
4: va por ahí, que tú liberas otro
0: sí,
4: sitio.
0: Sí,
5: també és aquest debat, no, de que si pagues tens un parking privat, però al final creus que és una solució per alliberar.
4: Com és això?
5: És a dir,
4: si pagues...
5: Que puguis tenir un gual i aplicar el cotxe a bancar teva.
2: Clar, però no...
4: No entenc la pregunta.
2: En principi,
4: ara.
2: Un gual és una entrada i una sortida d'un vehicle.
4: Sí, això és el que jo he dit, per això la jurídica...
2: Tu no estàs pagant per tenir un pàrquing privat.
4: Tu estàs pagant perquè l'autoritat t'asseguri que allò de quedar
5: que
4: lliure.
5: Clar,
2: pots entrar i sortir.
5: Per això que has dit abans, que és un poc més complicat judicialment,
4: clar, és que és
5: de
4: això.
5: Poder aparcar, perquè ja seria com a tenir un
4: parc. Home, hi ha fórmules. A la Pobla s'ha fet...
0: Sigue siendo d'entrada i salida de vehículos, perquè
4: claro.
0: Tu tienes disponibilitat de ambos cotxes, perquè
4: claro.
0: Són de tu casa. Lo que no puede ser es que te aparque el colega.
4: Exacte. Ha de
5: això,
4: ser tu.
5: Com se regularia?
2: És lo mismo.
4: Què, perdona?
5: Com se podria regular això?
4: Bueno, a la Pobla...
2: Si una puerta, tú puedes entrar y salir. Si tú aparcas un coche, tú tienes un sitio privado delante de tu puerta.
4: Pero es el teu cotxe. Bueno,
2: ja,
4: i d'aquí...
2: Parking privat.
5: És que no és fàcil, eh?
4: Vens a les meves.
0: És lo mismo que un vado.
4: Han demanat...
0: Un vado, te tienen que tener libre el espacio para ti.
2: Te lo tienen que tener libre para entrar y salir tu vehículo.
0: Claro.
2: No para que tú
4: aquí
2: puedas...
4: Aquí está el debate.
0: Es lo mismo.
2: Un parking reservado.
0: Es un parking reservado porque tú tienes el vado que hace que ya no puedan aparcar a nadie. Y tú estás aprovechando un espacio que está muerto porque no lo puede usar.
4: Y que además es tuyo. Que tú eres el que necesitas que esté libre.
0: Exacto.
4: Pero aquí va la justificación.
2: Es una
4: salida de un vehículo que al final es de tu propiedad. Entonces tú aseguras que esa es cuando tú lo necesites, ese espacio estará libre porque
0: Exacto.
4: es tu
0: porque
4: coche el que está aparcado.
0: Dentro,
4: por eso
0: claro.
4: se dice que la normativa se puede regular siempre y cuando el que aparque sea el titular del vado. Y aquí es donde hay la fórmula y así es cuando se ha aplicado a ese pueblo. Lo que pasa que ve amb una, una creación de zona especial de aparcamiento. Vull dir, has de fer tot una ordenanza, lo que dèiem abans, no? Nosaltres hem recollit tota aquesta normativa i ara veurem si ho podem aplicar a Pollença. Jo sé, per exemple, que a la Pobla tota la part peatonal del centre no s'aplica. És impossible, no se fa. Vull dir, no, tu tens un gual a una zona empedrada de la Pobla i no pots aparcar.
0: Però
4: vull dir, no tothom pot aparcar.
0: Exacto.
4: Aquí també després ja veurem per què haurà típica i per què jo no i per què l'altre sí i ara aquí ja creant diferències, perquè això també passa, eh? També passa, vos ho puc assegurar. Mos passen els canvis semestrals, és que jo tenqui i resulta que l'altre no fa falta que posi un gual perquè ell aparqui i jo me quedi lliure, però després en uns 6 mesos canviem a l'altre costat i després resulta que jo he de tenir un gual. Bueno, hi ha unes... no vos ho podeu imaginar. No vos ho podeu imaginar.
0: Però jo crec que aún así...
4: S'ha de mirar, estic d'acord.
0: El que són 2.000 cotxes.
3: Sí, no, jo crec que és una... Jo crec que si se fa altres
4: coses... Clar, alliberes 2.000
3: puestos. S'ha de cercar la fórmula. I avui en dia també és cert que jo és un poble que...
0: Té compromís.
3: Que la tecnologia és molt més fàcil, avui en dia és més fàcil per tenir bases de dades, que només és la lectura d'una matrícula sàbigues exactament si aquell cotxe té permís o no té permís. Sí. Vull dir que tu diguis, jo autoritzo tots els que viuen en aquesta casa per aparcar i són les matrícules, són aquest cotxe. Vull dir, avui en dia és molt més... És més ràpid que no...
4: Hi ha tecnologia.
3: Hi ha tecnologia per poder-ho fer. Però sí que bé, és vera que jurídicament té... Però sí que seria una passa perquè, com bé deies tu, en el final són llocs que no els ocupa ningú i que realment serien... Si tu tens tres cotxes a la portassa, només te n'hi caben dos, el teu tercer cotxe el podies aparcar allà davant i no utilitzaries un pàrquing de la resta del carrer i podia, els veïnats podrien tenir un pàrquing més. Això és un poc el que crec que tots tenim present. Però bé, és vera que per ara la via jurídica a Pollença o la via tal encara no s'ha trobat.
4: Anem, és vera... i tot s'ha de dir, que malament no tenim una norma que l'apliqui de qualque manera, d'ofici nosaltres no retirem un cotxe a no ser que qualcú denunciï, perquè ho pot denunciar qualsevol, eh?
0: No,
4: i ho feim per això, perquè és una manera de tenir pàrquings.
0: En teoria solo puede denunciar el titular del
4: sí,
0: vado.
4: Sí, bueno, però pot denunciar qualsevol realment. I després, sí, en el que li molesta, però com que la llei te diu que l'espai és el que xerrava abans na Maite, no? Com que l'espai ha de ser lliure, qualsevol persona que el trobi obstruït, perquè és una llei com molt generalista, que no hauria de ser, perquè una persona paga una quota de vado, i s'aplica de la mateixa manera. Igual que també, i s'ha de dir, hi ha gent que, i això passa actualment, tenim portasses que són portasses com a tal, que dins no hi ha un cotxe. Ho tenen com a bolladeries, ho tenen com a locals, clar...
0: Tens el real l'entrada
4: de
0: sabia.
4: Però tu has de tenir un ordre per poder mirar què hi ha de dins. Saps què és de complicat, David? És que, perquè a vegades la teva obligació s'acaba quan comença el dret del ciutadà. Vull dir, tot és molt complicat, però també passa, eh? Amb aquesta picaresca. Ah, doncs bueno, jo tenc una portassa, de dins tindré un menjador, una barbacoa, el que sigui, o inclús negocis sí. De rentar llençols, doncs ha passat. I quan que pac un vado, tenc el meu lloc reservat. També mos passa. Haurà molta feina a fer, ja vos ho dic jo. No serà fàcil. No serà fàcil. Sí, sí. N'hem fet, eh?
6: Necessiten un dos costats de carrer, també. Vados que necessiten un dos costats de carrer, no només la porta.
3: Sí, però això és perquè no paren voltar.
4: Clar, però això és perquè no paren voltar. Sí, sí, sí.
6: Independentment, però tampoc no sabem...
0: Jo tengo para llamar todos los días a la policía, pero, mira, no conduzco mal y...
4: Y
0: salgo como puedo. Pero cada día me aparcan los coches pegados a la puerta y delante tengo coche. Y mi coche es grande y tengo que hacer muchas maniobras y salgo. Ya está. Tampoco vas a estar llamando a la policía para una chorrada de estas, en mi entender.
4: Tienes que hacer más maniobras, sí que es verdad.
0: Pero bueno, la gente sí también es un poco incívica en ese sentido. Ya aprovecho y lo digo.
4: Bueno.
5: I també per anar acabant, m'agradaria demanar-vos, perquè això s'ha xerrat a Pollença, però seria també un problema tan greu en Moll o seria només enfocat a Pollença?
4: No, jo crec que... Jo el que passa que
5: s'aplicaria en altres nuclis.
4: Sí, clar, el que passa que jo començaria per un, miraria com funciona, perquè... Tot, tu pots tenir la teoria molt clara, però quan la dus a la pràctica és quan te sorgeixen problemes. Com que el més complicat és la seva aplicació a Pollença, jo, si qualque moment ho hi són d'aplicar, que ja t'he dit que la meva idea és que sí, el que no puc xerrar de temps, perquè vull dir, no puc xerrar de temps, després me diria l'oposició, vares dir d'escat de 4 mesos i no ho has fet, no puc xerrar de temps, perquè no ho sé. Per tant, però sí, és vera que començaria per Pollença. Miraria com funciona, faríem un recull de diagnòstic de tot el que no funciona.
0: Un problema de pàrquing sí. Más general tot l'any.
4: Sí, sí.
0: I en el puerto és más grave.
4: És temporal. Sí, totalmente. És así.
5: Molt bé, i de nosaltres hem d'anar acabant, no sé, la programació, moltes gràcies. En final no hem pogut parlar de tot el que volíem parlar perquè ja només aquest tema dona per debatre.
1: És molt interessant,
0: és algo que creo que preocupa a todos.
1: Sí, totalment, clar, com a ciutadans.
0: Com a Martí-Marc.
1: Sí, I, no es preocupa i no s'ocupa, sí, és vera.
5: I segur que no serà el darrer pic que en parlarem aquí perquè esperen que arribin novetats, els ciutadans també. És un tema que la pressió turística que arribarà a l'estiu se'n parla més, però bé, veurem com se desenvolupa tot això i res, agrair-vos que heu vengut aquí avui i res, ja mos tornarem a veure d'aquí, però moltes gràcies.
1: Molt bé,
5: a
1: gràcies.
5: Tots.
1: Bones tardes.
0: Bones tardes.
3: Gràcies a tothom.
7: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques. I de cada suada, 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls, et munten una taula. Si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla, damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, carpiquen amb ressò, i es diu si neix un peix a cada cop que donen. Un peix, cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden. Veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada. I els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

0: Que vos agrada aquesta sintonia.
1: Però no m'ha disgustat,
0: És que era una cançó que volia escoltar i he dit...
2: Disgustat.
1: Ja... No se diu així.
2: Desagradat.
0: Com sóc un 33,3% de rebentat anglès, però he dit, avui...
1: ho has triat tu!
0: Sí, sí,
1: ja
0: sí.
1: Ja està, això és l'intro?
0: Sí, això és l'intro.
1: Ah, doncs endavant.
0: Perquè no me'n recordava quina era la vostra sintonia, he dit... Poder aquesta cançó, ja està.
1: Sí. Però mira, jo també puc aportar.
2: Que s'apareixen molt.
1: Jo també puc aportar.
0: Sí, mira. Broma.
1: De quin grup és?
0: Fontaines D.C.
1: És el mateix.
2: No és el mateix.
1: Ai, mira.
3: De quin grup és?
0: Fontaines D.C. Bé, hem de dir què està passant. Què està passant? Qui sou?
2: Bueno, a causa de que... Bé, hem rematat anglès.
1: Bé, som rematat anglès. Benvingut, benvingut.
2: Fa temps que no ho feim, perquè...
0: Ai, no li he donat a gravar la meva càmera, Will.
1: Ai.
0: Ara sí.
2: Hem de tornar a començar.
1: Vinga, tornem a començar. Qui som? No, home, som rematat anglès. Espero.
0: Espero que siguem. Estrella de Ràdio Pollença.
1: Bueno, estrella, no sé. Top 3, sense dubte.
2: Podríem ser-ho.
0: Programa sensació de TikTok.
2: Si un no continuava fallant.
1: Continuem fallant.
0: En Matt sí que ha fallat un poquet.
2: En Matt.
1: És que Matt té vida social.
2: És que Matt té vida social.
1: No, tampoc he dit això. No. Això són paraules que no he dit.
0: Matt, que té autoranda. Bé, Will, com estàs?
2: Com que tu tens un 33 i jo un 32...
0: I ara Matt té un 0 perquè té un micromuteat.
2: Perfectament.
0: Bé, què tal? Què vos ha passat aquestes setmanes? Com vos ha anat la vida?
1: Doncs pues mira...
2: Serra tu, Matt.
1: Per mort de compartir, ja que tu has posat una sintonia que t'ha agradat, jo puc oferir una, però només un toque. Literalment amb els primers 10 segons va bassa, perquè vaig
0: sortir... Clar
1: que sortir...
0: sí, me la pots enviar en un grup que tenim de WhatsApp i la poses.
1: És que el meu mòbil, està carregant allà, per tant, t'ho dictaré.
2: L'escoltarem més tard, quan acabem...
1: Se diu Do You Feel Me? The Oliver Tree.
0: Ah, sí, això no.
1: Vale, però abans que posis play...
0: S'acaba Espanya, no Oliver Tree.
1: En sèrio?
0: Sí, està fent una promoció del seu tour, perquè segur que no va ni una entrada, pobret.
1: Ai, pobre.
2: És que aquí a Espanya, Oliver Tree...
0: Està molt guai, però bé.
1: Mira, abans que posis play... Vale, perfecte, poso play, jo què sé.

0: està. Ja està.
1: Està xula, està xula.
0: No, sí, escolta'm.
2: Super
0: no, no,
2: xulo.
0: Escolta'm, jo he sortit del gimnàs i me va sortir aquesta cançó a Spotify, que a quan mos patrocina Spotify, també sí, t'he dit.
1: Ja estan tardant.
0: Ja estan tardant massa. Estan però tardant. Vaig sortir del gimnàs escoltant aquesta cançó i me vaig sentir com un déu grec.
1: Que podies conquerir un país.
0: Però conquerir Europa. Si volgués.
1: M'hi podem xerrar també d'aquesta funció d'un DJ de Spotify, no sé si sabeu quina és.
0: Sí. Un DJ de Spotify, quina és aquesta funció?
1: És un DJ que te diu, hey, hello, I'm Spotify.
0: Tipo com un IA.
1: I te recomana cançons que a tu t'agraden i a més cançons noves.
3: Sí.
1: És com l'aleatori Spotify, però...
3: T'agafa el que...
0: Amb ChatGPT.
3: Sí, ChatGPT per música.
1: Però és meravellós, és meravellós.
0: Hòstia, ja veus. No sé si aquí funcionaria, perquè jo no sé quin és el...
1: Mira,
0: que se reprodueix normalment aquí
1: no
0: en sé, Spotify.
1: No sé, però l'ha de tenir, si ho té tot. Però, clar, és que nosaltres tenim un Spotify un poc diferent.
0: M'encanta perquè encara puc escoltar la cançó de fondo.
1: Sí, la deixant de fondo un poquet, està xula.
0: A tu no te fotaria el
3: ja,
0: que m'estàs
3: escrivint. Ja veurem l'àudio després. Ja
0: no, sí.
1: Bueno, perdó.
3: L'àudio després només serà la música. I...
0: Bueno, abans que comencem, benvinguts, som Reventant Anglès. Han passat eones des de l'altre episodi que vàrem fer, però
3: per
0: ara...
3: Per culpa d'un tio que té una vida social.
0: Mira, tu ets rancorós, eh?
3: Oh, és que m'has fallat no sé quantes setmanes ja. Oh?
0: No, només ha estat una, però la setmana...
3: Bruno,
1: John,
3: que mos ha fallat John, una.
0: No,
3: dic...
0: no, però la setmana passada va ser per un malentès, perquè jo tenia pensat que vendríem a gravar el dijous.
3: Sí, no, però un mals entesós es té un només.
0: En aquest cas, sí.
1: Bé, t'ha passat qualque cosa aquesta setmana, Matt? Segur que sí.
0: Mira, te puc dir una cosa, que... Avui,
3: he tingut un examen.
0: No, avui he tingut he experimentat una victòria
1: burocràtica
0: contra la burocràcia espanyola. És a dir, ha estat increïble. Per si no ho sabeu, jo l'any passat vaig perdre la cartera. Que, tio...
1: Se li ha sortit com a bou de pito,
0: ara. Sí. Bou de pito!
3: No, és que...
1: Perdó, ma, vinga.
3: No, és per a tio, a vegades... Bé, saps?
0: No, continua.
3: No,
0: continua tu.
3: Com, no sé com dir-ho. A vegades, com dius certes lletres, pues és molt graciós.
0: Com dic certes lletres.
1: Perquè estigui escoltant i no sàpiga si són anglesos.
0: Sí,
1: són...
0: cosa que ho fa més graciós,
1: claro.
0: D'una manera poètica.
1: Saps? Sí, bé, però... compte, Matt, sí, història burocràtica.
3: Forçat per... Va, continua.
0: Esforçat. Qüestió, el que jo volia comentar és que deu fer ja un any que vaig perdre la cartera. Saps? I de dins de la cartera tenia la meva targeta de residència.
3: Targeta.
1: Que pesau.
0: És que, tio, no podré xerrar. Que vaig perdre la meva targeta de residència, cosa que, per desgràcia, implicava que ho havia de duplicar. I tot el procediment de duplicació, renovació, toma de huellas, qualsevol cosa relacionat amb turisme o el tema d'estrangeria, aquí... És un crist.
1: Clar, perquè vosaltres no teniu DNI, no? Teniu English passport.
0: We got an English passport.
1: Perdó, ja està.
0: Ja, no, exacte. No, exacte.
1: Clar, us anglesos que hi viu aquí...
3: NIE.
1: Teniu NIE.
0: NIE, exacte.
1: És a dir, un passaport.
3: No. Passaport és una altra cosa.
1: Teniu una targeta que és un...
3: Targeta d'identitat...
0: Estrangera.
1: I això vos du problemes.
3: Que és permís de residència. NIE és bàsicament permís de residència per
0: poder viure
3: per
0: aquí.
3: Nosaltres.
0: Per poder viure aquí. Pues jo ho havia de duplicar, perquè literalment és la llei que has de tenir la forma física de qualsevol tipus de documentació.
3: Hem de tenir en compte de que varen passar bastant de mesos que...
0: No vaig fer ni cas.
3: No és que un dia després vares fer tot aquest procés.
0: No.
3: Ara has pogut...
0: No, tal qual. No. Però...
3: Van passar com a 5 mesos.
0: No, tal qual. Van passar 6 mesos que no vaig fer ni compte, però després me volia treure el carnet de cotxe. Saps? I durant el procediment me van dir, vale, és obligatori presentar un document físic d'identitat. Cosa que jo no tenia. Per tant,
3: claro,
0: va ser a partir d'allà...
3: El passaport no compta, no?
0: No, perquè sigui a Espanya.
1: No va bé. Oh, wow.
0: No, exacte.
3: No, perquè no és un... No identifica la persona. És com un permís per moure't dins i de fora d'altres
1: països. Bueno, però ho has aconseguit, Matt.
0: Ho he aconseguit, però, Bruno, quan jo t'he dit que aquest procediment m'ha llevat anys de vida, vale, no estic mentint. És a dir, jo no sé quantes cites prèvies he hagut d'acudir. Jo no sé quantes cites... És a dir, quantes visites he hagut de fer tant al banc... Com les oficines d'administració de turisme i estrangeria. És a dir, ha estat
3: no,
0: grotesca.
1: I per què no vos treu la residència espanyola? Seria més fàcil, segons quines coses.
0: Però no has aprovat un examen per fer això.
1: Ah, no ho sé. Jo,
3: no, per mi no pots.
1: Jo vaig néixer i vaig aprovar l'examen.
3: Claro, no, això és el que dic. Per mi, és, si no neixes aquí, no...
1: Però vos trobeu... Sí, tu te pots abanderar, que tu te pots treure la nacionalitat espanyola.
3: Ja me puc treure de DNI.
1: Sí, però supos que has de fer una, lo que diuen mat, uns exàmens o una...
3: per fer això, la Constitució, no, si no hi ha cap plus després.
1: És que era això ho anava a dir. Vosaltres teniu qualque, vos trobeu qualque trava que
0: va.
1: No tenir DNI.
0: No, zero. No, que va, zero, zero. L'únic, bé, jo
3: la
0: justament...
3: La gent te mira un poc malament.
0: Jo...
1: Les discoteques, DNI. No,
0: toma. No, jo justament per fer o per acudir a un examen de cotxe, saps, sí que ho necessitava. Per tant, en aquest context sí que me va resultar super inconvenient no tenir la forma física, però no obstant mai he tingut cap problema. Però avui de matí finalment ho he aconseguit, ho tinc, i no pens fer la sortida de casa meva, és que no ho pens.
1: No.
0: Ho posaré dins una caixa forta, això... t'ho promet, no sortirà. És a dir, ha estat 4 mesos.
3: És que si has de fer qualsevol cosa oficial a Espanya,
0: és una...
1: Bé, Walter, no sé si ho teniu, però està el DNI digital i el carnet de conduir digital.
3: Sí, jo tinc tot. Sí. Jo no trec la cartera, no sé quan t'endú a casa.
1: Des de l'examen de conduir me va salvar, perquè jo el dia de l'examen de conduir vaig ser tan gest que mai deixar el DNI a casa meva.
0: És que tu també.
1: Sí. Sí.
3: Que és l'únic requisit que te demanen, no?
1: Exacte.
0: Bueno, qualsevol oient que t'he pensat acudir-se a l'examen de cotxe a treure's el carnet, per favor, recordatori per part de Rebentat Anglès, dugueu el DNI.
1: Però va ser molt graciós perquè el meu professor d'escola era es xines, no? I jo ja anava a començar l'instructor, que havia arribat tard també, el professor, l'examinador de DNI, jo, ui, i el professor, Blue, no pot ser, no sé què. I un altre, la nota que feia l'examen en jo, me deia, mira aquí, no sé què, jo, que no hi és, tio, però mira, no sé què.
3: No, que no l'he duit.
1: Jo, que no el tinc, no hi és. I vaig arribar a canviar, efectivament, estic damunt la taula, però gràcies a el DNI digital, el tio va cridar i li van dir, vale, me va bé.
0: Que bo,
1: menys.
0: Que
1: I
0: bo.
1: Va ser el pic que vaig a provar. Imagina't.
0: Buah, una salvació, enhorabona, tio, enhorabona.
1: Sí que ha pit deixar-se el DNI, a lo millor pot.
0: No, sí. Bé, també jo, finalment, quan tingui el carnet, per exemple, m'anirà meravellós tenir una versió digital, saps? Però jo simplement estic agraït d'haver guanyat, saps? D'haver finalment aconseguit el duplicat. És una sensació brutal, brutal, però, vamos, m'ha llevat, sense dubte, anys de la meva vida, sense dubte. És a dir, viuré fins als 69, ara mateix.
1: Tu diries,
0: ja
1: tu diries, Matt, que per exemple... T'identifiques amb aquesta cançó ara mateix?
0: Oh, com no t'ho pots imaginar. Com no t'ho pots imaginar, però t'ho juro. Vaig sortir de les oficines.
1: Interessant el que estàs dient.
0: No, sí. No, bàsicament m'ho ha dit. Bàsicament m'ho ha dit.
1: És que és un temazo,
0: Bueno. Sí, a Will no li convence gens.
1: No t'agrada Rage Against the Machine.
0: No. Florence Against the Machine is amazing.
3: Hi ha molt poques cançons d'aquest estil.
0: D'aquest gènere que no t'agraden. Tu ets molt particular musicalment, t'ho he de dir. Perquè si haguessis de categoritzar quina música realment escoltes, jo diria que és...
1: En Will escolta més coses tipo Shiotakus, no?
0: Per la gent... Bé, què és otaku?
1: Això.
0: Perquè jo no sé... No, però definim otaku.
3: Com dirien un haters, dibuixos animats.
0: Ai, mira, això sí que me posa a hervir la sang.
1: La definició d'otaku és que, clar, ha canviat.
3: Mem, cerca definició.
0: Hi ha una definició
3: otaku.
0: Hi ha una definició.
3: Uau, definició oficial.
0: Gràcies. D'otaku.
1: Sí, mira, un otaku és una persona habitualment d'origen japonès, tot i que el terme s'ha estès globalment, que té una gran afició o obsessió intensa per la cultura popular japonesa, especialment anime, manga, videojocs, música, idol, figures, cosplay i altres elements de cultura popular.
0: Wow, bastant acurat, bastant precís.
3: Tu, únicament, a lo millor t'agrada veure anime, que és bàsicament animació.
0: Sí, és una mèdia.
3: I ja te diuen otaku.
0: És una mèdia visual. No, ja... Jo sí que és vera que no m'agrada gens quan la gent ja de per si categoritza o connota de manera pejorativa aquest mèdia simplement per dir perquè són dibuixos animats. No m'agrada gens quan diuen això, perquè hi ha unes sèries que realment són brutals i són d'animació.
3: D'animació?
0: D'animació.
3: Arcane de League of Legends.
0: Arcane.
3: Arcane és increïble.
0: Mira, per la gent que no ha vist Arcane i teniu una compte Netflix, per favor, espavilau-vos. Sí. Espavilau-vos, no sabeu
3: ràpid,
0: el que esteu
3: perquè
0: parlant.
3: No sabrem si encara estarà allà perquè un cantant va matar una nina de 15 anys.
0: És vera! És vera que va sortir aquesta història en David.
3: I està a la presó ja.
1: Sí, jo me'n recordo que tu ara dic que era molt raro que no sabia què havia passat per allà.
0: Sí, és sí. Vera.
3: I tu vas per les seves cançons i està cantant sobre com el seu història, saps?
0: La sensació
3: i
0: que
3: la
0: té.
3: La representació i tot això sobre la matança de la nina, tal. És increïble.
0: Buah, és molt
3: no
0: real.
3: No sé quant de temps estarà aquesta sèrie a Netflix encara, perquè jo, la veritat, no m'associaria tant amb una persona així.
1: Mirau, en canvi de tema radical, ara han vengut regidors i regidores.
0: Els que? Els regidors i regidores?
1: D'un nostre municipi. I xerraven de un problema d'aparcament, apoyant-se. Què opinau? Bueno, home, tu bé, pots opinar.
3: No pot opinar.
0: No, jo puc opinar.
1: Què opina, Will?
3: És una però és una opinió sense grassa, sense
1: fonament.
0: Me puc defensar?
1: Sí.
0: És a dir, he rebut per totes bandes ara mateix.
1: Des de rebentat anglès no m'ha solucionat la problemàtica. Vinga.
0: Vale, puc començar ja que tenc el menys pes? Puc començar ja que tenc el menys pes?
3: Si comptes 0 com a menys, sí.
0: No, un 1. Amen. Estaria d'acord, però sobretot pel fet que hi ha una carència de pàrquing, però en general, en plan de pàrquings, però espais...
1: Gràcies, Mati, fins aquí rebentat.
3: És que, tio...
1: Hi ha una carència de
0: pàrquing. Hi ha una carència, eh? Això és la meva aportació. No, i ara donaré la paraula a en Will. Vinga, endavant.
3: No, és increïble.
1: Has fet bé de política, has dit...
3: Sí.
1: Podem dir que hi ha una carència de pàrquings. Moltes gràcies.
0: Soc filòsof.
3: No vas confirmar res?
0: Soc filòsof.
3: Però ho ha deixat caure.
0: Soc filòsof.
3: Sí, no, jo crec que una de les decisions més fotudes que han fet ha estat un OPAC, que per una banda és bona, tipo, perquè OPAC sí que s'havia d'actualitzar un poc.
0: S'havia de renovar.
3: Si un dia hi havien d'anar quatre persones ja estava petat, saps? Ja havia d'esperar sí. Una hora. Així que troc que un nou centre així...
0: Era necessari.
3: Lo que no sé si treure un pàrquing de 60 plus puestos era...
0: Lo sé.
3: Després hi ha un altre pàrquing o un terreno que en vez de fer un pàrquing allà, que segur que podries fer 100 parcs, 100 places, segur.
0: Aquesta que
3: han
0: està...
3: fet una escola
0: aquesta que està davant la gasolinera? No.
3: De benzinera? No.
0: No, és això està... l'altre de terra.
1: Ah, sí, l'altre... però hi ha un pàrquing també allà.
0: De Miguel Cifra.
3: Sí, hi ha un pàrquing, però
0: el
3: han Cifra. Decidit fer... No, tranquil.
0: Perdó.
3: No tenen ni veu ni vot aquí.
1: I una altra cosa, te'n recordes que...
3: Traca, en vez de fer una escola primària de vora una altra escola de primària... Fer pàrquing. I ja solo jo no és un problema d'aquí a Pollença.
1: Estan poc en fora també aquest pàrquing.
3: Perquè entreu d'Upica i ara aquest, sí, estan fora, però bé, la parca és allà i en 2 minuts estàs a casa teva.
1: Will.
3: Són 160 puestos.
0: I Matt. I Matt.
1: Sí, sí, però...
0: També estic aquí.
1: Perdona, Matt. Tu.
0: Gràcies. No, és que has dit Will i...
1: Ja, s'ha porat.
3: I sap quan és horrible.
1: S'està porant gelosa.
3: Diumenges.
1: Se sent excluït.
3: Diumenges sí. Hi ha més cotxes que persones, eh? Fa asco sortir.
1: A tu se t'han enduit tu cotxe, col que diumenge?
3: No.
1: I sí, a mi una.
0: En sèrio?
1: Vaig anar per caigar i dic, no està el meu cotxe, hi ha una parella de tant formatges. No està el meu cotxe.
3: Ah, no, jo sí, un parell de pits, un parell, que se m'ha oblidat, diu, i dissabte l'he deixat allà i demà dius... Claro, te pega un atac, de cop, que dius...
0: He perdut el cotxe.
1: Col·lo de tirar l'aire de...
3: Sí. Claro. I després... Dius, ai, la policia m'han robat el cotxe. I diu, no, que has aparcat aquí sí, sí. I has de pagar 180 euros. I
1: bé, sí, sí.
0: No més.
1: Bueno,
0: no
1: és, més. És un poc menys si ho pagues en un moment.
3: Sí, sí. És la meitat.
0: Ah,
3: encara
0: vale.
3: Així,
0: no, sí, és...
3: te fot el dia.
0: És inconvenient.
1: Bueno, vàrem xerrar de tipus de ciclistes,
3: ai,
1: de perfil de ciclista. Ara podem, que ara ja són aquí, tipus de conductors en cotxes d'alquiler. Quin és el que més?
3: Sí, un que va més lento, però s'ha alquilat un Porsche. S'ha alquilat un Porsche Macan o un Porsche Carrera, el que sigui, i és últimament lento de tot el carrer. Per tot, eh? Una banda, això on te recomana anar a 70 i va a 45.
1: A mi me molesta molt, sobretot dins del poble, un que van lento, peguen un frenazo, se queden aturats a mig del carrer, tornen a anar
3: com
1: endavant.
3: Que miren on som, on
1: sí.
3: som.
1: Vale, ai, vale. Oh, oh shit, oh,
3: oh. Oh, no. Som com menys anar, però només a 10 km per hora, eh?
1: Sí.
3: Un altre frenazo, pim, vem, on som. I tu, me cago en Déu, per... no pito, però perquè molt ho faig.
0: Jo tinc unes ganes de poder contribuir en conversacions així.
1: Sí.
0: No, sí, de
1: vegades. Espera, massacre per els anglesos, però que van en direcció contrari. No, no te n'has trobat mai que vagin en direcció contrari.
3: Sí, però exemple, ja he vist un vídeo avui que a l'autopista...
1: A l'autopista de Palma...
3: Han no. anat sentit contrari.
0: Sí. A l'autopista.
3: Sí, sí, sí. Han anat a l'Arcen, sentit contrari, supertranquils. Com t'equivoques?
1: Jo crec que saps? Això en un com... tio que li era igual la vida. Ai, mira, sí. Jo tinc la finca en aquest
3: costat. M'és més curt anar per aquí. M'és sí. més curt. Però que és que ja no entenc en quin moment...
0: S'han connectat les neurones. Saps?
3: Vale, que agafis...
1: Me'n vaig a cercar informació a menys si saben que era aquest
3: per
1: home.
3: Per qualsevol raó, te trobes anant en direcció contrari en el primer instant... Ja intentes arreglar-ho. Però, claro, aquest home ja estava a l'autopista. O sigui, duia temps ja. Mm. Que, saps, tu de repente no entres a l'autopista.
0: No,
3: clar. Curves, clar. Llargues...

0: Segons ha informat el cos en un comunicat a agents de l'agrupació, Trànsit han obert una investigació contra un home estranger de 56 anys, resident a Mallorca. No té excusa.
1: No té excusa.
0: Com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerari. L'incident tal, tal, tal. La central de trànsit va rebre múltiples avisos, però no diu tampoc què se li va passar per cap en aquest senyor.
1: Clar, no
2: home, jo
1: si
2: crec que és molt
1: baixa,
2: difícil.
1: Jo però no sabem si estava...
2: drogat.
0: Exacte, però si anava anirà a la presó en mínim 6 mesos i màxim de 2 anys.
1: Sí, no.
0: Perquè... A més de la retirada de carnet.
2: Entre 6 mesos i 2 anys. Entre,
1: tu imagina't...
0: I li lleven un carnet entre 1 i 6 anys.
2: Però això és un poc arbitrari,
1: sort,
2: no?
1: Sort és que no ha passat res. Però hagués passat... se mata ell mateix sí. I en el que... Saps? Anava tan tranquil i innocent en la vida que just li ha trobat de frente.
2: Clar.
1: T'ho imagina't.
2: Però entre 6 i 2 anys és un poc arbitrari,
1: crec
2: no?
1: Crec que això... Bé, no...
2: És un poc més precís, diria jo.
1: De 6 a 1 any.
2: Vale.
1: Ja que no ha passat res, de 6 a 1 any m'apareix bé, però és que depèn. Si anava drogat, és que no sé, cada cosa...
0: Però és que no diu res, de que... perquè si anigués en un estat... etílic o...
2: Mira, tu que fas feina allà, tu que fas feina allà, saps què hauries de fer? Hauries de posar un poc més de petroli.
0: Però si no ho han parat ells, no sé. Mm. Però jo crec que potser ha estat un senyor desubicat, almenys 56 anys.
1: I resident d'aquí.
2: Però la meva pregunta és, pots anar tan desubicat com per anar en direcció contrària en una autopista?
0: És que en quin moment, per entrar a l'autopista, ja has d'anar una bona estona en direcció contrària.
2: És que bona estona.
1: És el que li he dit a Matt Arant, en Matt Antes, que
2: abans.
1: Tu... Abans. Si anem a xerrar de faltes.
2: Tu has fet? Jo he fet lo mateix.
1: Cabron.
2: Tu que mires?
1: I guapo, que mires.
2: Que mires? Que miraves ara?
1: Ai. I... Què t'anava a dir?
2: El que estaves dient a mi abans.
1: Vale, tio. No, que tu, per entrar a l'autopista que anava de l'aeroport, cap a Palma, bàsicament.
0: Coi d'en Rabassa, aeroport.
1: Que és... Sí, vale.
0: Coi d'en Rabassa, allà com te fiques en direcció?
2: És que és
0: com, ho com ho ha fet?
1: Si tu has de sortir, tu com, quan entres a l'aeroport, ella hauria d'haver sortit per aquell sentit.
2: De fet, quasi és un logro que ho hagi aconseguit.
1: Claro.
0: Sí, la veritat que,
1: ja
0: li llevava la multa. Li llevava
2: És un logro que ho hagi aconseguit.
1: Claro, perquè antes d'entrar a l'aeroport hi ha múltiples rotondes que tu pots agafar i...
0: Hi ha un vídeo, hi ha un vídeo de 5 segons.
2: Sí, hi ha un vídeo de 6 segons.
1: Està a l'autopista.
2: Anem endavant? Que observes?
0: Tenim un problema, Matt, que això és ràdio. I vídeos, ràdio...
2: No, però no, però no pots anar comentant.
0: Però anava molt lento, també t'ho dic. Anava
1: sí,
0: molt lento.
1: Anava que sabia que l'alt li ha de parda.
0: Sí.
1: I, però en aquell cas, fer marxa enrere...
0: Claro, claro.
2: Fica't en un bosc.
1: No, també... no continuïs en aquella direcció si saps que és que...
0: Vale, però tu imagina't, te fiques sense voler, ho aconsegueixes, ficar-te en direcció contrària, l'autopista dius, oh, què fas?
1: Sí, vale. T'ho he dit... Jo faria l'Arcén, més proper que estic.
0: Vale, demanaré a GPT i després comparar les
1: respostes. Posaria llums d'emergència.
2: Ai, no, tio.
1: Posaria llums d'emergència i intentaria fer lo més maniobres possible per moure-me amb un diàmetre molt més petit. Intentar girar.
2: Mm.
1: Fes avant enrere, avant enrere.
2: Vale,
1: si veig un tram que no venen cotxos, pues allà fer... Vium, vium, i actualitzar la meva direcció.
2: Saps què faria jo? Saps què faria jo?
0: Això pot ser clip de TikTok, eh?
1: És un clip ara de ser.
2: És un clip ara.
0: Tenim el que en Will faria. Tu què faries, Matt?
2: Jo el que faria... començaria a creure en Déu.
1: Joder.
2: I el que faria és que tenc el manillar aquí.
1: O volant.
2: Ho deixo... Que he dit? Un manillà.
0: Sí,
2: vale, deixaria... No soc conductor. Deixaria el volant i diria...
1: Sí, mallorquí.
0: I... No, tu no estàs estudiant per teòric, almenys.
2: A veure, i si atures d'interrompre'm-me?
0: Ja que no hi ha una pregunta de...
2: No, però ja que m'has demanat...
0: Cotxos no tenen manillà. Tenen
2: ja que m'has demanat, te respondré, vale?
0: Vale, perdó, vinga. Matt, tu què faries?
2: Buah, Bruno, gràcies per demanar-me, tio. El que jo faré és que deixaria...
1: La roda.
2: Deixaria la roda aquesta que controla el cotxe i demanaria al bon Jesús... que baixi dels cels i que ho arregli ell.
1: Que giri el cotxe.
2: Estoy a su bendición. Estic als seus ordres. I a mi què passa.
0: Vale.
2: Te serveix com a resposta?
0: Està bé.
2: Te serveix?
1: Fotut, eh?
2: És que has fotut.
0: Vale. a un Will sorprenentment s'ha costat més.
2: No, sincerament ploraria.
1: No, jo no ploraria.

0: seria tan
1: tens,
0: estaria tan flipant de la meva
2: has dit molt bé acostar-te a la dreta, anar més lento
1: i jo no
0: lluny d'emergència
2: tu has dit de
0: tu has dit així, tu has fet la representació de lo que has dit. Hòsties.
1: Bendició. Bendició divina.
2: Jo me tapava els ulls i accelerava.
1: Bendició divina.
0: Si no la veu,
1: si no la veu, no me creu.
2: En plan, acceleré fins que vegi adeu
0: a una rotonda.
2: A una rotonda, sí.
1: Me ficaré darrere i quan trobo el meu cotxe dic, ningú estava conduït.
0: M'han deixat aquí.
1: Sí, m'han deixat aquí.
2: Sí, sí.
1: Algú estava conduït, bueno, però s'ha fugit.
2: Resposta correcta. No m'ha donat ni punts. Sí, el que s'hauria de fer passa per passa.
1: Amen.
2: Reduir la velocitat de manera suau, mullar l'accelerador i frenar amb suavitat. Un punt per aquest conductor temerari, que segur que va lento. Un punt per ell. Després, mantenir-se el més a prop de la dreta possible, circular per la cendra't. Un altre punt per aquest conductor. Molt bé, senyor temerari.
0: Hombre, només faltava que anava enmig de dos carrils.
1: Molt bé, senyor estranger.
2: Encendre les llums d'emergència. Aquí no li han de donar
0: punt. Aquí ha fallat.
2: Perquè no se li veu en cap tipus de llum d'emergència.
0: A lo millor ni té l'ITV.
1: Però si estem a la ràdio, com ho estàs mirant?
2: Ho estic mirant, però ja no veig. Oh sí, espera, a lo millor. És que com està pitzelada la matrícula.
1: Vols averiguar la matrícula?
2: No sé si les du. Mig punt. Després.
0: Per dubte.
2: Sí, després. Lo que no s'ha d'intentar mai són maniobres brusques ni girs en bu.
1: Sí,
2: punt per ell, que ha dit, jo aniré cap endavant.
1: Incís, no ha dit res sobre, no ha dit res sobre maniobres divines.
2: No, això és vera.
0: Punt per Amat.
2: Cercar una sortida segura, no sabem per on va sortir.
1: No.
2: Si és necessari detenir-se i demanar ajuda. Aquí no li hem de donar punt.
1: No.
2: Aquí no li hem de donar
1: per
2: punt.
1: Per tant, de 4 punts o de 5 punts,
0: sí
1: no, ho ha fet tan malament.
0: Jo sí que faria les maniobres.
1: Ha pogut sortir molt pitjor de lo que ha sortit.
0: Adam va amb un cotxe molt petit, eh?
2: Vale, però tu te pares fer un a l'autopista. També un Audi a 150 per hora i te fas...
0: Claro, no, però tu, Jolly, el que he dit, home, tu mires enrere i tu saps, vale, tinc 15 segons fins al següent cotxe, tinc 10 segons, tinc 5 segons... amb aquesta informació o esperes ja junts i no tomaus ja a una intersecció que te donen 10 segons per fer pa, pa, pa, pa i almenys te col·loques en sentit i ja vas amb la gent i ja si trobes hueco pues,
1: sí, perquè supos sí,
2: consell
1: però...
2: preventiu de ChatGPT, fixa't sempre les senyals d'entrada prohibida.
0: Molt bé. Ben vist.
1: Per la gent que té pensat treure-se el cotxe, el carnet de cotxe, igual
2: el
1: que
2: cotxe
1: heu de
2: no tenen manillà.
1: Sí, igual que heu de dur el DNI, fixeu-vos amb les entrades, amb les senyals de sortida i prohibició.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Canvi de tema. Heu mirat qualque pel·lícula nova a Netflix? Darrerament.
2: Una... ara no sé com sonar.
0: M'ha sortit un clip a TikTok i vas posar la pel·lícula. Que
2: quina pel·lícula, mem?
1: Quina pel·lícula?
0: Apex...
1: Predator?
0: No.
1: Legends?
0: No. Apex Dominant o something like that.
2: Sí, la de la muntanya.
0: Eco! Que va escalant.
2: És que jo me les veig, sí. Me la vaig veure ahir, tio.
0: En sèrio? Sí. Brutal, eh? Que és una dona...
2: De la dona que la
0: que va
2: molla.
0: Escalant, li agrada les aventures amb el seu home.
1: I qui no?
2: Meva, film Affinity té 5,3. No té tant. És una pel·li bastant mid, però
0: sí,
2: no està malament.
0: Ni fu ni fa, saps? És una pel·lícula per la cara i la veritat és que no m'ho va agradar un poc com va acabar, perquè és un poc... ja està. Però,
2: després...
0: sí, te la recomanaria.
2: I...
0: és una dona que li agrada l'aventura amb el seu home, coses passen, sis mesos després se troba un altre home, coses passen, fin.
2: I se li passa després amb aquest home.
0: I se li passa.
2: Sí.
0: El que aquest home, un calvo, era super, super, en plan...
2: No podria ser crític de cinema, tu, Will.
0: Sí, però sí, no. Hauria de xerrar de la peli.
1: Pues mira, jo vaig veure James Bond.
0: Molt bé, tio.
1: Sí, ja està. Aquí tens la meva aportació. Tothom sap qui és James Bond. No cal explicació.
0: Tothom sap que...
1: tothom sap.
2: Una sèrie, enllaçaré una recomanació amb un tòpic, una sèrie que es diu Pluribus, que és el creador de Breaking Bad, que li recomana a tothom perquè és boníssima, que és un... detecten una senyal de ràdio de l'espai, la desxifren i quan la desxifren és un virus que fa que tots els humans de la Terra tinguin els mateixos coneixements. És a dir, jo tindria els teus coneixements, tot seríem un. És a dir, un nen de 7 anys...
1: Com una unió cerebral.
0: Jo sé tot el que tu saps, i tu saps tot el que jo sé.
2: Exacte.
0: I de gent...
2: I és una ment colmena, d'aquestes que
1: diuen.
2: Un nen de 5 anys pot conduir un avió, no pot operar a cobert.
0: Ho sap.
1: Quina guapada.
2: menys un grup de 12 persones que no se transformen, ningú sap per què.
0: I o sigui, passa? Ningú sap el que saben ells i ells no saben el que saben.
2: Clar, però aquestes persones, bé, les persones que se converteixen, perdó, volen que vosaltres se convertesquin, però no són agressius ni res, només diuen vos heu de convertir, però clar, aquestes persones tenen tot el poder del món, perquè els altres els serveixen, i hi ha gent que ho aprofita i els diu, no, jo vull que m'aduïs 5 Bugattis, vull una mansió, ni vull que m'acuinis això cada dia, i vosaltres, com són una ment colmena i els volen, són bona gent, els acompleixen, i aquestes 12 persones són com a superindependents, però clar, ells volen que aquesta
0: gent... Vosaltres estan gelosos, perquè vale que saben tot, però estan gelosos de la gent.
2: No, no, no, ells són super pacífics, són super...
0: Zero
2: agressius. Només els hi diuen hauríeu de convertir-vos, però clar, no saben com fer-ho encara. Bé, a mesura que passa la sèrie, bé, ja us dic, no és spoiler, ho aconsegueixen, un mètode per convertir a nosaltres, però clar, vosaltres què faríeu? Vos convertiríeu per tenir un poder absolut?
1: Bueno, de primeres... Això és un concepte brutal.
2: És a dir, t'encantaria.
1: És super innovadora, això. Mai
2: s'ha...
1: Literalment estava així. Tot el rato mentre xerraves. Sí, sí, sí. I mira que m'aperta amb els seus ulls.
0: Oh.
1: Però literalment estaves detallant la sèrie i jo així. Perquè ningú ha pensat en això abans. Sí? És brutal. Si me convertiria, i tant que me convertiria.
0: Tu?
1: Tenir
2: te convertiries, però sí, no. Perds la teva individualitat.
0: Exacte, jo tinc algo que per 8 jo... bilions de persones no tenen.
2: I a més jo... tens 6.000 milions de servents per tu. És a dir, que estar així.
0: Necessites algo? Li demanes a qualsevol persona qualsevol pregunta.
2: I te duen un avió, te duen un cotxe que vulguis, pot fer el que vulguis.
1: Però saps què passa? Ja tinc la sort d'experimentar la meva individualitat. Per tant, optar per un canvi, si se presenta,
0: sí, ja
1: no,
0: som,
1: per això
0: ja
1: absurd.
0: Ja som que ets especial.
2: Però ells diuen, que solament colmena, ho hauríeu de provar, això és meravellós.
1: Sí, perquè ho hauria
2: de
1: ser.
2: Ja no ets tu, ja no ets tu.
0: Ets un altre.
1: Ets una culminació.
2: No, ets una... no sé, ets tots.
1: Bueno, sí. Jo argumentaria que estàs allà ficat entre tots els diferents nivells i tipus de coneixements que ara has adquirit. Tu estàs allà. I millor encara... amb algú, els seus coneixements, vulguis o no, s'han traspassat a les altres ments. Per tant, tu estàs en... Bueno, sona fatal, això.
0: Però tu no, estàs no pots tothom. Tenir secretos, no pot tenir
2: exacte.
0: Info que saps que l'altra persona no té. No, saps? Perds tot tipus de llibertat.
2: A més, saben tot sobre tu, perquè coneixen... tota la gent que tu has conegut a la teva vida.
1: Jo t'hi diré, vale.
2: Saps? I saben tot sobre tu.
0: Jo no ho faria,
1: És que, és que tu m'has fet una pregunta i jo t'he respost, saps?
2: Tu ho faries.
1: Jo ho faria.
0: Vale, molt
2: bé. Si vol la sèrie, jo crec que te canviarà un poc.
1: Pot ser.
0: Tu no ho faries.
2: Jo no ho faria ni de conya. Que va.
0: Jo, perquè... sense pensar-ho tan profundament, no ho faria.
2: Perds la teva individualitat i no tens privacitat. És a dir...
0: Però és això ja.
2: I són com a robots, també, segons la sèrie.
1: Inciso.
0: Però si fa tot... Has avorrit ja la vida, sí. Tipo...
1: Però m'agradaria experimentar-lo, almenys un pic.
0: Bé, però això no va... La sèrie no va d'això. No de...
2: Però ja no ets tu, ja no ets tu, ets una... Ets...
1: Ja ho sé. Conec els paràmetres, conec el criteri. El que passa és que tinc la sort i la bendició divina, a broma, però tinc la sort, vale, de ja experimentar la meva individualitat. Literalment no puc accedir als teus coneixements... perquè tu ets tu i jo sóc jo. Per tant, quan se me presenta una oportunitat, en aquest cas, de poder ser o poder tenir aquesta, jo què sé, aquesta nova experiència multiplicitari, multidimensional,
2: sí, lo que sí.
1: Pua, jo diria que sí, vamos, jo diria que sí.
2: Però al final, tu els veus de la sèrie que són com NPCs, no? És a dir, no...
1: Sí, no,
2: tu, no series,
1: seria...
2: tu no series clar. En Matt
1: no, clar.
2: I tindries aquest coneixement.
1: Soc una culminació.
2: Sinó que en Will xerraria amb tu i et xerraria la mateixa persona que et xerraria a l'Índia.
0: Jo xerrar amb tu és com xerrar amb en Bruno ara.
2: Sí,
0: és
2: clar.
0: Diferent.
1: Però m'apareix un concepte tan...
0: Tu m'apareix
2: una sèrie. Mira la Pluribus.
1: No, sí, com se diu? Pluri?
2: Pluribus.
1: Pluribus. Com Morbius, però Pluribus.
2: Pluribus.
1: Wow. Morbius és una...
2: Molt guai. Però clar, també mola perquè aquesta gent que no s'ha pogut unir a la colmena, no? Viuen com volen, perquè tenen gent que fa el que ells vulguin.
1: Clar.
2: Tot el que us pugueu imaginar, perquè tenen tots els recursos del món només per ells, i el que fan és criden
1: això
2: i diuen qualsevol cosa.
1: Això, és que
0: això també pot arribar a ser molt avorrit, perquè
1: és una aristocràcia.
0: No t'ha dit que me cansaria ràpid, però serien anys.
1: És una aristocràcia.
2: Però... I molt d'anys.
0: Bueno, no. Perquè jo... saps?
2: Vale, tens, jo diria que dos anys Bugatti, i he fet... Qui el condueix?
0: Jo tinc tot el que vull, en dos anys ja he fet tot. Dos anys.
1: Sí. Buah, hi ha molt
0: ja,
1: per
0: ja
1: fer,
0: he fet tot. Sí, ja, però això, però si tinc... No he de fer feina, no he de fer res, no he de pensar, no he de fer res. Pum, vull fer això, vinga. I ja m'organitzen. Puc fer tot el que vull fer en dos anys. Tot, tot. I puc provar tot, eh? Quan t'he dit tot, és tot. Dos anys, després de dos anys, què fas?
1: Tot el que el món té per
2: però és un oferir. Concepte molt interessant.
1: No, és superinnovador. Mai ho havia escoltat.
2: Què passa? Tenen... hi ha curiositats. Per exemple, si els hi xerres malament... se paralitza tot el... els hi pega com a convulsions.
1: Clar, i cada pic
2: que peguen convulsions se moren uns 2 milions de persones.
1: Batuera,
2: clar, perquè està fent coses i de repente tothom se paralitza i si hi ha gent conduint, si hi ha gent pujada una teulada, s'acauen i se moren.
0: Ja faria.
2: És a dir, la gent normal la gent normal que no està a la colmena no els hi pot xerrar malament. I se descobreix també que no poden exercir cap tipus de violència, no poden matar cap tipus d'animal, no poden... I bé, heu de veure la sèrie.
0: Claro.
1: Però és superideal. Però és superideal.
0: No ha afectat res als animals.
2: A uns animals no els afecta.
0: Zero.
2: Zero.
0: Zero. Deixen...
2: Bé, mirau la sèrie, perquè vos estic fent molt d'espoilers.
0: Sí, sí.
1: No, però jo crec que estàs fent spoilers adequats per motivar una vista.
2: I està bon i fa moltes referències a Breaking Bad, si us agrada, també.
1: Això, Mike, mira, el dia que conegui una... Encara me queda conèixer una persona a qui no li ha agradat Breaking Bad.
2: Jo en conec una. Bé, oh, però, i un altre que tenia.
1: Vale.
2: Però sí.
1: És que Breaking Bad és una d'aquestes sèries universalment agradat per tothom.
3: Com a Avatar.
1: Com a Avatar, exacte. No crec que ningú que no li agrada Avatar.
0: Bé, i tothom que... sí, un parell, però, perquè... tenen edat.
2: I Tatu Will, que clar, és que no el poden veure. Bé, si a TikTok el podrà veure. T'ha fet un bon tatu, eh?
0: M'he fet un bon tatu.
1: Sí. No, sí, s'ha fet un bon tatu.
2: Quina parella de fer-se tatus a pics, no?
0: Sí, ja la veritat és que ho vaig dir. El dia que vaig fer el relleno...
2: Queden xulos, però que quina parella, no?
0: Sí, el dia que vaig fer el relleno d'aquest... Vaig arribar a casa meva i li vaig dir si podia tornar enrere i no fer el relleno, no ho faria, perquè és comal. Eren 6 hores per fer les línies d'aquesta i el relleno de l'esquerra. No ho tornaria a fer,
1: Que mira, per concloure, puc dir alguna cosa que vas dir aquell dia que me va molestar molt?
0: Depèn.
1: No, mira, vale. Quan puntues una cosa sobre una escala de l'1 al 10 i ho fas de la manera no adequada. És a dir, jo te vaig demanar, buah, de l'1 al 10, quin va ser el mal? I tu me vas dir un 12. I jo en aquell moment me vaig riure. Però després ho vaig pensar i diu, no pot ser un 12.
0: Si 10 ja és...
1: No, clar, però també en el meu cap estava pensat, però tampoc podria ser un 9. Saps? Perquè si fos un 9, realísticament m'estàs dient que només queda un punt i ja està. Tipo, perquè 10 és com morts. És com morts. Per mi, per com ho entenc...
2: Un filòsof.
1: Però m'entenc. Però m'entenc. No, però m'enteneu.
0: Sí, sí, sé el que dius.
2: Però hauries de porar quins són ho barems, no?
0: Claro, hauries de dir... pues està picat. 10
2: és que te morts. Clar, hauries d'especificar 10 te morts. 1 és...
1: Vale, doncs ara puc especificar, doncs.
0: Si vols.
1: Vale. 1, el nostre moix, en Jet...
0: Sí.
1: Te fa així.
0: Vale.
1: Vale?
0: És
1: la cosa més patètic del món. Sí. Després, 10 cau un asteroide.
0: Joder.
2: No, és un bon criteri. 10 és que te peguin una punyalada, per exemple.
1: Una bona bofetada.
2: Sí, no, una punyalada.
1: Una punyalada.
2: Ganivetada.
1: Una ganivetada.
0: Com que m'ha passat...
1: No, és que ha de ser una cosa que ha experimentat, clar.
2: Claro.
1: Vale, que és... Què és el més... Què és el més mal que has passat? Això, de fet.
2: Això.
0: És el més mal que he passat.
1: Què és el més mal que has passat?
0: Sentimental, dius. Físic.
2: Una caiguda en moto, una...
0: No, jo he tingut accidents de moto. El que més mal m'ha fet... Tu te'n riuràs.
1: Ai, ja sé el que dirà.
0: Tenim 7 anys. Dos moments que volia morir. Vale, volia morir. Volia dir, Déu, lleva'm, ara.
1: Sí, sí. Jesucrist. Lleva'm.
0: Un era quan vaig trepitjar un pez aranya. Criminal, eh?
1: Criminal.
0: I tenia, a lo millor...
2: T'han putat el peu per això, no?
0: 15 anyets, a lo millor. I no volia tancar els ulls. Volia no estar visquent en aquell moment.
2: Però després de trepitjar-lo, no?
0: Claro, claro. Tu, mentre fas...
2: Perquè té verí...
0: I després... Però, pas, no, no passa molt de temps, eh? Passen 15-20 segons i després...
2: Perquè té verí, no? Que...
0: Sí.
2: I ho pinxes i... te poden...
0: Sí, te pot fer molt malament.
1: M'està sortint un somriure quan sí, no. Tu t'he ja, tallat.
0: Sempre, sempre dic, i m'ho fan... Ui, ui, que t'ha fet molt de mal trepitjar un peix.
1: Sí, no, exacte.
0: Però mira quin peix trepitjar, mira la descripció, mira el que fa, vale, veneno.
1: Pues, vale, pues Déu sent això.
0: Déu sent això.
1: On cau aquest tatuatge?
0: 8.
1: Vale, això té més sentit per mi.
0: 8 i mig, depèn de la zona.
2: Mm. Li he demanat a ChatGPT de l'1 a 10 quant de mal fa trepitjar un peix aranya.
0: Te diré, és criminal, 8, no? Sí, no, és criminal, Bruno.
1: I com ho detalla, chat? Com ho detalla? Tipo, va acompanyar per una explicació?
2: Va provocar un mal molt intens, immediat, punçant, que pot cremar i es pot estendre per el peu i empitjorar durant els primers minuts. A pics també se pot inflar i bé, pot arribar...
0: Jo t'he dit, va remenar directament a l'hospital, vas dir, no puc... No puc tocar un peu en terra.
2: Vale, i doncs, si això està a lo màxim i l'1 és el del teu moix, què va ser el tato?
0: 8. 8 i mig, depèn de la zona. Sí. Perquè de vore un sobaco... Oh, plorava. Ja feia... Allà, estic bé.
2: Bueno, senyors...
0: Fins aquí, Bruno, t'has cansat.
2: Fa temps...
1: Vale, tio.
2: Que no sona això de fons.
0: A veure.
1: Oh, ja està, però sí que estava cansat. En plan, no ho ha volgut dir, però estava cansat de nosaltres, ja està.
2: Sí, és que...
1: Bueno, bona gent, moltes gràcies per escoltar-nos durant un parell de minuts. Som Reventat Anglès, jo sóc en Matt.
0: Jo en Will.
2: Jo sóc en Bruno.
1: Un plaer.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri.

tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el món.